0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
2: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: On vas amb els papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

meu abisme. Però és que mou una gran inquietud, una virtut. I és que quan veig un impossible, ningú no en guanya tossut. Sé que es viu bé des del sofà a casa, però no em permeto perdre el temps. Lluito sempre capa i espasa, que quan puc

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna. O algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar. I ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudormintalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

una dutxa, després un festival. Em fas volar el cap ple de pardals, el cap ple de pardals. Ets, ets tantes coses que em costa explicar.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
2: Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
1: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?

0: malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: tant.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
4: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
5: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
6: Sou una entitat?
7: Organització sense ànim de lucre?
8: Associació de veïns?
9: Artista?
10: ONG? Músic?
11: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
12: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
13: És gratis!
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
3: Hi ha una màgia que no té truc.
4: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
5: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
6: Apunta't al Voluntariat per la Llengua.
7: El programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
8: Perquè quan parles, fas màgia.
9: Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
10: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Aleta, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
11: Estàs escoltant Esplugues FM.
12: Esplugues FM.
13: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Servei d'acreditació de competències professionals.
5: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
6: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
7: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
4: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
8: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
9: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: fes-ho com... Home,
1: no, però ara si ho fem teatre. Farem tris, dient. Farem-ho divertit.
0: Pensant ni el que he dit.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
3: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a reciclar.
2: A on?
3: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
3: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Dues cançons seguides d'aquest Eufòria 5, Esperança 0 del 2009, Eufòria i Ei que surt el sol. A partir d'aquí és una qüestió de temps, del temps que tinc, perquè si no, no arribaré al final. I he volgut agafar una cançó de cada un dels discos, tot i que el 2010 va publicar el 1331, que són versions en acústic de les cançons que ja havia publicat fins al moment. Aquest me'l saltaré i aniré al 2011 fins que la mort ens separi. Aquí també hi ha moltes cançons extraordinàries. La veritat és que moltíssimes, però a mi la que més m'agrada és aquesta. Es diu Per primer cop. Aquí tenim un Masoni més acústic, més íntim. 4, 3, 2, 1...

Estem avui fent un informe d'Amazoni. El Delicatessen, no vull caure en el tòpic aquell de que els primers àlbums de l'artista van ser els millors. Hi han coses extraordinàries. En molts dels àlbums posteriors, els 3-4 primers que hem escoltat, i us he intentat seleccionar algunes d'elles. Però sí que és cert que

Els tres primers per mi tenen com algo especial. 2013, Sacrifiqueu a la princesa, un masoni que segueix buscant el seu lloc, tot i que el seu lloc és el que el porta a la seva pròpia creativitat, a vegades sent més acústic, a vegades sent més experimentador, fins i tot introduint alguna mica d'electrònica. En aquest disc, en aquest Sacrifiqueu a la princesa, hi ha moltes cançons interessants. Jo m'he quedat amb aquesta que es diu La promesa.

Això era La promesa d'Amazoni. Avui estem fent un recorregut cronològic a través de l'obra de Jaume Pla. Hem dit que al principi de tot va començar amb un primer àlbum, un primer disc cantat en anglès que es deia Seven Songs for a Sleepless Night, i justament ara ens tocaria anar cap al que seria la segona part, en certa manera, d'aquest àlbum, publicat el 2016, Seven Songs for a Endless Night, en el que totes les cançons tornen a ser en anglès i en el que hi ha una col·laboració, que és la que us he triat, aquest Never Push a Sailor, al costat de la Núria Graham.

5 minuts em queden per acabar el programa. Ja tenia 3 cançons. Em quedava passar per el Cançons Robades, em quedava passar també per el Desig Imbècil i per Ludwig, que són els 3 últims àlbums abans d'aquest Banderes per Daltònics. Us deixaré amb el que entri. M'agranes molt, El crim de les germanes Amanita i del Ludwig no crec que entri absolutament res. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat i sigueu molt exigents amb la bona música. Ens retrobem dilluns.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Almenys 12 persones han mort en l'incendi forestal que ha començat aquest dijous a la tarda al municipi de Los Gallardos, a la província d'Almeria. A primera hora de la matinada, les autoritats de la Junta d'Andalusia havien anunciat la mort de 6 persones en una pedania pròxima, però posteriorment el Servei d'Emergències ha informat que s'han trobat els cossos de 6 persones més. Alguns dels cadàvers els han trobat a l'interior dels seus cotxes. Segons la Junta, tot fa pensar que les víctimes intentaven escapar de les flames per alguna ruta alternativa durant el procés d'evacuació, però han quedat atrapades pel foc. Les imatges que arriben de l'incendi mostren com les flames avancen sense control per un front molt ampli i amenacen nuclis habitats. Les autoritats han elevat el nivell d'alerta pel gran potencial i la gran complexitat de l'incendi. Un miler d'habitants dels nuclis més propers al foc els han traslladat a recintes habilitats per passar-hi la nit. La protecció de les zones habitades és ara per ara la prioritat dels bombers.
2: Defendiendo la barriada del final del Ubrín. Focos secundarios por todos sitios. Estamos defendiendo las primeras casas.
1: Les primeres hipòtesis apunten que el foc hauria començat per culpa de la caiguda d'un cable elèctric. I aquí a Catalunya ha quedat estabilitzat l'incendi de Guimerà, a la comarca de l'Urgell, que havia revifat aquest dijous després de cremar més d'un centenar d'hectàrees. Els bombers també treballen per controlar els altres 5 incendis d'aquesta setmana, a Navarcles, el Pla de Manlleu, Sentmenat, l'Anoia i Gavà. L'últim informe de Copernicus, el Servei Meteorològic Europeu, confirma que aquest juny ha estat el més calorós que s'ha registrat mai a l'Europa Occidental, amb una temperatura per 3 graus per sobre de la mitjana del període 91-2020. A escala mundial ha estat el segon juny més càlid. L'escalfament excepcional del mar ha afavorit una intensa onada de calor al Mediterrani i a la costa atlàntica després d'un altre episodi de calor al maig. L'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió pronostica que el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. En guanyaria, tindria entre 36 i 38, uns 4 o 6 menys que ara. Aquests mateixos els guanyaria Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició amb uns 26 escons. Esquerra, però, quedaria freca a freca amb l'Aliança Catalana, que puja amb força i fa el sorpasso a Junts. L'extrema dreta de Sílvia Oriols replega vots de Junts i també de Vox. I el setge judicial contra les clavegueres del PSOE en l'anomenat cas Leire apunta ara a qui va ser cap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE i expresident de Correus, José Manuel Serrano. La unitat operativa, central operativa de la Guàrdia Civil, ha demanat permís al jutge per buidar el telèfon de Serrano i saber fins a quin punt estava implicat en les gestions que feia l'exmilitant socialista Leire Díez per intentar boicotejar causes judicials que perjudicaven el PSOE. La UCO situa José Manuel Serrano en una reunió a la seu del PSOE que hauria marcat el començament de tota l'activitat de la trama. La plataforma experimental d'aerogeneradors marins que està prevista al Golf de Roses es podrà desmantellar si té un impacte sobre les espècies marines protegides, ho diu l'informe d'impacte ambiental del govern espanyol. Girona, Núria Paraire.
3: Si els aerogeneradors afecten aus marines i cetacis com el dofí mular, s'hauran de prendre mesures correctores, però si no són suficients, s'hauran de desmantellar. Així consta en l'informe ambiental favorable que emet el Ministeri per a la Transició Ecològica. La plataforma de proves està pensada per tenir 3 aerogeneradors marins de diferents empreses perquè provin la seva tecnologia. Ara, però, amb l'informe ambiental favorable del Ministeri, se supera un tràmit important i es preveu que la plataforma de proves pugui estar acabada a finals de l'any 2027.
1: Esports. França és la primera selecció classificada per les semifinals del Mundial de Futbol. Els francesos han derrotat el Marroc per 2 gols als quarts de final, amb gols de Mbappé i Dembélé al segon temps. Aquest divendres es disputa el segon partit de quarts, que enfrontarà les seleccions d'Espanya i Bèlgica. Cop d'efecte de Tadej Pogačar al Tour de França, amb triomf d'etapa i lideratge per l'eslové després de la 6a etapa. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya als Pirineus, amb l'ascensió inclosa al Tourmalet, on Pogačar ha llançat l'atac definitiu.
0: Fins aquí les notícies.
4: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
5: En el capítol anterior...
6: La família Borrell Bracs ha passat la nit del 5 al 6 de març del 2009 segrestada a casa seva, a la Roca del Vallès. El pare és el director d'una oficina de Caixa Catalunya de Mollet i els assaltants volen els diners que hi ha a la caixa forta de la sucursal. Són almenys 5 atracadors. Uns parlen brasiler i uns altres espanyol amb accent argentí. I coneixen molt bé les rutines de la família. A casa dels Borrell Bracs, la cuidadora dels avis és brasilera i la seva filla surt amb un dels nois Borrell, el Lluís. A primera hora del matí, 3 dels segrestadors s'han endut el pare al banc i la resta de la família s'ha quedat a casa amb els altres dos. El Lluís i el seu germà Albert estan lligats boca terrossa i els segrestadors els apunten amb una escopeta. Estan esperant que el telèfon soni a les 8. Serà la trucada clau per saber si l'operació ha anat bé i si ja tenen els diners, o ha fallat alguna cosa.
7: I en aquell moment jo me'n recordo que sentia... Jo estava, com que estava estirat cara a terra, sentia el cor, perquè saps que és aquell moment. O s'acaba tot, o s'acaba tot de tot. O sigui, s'acaba la situació o et fots un tret. Ostres, potser són els últims segons de la teva vida.
8: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Què us passaria pel cap si penséssiu que esteu vivint els últims segons de la vostra vida? No ho sé, eh? Jo potser pensaria que el següent capítol de Crims parlarà de mi. Fora conyes, tornem a la Roca del Vallès, on hi ha una família segrestada esperant a veure si el seu pare aconsegueix robar la sucursal bancària que ell mateix dirigeix i donar els diners als segrestadors. Aquesta història, que va passar al març del 2009, va portar cua i molta feina als investigadors. I tindran un paper molt important la telefonia mòbil i la casualitat. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
9: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
6: Crims. Per què matem?
9: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
6: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
8: És divendres 6 de març de 2009 i falten pocs minuts perquè siguin les 8 del matí. A l'avinguda de Caldes de Mollet del Vallès encara hi ha poc moviment. Al número 16 hi ha la sucursal de Caixa Catalunya que dirigeix el Josep Borrell. És un barri humil, de blocs de pisos de 4 alçades com a màxim. Al davant hi ha una escola que obrirà a les 9, i llavors sí que el carrer s'omplirà de criatures, pares i mestres. Abans de les 8, el Josep ja ha obert la caixa forta, n'ha tret els diners i els ha posat en bosses de plàstic corporatives de Caixa Catalunya. Quan sortia al carrer per entregar-les als segrestadors, ha arribat un treballador de l'oficina i el Josep, nerviós, li ha dit cridant que anés a la sucursal del costat, a la número 130, perquè hi ha una baixa i l'ha de suplir. La tensió és màxima. El Josep només té al cap la seva família, que està retinguda a la Roca del Vallès. La seva dona, els dos avis i els dos fills, el Lluís i l'Albert. Encara li ressonen les paraules que li ha dit un dels segrestadors quan sortien de casa.
10: Acuérdate que me quedo con tu familia.
8: El Josep sap que si alguna cosa surt malament, els segrestadors que s'han quedat a casa són capaços de tot. Lídia Oriols.
11: I això que el Josep no ha vist que el Lluís i l'Albert han quedat lligats i estirats boca terrosa i que a aquella hora, quan falten pocs minuts per les 8 en punt del matí, el segrestador més violent els està apuntant amb l'escopeta retallada. Aquest que sentirem ara és el Lluís Borrell, un dels fills.
7: No saps com acabarà, perquè jo m'imagino que no ha de ser fàcil anar al banc, obrir la caixa forta i treure els diners. No ha de ser una cosa molt, molt fàcil, no? I en aquell moment allà, estan apuntat amb una escopeta, ho veus molt difícil. Però també veus difícil que una persona tingui aquesta facilitat de disparar-te, no? Era un moment que no tenies res al cap. Simplement esperar que passés el temps i cada vegada que senties el telèfon tenia que ser una cosa bona o una cosa dolenta. I estaves en aquella... a veure què contesta. I esperar, i aquella hora i mitja es va fer eterna.
8: A la Roca, segrestadors i família Borrell Bracs estan cada cop més neguitosos. Mentrestant, a Mollet, el treballador de l'oficina que ha arribat abans d'hora s'ha aturat en sec en sentir l'ordre del seu cap perquè vagi a l'altra sucursal. Ha girat cua i ha marxat, obeint l'ordre. S'ha adonat de la situació? El Josep no les té totes. Va carregat amb les bosses de plàstic plenes de diners i no sap si el treballador ha notat alguna cosa estranya. Si no fa el que li han demanat, aquest empleat tan matiner que ha arribat abans d'hora a treballar pot posar en risc tota la família.
7: Imagina la situació, no? I l'home de seguida gira, no li posa cap impediment ni cap... i gira cua i se'n va i no se n'adona de res.
12: Això es veu que era una cosa normal, que de vegades passava, que al matí potser feien alguna reunió, etc. I llavors algun treballador s'havia de desplaçar a la sucursal aquesta propera. El treballador no va sospitar res i se'n va anar cap allà mentre ell anava amb les bosses, amb els diners, per donar-los als atracadors.
8: El sergent Ivan Moncusí, dels Mossos d'Esquadra, va ser l'encarregat de dirigir la investigació. L'anirem sentint durant tot el relat. Continuem. El treballador ha marxat sense sospitar res i el Josep i els segrestadors respiren alleujats. En canvi, a la Roca del Vallès, la tensió ha arribat al punt més àlgid.
7: I tothom en silenci, notes el nerviosisme de tots, tant nosaltres com els dos que estaven esperant la trucada, i de cop, les 8 o pocs minuts per les 8, se sent el telèfon. No he sigut mai religiós, però en aquell moment, no sé per què, vaig estar parlant a la meva manera, no? Però amb la Verge de Montserrat, ja et dic, no he tingut cap educació religiosa en la meva vida, no? I sí que li vaig dir que si tot anava bé, que aniria a Montserrat i faria la caminada fins a la cova de Vall, la faria descalç. I me'n recordo que sentia el cor, me'l sentia... Jo no recordo haver sentit les pulsacions d'aquella manera. I sí, i se sent, ja tenemos el dinero, tenemos el dinero, i pengen. I els dos comencen a fer una celebració com si haguessin marcat un gol, comencen a dir, ja tenemos el dinero, no sé què. I li diuen a la meva mare, i diuen, mira, hem deixat un mòbil a la cuina. Fins que no toqui aquell mòbil, vosaltres no us podeu moure de les habitacions, perquè us estem vigilant des de fora i si sortiu al carrer ja sabeu el que passarà.
11: La Roser, els avis i els dos germans, el Lluís i l'Albert, respiren alleujats. Finalment, el batec del cor comença a normalitzar-se. Estan tots exhausts, tant físicament com psicològicament, i segueixen al peu de la lletra les instruccions dels segrestadors. Es queden molt quiets esperant que soni el telèfon que els assaltants han deixat a la cuina.
8: A Mollet del Vallès, el Josep també ha rebut instruccions dels atracadors.
10: Tienes media hora. En media hora te llamaremos por teléfono y te diremos dónde está tu familia.
8: Això el posa més nerviós encara. Els atracadors no han mogut la família de lloc, però a ell li volen fer creure que sí i li fan entrar més por al cos. Amb tot, tenen un detall, entre cometes, amb ell.
12: Li van donar 30 euros perquè pogués agafar un vehicle, un taxi, el que sigui, i llavors doncs, els atracadors van marxar.
8: Però al Josep no li caldrà agafar cap taxi.
7: Quan el meu pare entrega els diners i marxa al cotxe negre, hi ha la gran casualitat que passa amb el cotxe la companya seva, que està buscant lloc per aparcar. I ell, de seguida, li explica, no?, tot el que ha passat.
12: La Míriam, que era la sotsdirectora, l'agafa amb el seu vehicle i el porta fins a la Roca.
8: En l'únic que pensa en el Josep i la seva companya de feina és arribar el més aviat possible a la Roca i 25 minuts més tard hi arriba.
11: Com que no sap què es trobarà a casa per no posar en risc la Míriam, el Josep li demana que s'esperi a l'oficina de Caixa Catalunya del poble, que està al mateix carrer. Ell puja corrents les escales i obre la porta.
7: Sentíem el meu pare que pica a l'habitació que estàvem, preguntant si estàvem bé, si estàvem allà. I clar, en aquell moment jo i el meu germà ja ens vam aixecar, ens vam deslligar, no sé com ens vam deslligar, perquè mira que portàvem de cinta americana, i vam aconseguir deslligar-nos, vam obrir el meu pare.
8: Els segrestadors s'han passat la nit fumant puros, bevent whisky i menjant-se el conill que tenia preparat la Roser per sopar. Si aquesta nit la família Borrell Bracs ha tingut la sensació que no passaven les hores, a jutjar pel panorama que es troben a casa, sembla que els segrestadors no han tingut gaire temps per avorrir-se.
7: La casa estava totalment com si hagués passat un huracà. Me'n recordo la imatge de la cuina del menjar, de la imatge de la taula de la cuina. Estava tot de coses de casa. És que no sé què dir-te. Tot el que hi havia en els calaixos dels meus pares, els calaixos de la cuina, els calaixos del... Tot allà, com si fos un mercadillo. El monedero de la meva mare, tot allà, les targetes, tot com si fos un escorcoll policial. Tot molt arreglat. El que també va quedar gravat, que quan es van fumar els puros, els van apagar a la paret. I durant un temps, abans no vam pintar, evidentment, però durant un temps hi havia la marca dels puros al costat de la porta on ens van tenir retinguts.
8: Però a part de regirar-ho tot, també s'han endut unes quantes coses.
7: Es van demanar els mòbils, es van endur el portàtil, els ordinadors, les quatre joies que tenia la meva mare. Aquest dic, hem sigut una família molt humil i meva mare mai ha sigut de portar moltes joies ni d'ostentar molt. Doncs li van agafar pobre, li van agafar les quatre joietes que tenia. Van tenir compassió amb el meu germà, que no li van robar una medalla que la meva iaia li havia donat. I li volien treure, i li van dir, hòstia, no, sisplau, que és... I li van tenir compassió i li van agafar. I una cosa molt curiosa també, jo tinc una col·lecció de cotxes de Fórmula 1 en miniatura. En aquell moment en tenia 60. I quan amb el meu germà vam anar cap a la cuina, que he explicat que he vist la taula tota d'allò, al posar el cap al menjador vaig veure que havien posat tots els cotxes amb una bossa de basura per emportar-se'ls, i o se'ls van deixar o vés a saber què, però em vaig trobar tots els cotxes a dins d'una bossa de basura.
8: Els segrestadors els havien dit que havien deixat un telèfon a la cuina i que no podien sortir de les habitacions fins que no sonés.
12: Finalment es va veure que no havia un telèfon, no havien deixat cap mena de telèfon damunt de la cuina i, per tant, no podien trucar enlloc els atracadors.
8: El Josep demana als seus fills que vagin ràpid a l'oficina de Caixa Catalunya a dir a la Míriam, la sotsdirectora, que estan bé i que no es preocupi. I llavors truquen a la policia.
12: El dia 6 de març és quan es rep una trucada a Mossos d'Esquadra, en què a l'època estàvem parlant del 088, no? Era una trucada d'emergències, i era tan bon punt que nosaltres vam entrar a treballar, que entràvem sobre aquesta hora a les 8:30, que ja vam anar directament cap al lloc dels fets. Però nosaltres ens desplacem als llocs. Primer ha arribat unes dotacions policials de Mossos, dotacions uniformades, que són les primeres que estan 24 hores al carrer i arriben a auxiliar a la família, etc. No havia familiars que estaven allò en estat d'angoixa, no?, d'ansietat, per tot el que havia passat de tota la nit retinguts. A més, havien doncs, dos avis d'avançada edat.
8: Els Mossos acordonen la zona. La família està en xoc i els agents saben que no és el moment d'interrogar-los. Els investigadors comencen a treballar amb la informació bàsica que obtenen en un primer moment a través del Josep. Els atracadors són almenys 5 i van amb un Seat León de color negre que té els vidres tintats. Aquesta informació es trasllada de seguida a tots els cossos policials, per si se'ls pot interceptar en algun control de carretera. Però hi ha dos inconvenients.
12: Que tot això no és com avui dia, no? No és fer un WhatsApp, no? A l'època has de fer el document, l'has d'enviar, se rep a la sala de coordinació interpolicial, val? Es valida, llavors se reenvia, es fa difusió i fins que amunt li arriba i algú li comunica, no? Perquè la persona potser que està allà pues, fent control de documentació a la Jonquera, doncs potser ningú li ha comunicat aquesta informació perquè està latent a l'oficina, diguem, no? A vegades, clar, has de tindre en compte l'estona que fa que ha passat el fet fins l'estona que se't comunica a tu. I aquest decalatge de temps, doncs això pot fer que puguis dir, bueno, aquesta persona igual ja ha agafat l'avió i ha marxat. Vinga, a dir, en aquest cas, doncs, si el decalatge de temps, doncs, fiquem el cas que ara no tinc el cronograma horari, però si ens avisen a nosaltres, fiquem el temps a les 8:30, no?, que arribes al lloc, unes primeres informacions, tranquil·lament ja són les 9, i si l'últim contacte de les víctimes amb els atracadors ho situem més o menys com són les diligències a les 7:50, doncs és que ja estem parlant d'una hora i 10, no? Llavors, doncs, amb una hora i 10 dona molt. I si vas amb un vehicle i vas ràpid, tranquil·lament pots estar a Lleida, per dir alguna cosa, no? Llavors, que el més fàcil és sortir per la Jonquera.
8: El segon inconvenient és que els atracadors van caricaturitzats. Recordem que quan surten de casa dels Borrell Bracs per anar a la sucursal bancària de Mollet, es treuen el passamuntanyes i es posen perruca i bigoti. I també que s'emblanquinen la cara. Això fa que la policia, en aquests primers moments, no sàpigui ben bé quines fesomies ha de buscar, perquè les poques descripcions que pugui obtenir seran falses i no s'ajustaran a la realitat. Els investigadors tenen poques esperances de poder-los localitzar de seguida. Mentrestant, una ambulància trasllada la família a l'hospital, on se'ls fa un reconeixement mèdic.
7: Al meu avi li van posar una fèdula en el dit. No sé si li va torçar o no tenia gran cosa, però sí que anava bastant temps amb el dit, amb la fèdula. La meva mare li van donar cops a la cara, tenia morats. El meu germà tenia el trau aquí i jo tenia l'esquena, que tenia un mal d'esquena. Per això no va ser res, però un mal d'esquena que...
8: Cap al migdia, el Josep, el pare, ja ha sortit de l'hospital i va a declarar amb més calma. El Josep explica als Mossos que una cosa en la qual es va poder fixar quan el portaven de la Roca a Mollet és que el conductor duia una jaqueta amb una bandera del Japó. Aquest detall tornarà a sortir, ja veurem quan. Després del pare, aniran a declarar l'Albert, el Lluís i la Roser. A mitja tarda, i després de passar per comissaria, el Lluís torna a casa.
7: Recordo que arribo a les 5:30, 6 a casa. En cap moment havia plorat, però en el moment que arribo a casa i entro al meu quarto i entro a la meva habitació, em ve la imatge de quan em tiren que em tiren com si fos un sac de patates. I en aquell moment sí que em derrumbo i començo a plorar sense parar i allà vaig treure-ho tot. Però fins a aquell moment, tipus, no ho vaig acceptar, no ho havia acceptat, no m'havia donat compte del que havia passat. Però quan obro la porta de la meva habitació i em ve aquella imatge, em toco de peus a terra, no? I dic, sí, ha passat. No era una pel·lícula, ha passat, i per sort estem tots bé i ho podem explicar.
13: I'm ready, my lord.
0: Crims amb Carles Porta.
8: Han passat 12 anys des d'aleshores i la distància emocional que dona el temps fa que el Lluís ara es pugui expressar amb tranquil·litat. Però la situació límit que van viure els va deixar seqüeles. Després en parlarem. Ara continuem amb el relat. A partir de les declaracions de la família, els investigadors comencen a treure les primeres conclusions. Des del primer moment tenen clar que els atacants no són professionals.
12: La manera de preguntar, de repetir en molt, que lo sabemos todo, sabemos los horarios, sabemos que en la caja fuerte hay dinero y son todo billetes de 500, ¿vale? O sigui, tota la manera de narrar, d'explicar de com donaven les ordres, etc., veus de que no és un grup de dragadors professional, d'acord? Que tot és clar, amb templança, val? Vull dir, les ordres clares i directes, no repetitivament, no allò d'insistir, lo sabemos todo, lo sabemos todo, lo sabemos todo, no, vull dir, un atracador professional sap el que vol i diu les coses una vegada i les explica correctament i ja està. Però no està tota la nit això de ara et deia que jo ho sé tot i que sé on tens els diners i que tal, vull dir, aquest matxaca constant, no, que és per infundir la por. Val? Però per què? Perquè tu també estàs nerviós i no saps com fer-ho i com salvar la situació.
8: Recordeu que el matí del dia 5, abans que comencés el segrest, una persona va trucar el timbre de la porta de casa dels Borrell i va preguntar per un tal Jordi, quan en realitat es referia el Josep.
12: Un professional no va a trucar el timbre. Val? Llavors, són coses de que tinc la voluntat de fer-ho, no tinc les capacitats o habilitats d'un professional per fer-ho bé, però com que tinc nassos, sé que ho podré fer. No? Llavors, això és el que ja et diu, que dius, tampoc no pots anar a buscar un gran grup de professionals que es digui això, que tampoc no teníem casos similars, vull dir, no pots trobar cap mena de patró, no? Però sí que ja et diu que no són professionals i que, per tant, pot ser qualsevol que tingui la capacitat de dir, jo això ho faig. Val? Llavors, per tant, aquí ja és diferent a l'hora d'enfocar la investigació.
8: Els Mossos intentaran que no se'ls escapi cap detall. Ja veurem si ho aconseguiran.
11: Comencen fent una inspecció ocular a fons del domicili dels Borrell Bracs.
7: La científica, amb el pols d'identificació d'impremta, també m'han comentat que la casa estava tota com a les pel·lícules, no?
11: Troben un objecte que pot ser determinant.
12: Un tros de guant de làtex que portaven els dolents.
11: El tros de guant de làtex l'ha trobat el Josep i és d'un dels assaltants. Els Mossos l'envien a la policia científica perquè l'analitzi i miri si hi ha empremtes o restes d'ADN.
8: També fan la inspecció ocular dels cotxes del pare i la mare, els dos Citroën Xara Picasso. I aquí troben un altre objecte que també pot ser important per resoldre el cas.
12: En un dels vehicles, que és el quan se'n van al banc a robar i porten la Picasso, en aquella Citroën Picasso es troben unes ulleres de sol. Són unes ulleres de la marca Aptonia. Ulleres que en aquell moment està comercialitzant Decathlon i es fabriquen ad hoc pel senyor Decathlon.
8: Aquestes ulleres també es porten a analitzar per buscar-hi empremtes o ADN. Com que trigaran uns dies a saber-ne el resultat, de moment comencen a rastrejar les ulleres.
12: Té un número de sèrie. Parlem amb Decathlon Espanya. Decathlon Espanya ens diu que sí, les fabriquen per ells exclusivament, però que aquell número és el model de la ullera i que no pots dir, no té un número específic concret. Però parlem amb ells. Arribem a un punt de dir, d'acord, una opció d'una línia d'investigació, quina serà? Vale. Pues mirarem totes les ulleres que s'han venut. Totes les ulleres que s'han venut a Espanya. De totes les ulleres que s'han venut a Espanya, doncs, com podem saber qui les ha comprat? Clar, el que hagi pagat amb tarja. O el que hagi passat la seva targeta de fidelitat de client.
8: Us imagineu quantes ulleres s'havien venut d'aquell model? Uns quants milers. Saber una per una a qui s'han venut totes les ulleres és possible, però és una feinada. I els Mossos són conscients que potser no els aportarà res. De moment, doncs, aparquen aquesta via i ja s'hi posaran si no troben cap altra pista més prometedora. Els investigadors parlen amb els dos germans, l'Albert i el Lluís, i amb la mare, i entre tots tres els donen detalls importants, per exemple, sobre el cotxe negre que van utilitzar els segrestadors.
12: Llavors tenim una matrícula, que la matrícula només coneixem un parell de lletres. Val? La familiar és la que dona les dues lletres i el fill també ho va dir quan ell va veure aquest vehicle, al matí recordava que podia tindre aquest parell de lletres. No se sabia la numeració i les lletres eren la G, la F i l'última lletra no se sabia. Per tant, només teníem dues lletres de tota la placa matrícula.
8: És possible localitzar un Seat León de color negre només amb dues lletres de la matrícula?
12: Tu pots demanar una sèrie de combinacions a la Direcció General de Trànsit que apareguin doncs, aquestes dues lletres. I el mateix, sortirà una quantitat ingent de matrícules. Després hauries de fer la discriminació de que estiguin doncs, muntades en un Seat, val? León. Però, a més, jo miraré també. M'interessa amb les meves pròpies bases de dades saber quins vehicles Seat León estan sostrets i si hi ha matrícules que tinguin aquestes dues lletres que estan sostretes.
8: En aquell moment, el model de Seat León que fabrica Seat és l'FR, el més esportiu, però els Mossos dubten que el cotxe que porten els segrestadors sigui aquest model, perquè l'FR no té els vidres tintats.
12: Parlem amb Seat Espanya per veure, venga, de tots aquests models, quins s'han venut. I llavors, bueno, obtenim una llista de tots els models venuts a Espanya. dels FR i el que nosaltres pensem que no pot ser fer.
8: I passa el mateix que amb les ulleres del Decathlon.
11: L'any 2008, SEAT va vendre a Espanya més de 32.000 vehicles SEAT León. Els investigadors poden arribar a rastrejar què ha passat amb cadascun d'aquests vehicles venuts i saber quin és el propietari i on està el cotxe. Però és una xifra molt elevada que comportarà moltes hores de feina i abans de posar-s'hi s'estimen més buscar per altres canals. De moment se centraran en els sistemes de videovigilància, a veure si alguna càmera ha gravat alguna cosa. Estem al 2009.
12: En aquella època no estava tan instaurat com avui dia, que tothom té una càmera i està gravant, sinó que principalment només podies trobar sistemes de videovigilància, sucursals bancàries o una benzinera. I per comptar, avui dia gairebé totes les botigues tenen un sistema de videovigilància, a l'època no. I també hem de recordar que a l'època tots aquests sistemes eren de VHS, val? Que eren cintes i que, per tant, doncs, s'havien d'anar canviant, etc. Vinc a dir... El tema aquest de les cintes, de les dificultats que després moltes vegades no trobes unes imatges de qualitat, i això també és un hàndicap. Per exemple, els bancs en aquella època estan obligats a guardar els 15 dies, darrers dies de gravació. Però, tot i que a l'època doncs, els bancs tenien diguem, uns alts moviments de diners, però, per exemple, la matèria de seguretat no feien una gran inversió. Llavors et trobaves que aquelles 15 cintes, que era una per cada dia, que gravava 24 hores, doncs clar, feien no se sap quants anys que doncs cada dia, avui poso la del dia 1, la del dia 2, la del dia 3, 15, torno a començar la del dia 1, i per tant, com tots sabem, els que som de l'època de les cintes de vídeo, que amb el temps doncs ja no es veu molt bé, ja no enregistra bé, no grava bé.
8: La sucursal bancària de Mollet del Vallès va donar als Mossos 14 cintes amb 24 hores de gravació cadascuna.
12: Sí, són 24 hores de visionatge. Més tota la resta que demanes, perquè en aquella època era totes de visionatge, després sí que ja es van instaurar alguns sistemes de que només era quan entrava el client s'accionava, no, però en aquell moment era cinta i està funcionant 24 hores. Sí, per tant, són hores i hores i hores de visionatge. I en aquest cas t'interessa visionar totes les hores. No només en el moment dels fets, sinó per saber si hi ha hagut vigilància prèvia, surten els dolents passejant per davant de la sucursal, si algú entra per mirar i fa veure que està operant el caixer o va a caixa per mirar quants treballadors, etc. Vull dir, o per obtenir una targeta del director i saber doncs, qui és, com es diu, etc.
8: Els investigadors hauran de visionar 336 hores d'imatges. Ho aniran fent mentre tenen oberts altres fronts, com el dels bitllets.
12: Moltes sucursals, doncs, en aquella època, posaven bitllets esquer. El bitllet esquer no és res de l'altre món que dels bitllets que tu poses allà t'apuntes les numeracions. Llavors, doncs, el director de banc tenia doncs, un document en el qual diu que doncs, aquest bitllet de 100 euros o de 500 euros amb número de sèrie tal està doncs, posat en la caixa i aquest serà el bitllet esquer. Per dir, si algun dia m'atraquen i algú s'emporta doncs, el feix de diners i la policia l'atura, doncs, si entre aquests bitllets hi ha aquest bitllet amb aquest número de sèrie, doncs vol dir que aquests diners provenen d'allà. Llavors això doncs, és un dels bitllets. Si el detecten en algun lloc, bueno, doncs, potser em pot aportar o em pot obrir una línia d'investigació.
8: Un altre dels fronts oberts serà el dels objectes de la família que s'han endut els atracadors, sobretot els mòbils del Lluís i de l'Albert.
12: Jo vull saber si des de que s'ha sostret li han posat alguna targeta SIM diferent. Val? I vull saber si la targeta SIM que ja portava que era de les víctimes, si s'ha introduït en un telèfon diferent. Per tant, vull saber si és així o no. Després també que m'interessa saber, com que m'han dit que han estat trucant per telèfon, vull saber totes les trucades entrants i sortints d'aquests telèfons, per si els han utilitzat els dolents mentre han estat tota la nit o quan han marxat.
8: Però deixant de banda els mòbils del Lluís i l'Albert, com diu el sergent, els segrestadors s'han intercanviat moltes trucades durant tota la nit i sobretot durant el matí del dia 6, mentre ha durat el robatori de la sucursal de Caixa Catalunya. Per tant, la policia té dos punts de referència, la Roca del Vallès i Mollet del Vallès. Amb el corresponent permís judicial, els Mossos es posen en contacte amb les operadores de telefonia.
12: Jo demanaré que vull saber tots els telèfons que amb aquesta franja horària estan inscrits en els repetidors que donen cobertura en aquella zona. De les operadores, que si en aquell moment teníem l'operadora que era Vodafone, Movistar, Yoigo i Orange. Val? Eren les quatre operadores.
8: Les operadores trigaran dies a donar aquesta informació als Mossos. Mentrestant, els investigadors recorren a les seues fonts d'informació habituals.
12: Informadors que tu puguis tenir, que coneguis, doncs que tu li dius, escolta, mira, hi ha aquest fet, què saps, què diu el carrer, alguns que estan a presó, doncs, escolta'm, si tens alguna informació o algú t'ha explicat alguna cosa, etc. Perquè tot això, quan arriba al coneixement del món criminal, doncs sempre hi ha algú que diu, ostres, o a mi m'ho van proposar i jo vaig dir que no, o, ostres, això ho ha fet, o de la manera de que ha passat això ho va fer fulano. O un em va dir una vegada de que volia fer una cosa similar i tal. I, per tant, d'aquí doncs, pots treure altres informacions que també després s'haurà de verificar i comprovar.
8: De tota la informació que ha recopilat la policia, hi ha un element que de seguida es converteix en la principal línia d'investigació.
12: En aquest cas, havia el Lluís, que el Lluís explicava que l'accent era brasiler, val? Era un portuguès però amb accent brasiler, i ho va tindre molt clar. Per què ho tenia molt clar? Perquè havia una senyora que era la que netejava o ajudava els avis a la casa, i aquesta senyora era brasilera. Aquesta senyora era brasilera i tenia una filla, la qual era la xicota d'en Lluís. Llavors, per això, ell coneixia també l'accent. Per tant, ell, la credibilitat que té en aquest sentit, és un 100%. Llavors, va analitzar una quantitat ingent de dades, d'informacions, de gent que està empadronada, de les nostres bases de dades de delinqüents, val? Per mirar doncs, d'on puc treure un brasiler.
8: La policia té sobre la taula el cens de brasilers a La Roca i a Mollet i també a poblacions veïnes, però centra les sospites en l'entorn de Lluís i la seva xicota.
12: Clar, tu m'estàs dient brasiler, m'estàs dient que la teva xicota és brasilera, m'estàs dient que la dona que està és brasilera. Una vegada analitzat això, et pots plantejar el dubte de dir... Clar, i si ha facilitat informació o ha dit que aquí hi ha diners o aquí qualsevol cosa... I jo no dic que sigui voluntàriament, però potser de manera involuntària tu has pogut dir pues aquesta família té diners i ell és director i molts calés, etc.
7: Em trucaven molt sovint preguntant-me detalls i qui és fulano? I aquest el coneixes? Em van fer una llista de tots els brasilers que coneixia i si podia ser que indiqués algun que si d'aquests diguéssim que és un, quin diries que... Qui et fa sospitar? I va passar tot l'abril i cap al maig va arribar un dia que també van demanar per interrogar la que era la meva parella en aquell moment.
12: Perquè un dolent tria fer aquest delicte, val? Normalment perquè tens una vinculació amb el lloc, una vinculació amb La Roca o una vinculació amb Mollet del Vallès. Normalment tu quan vas a fer un fet d'aquestes característiques és perquè coneixes el lloc, o te l'has estudiat, o l'has treballat.
8: Per més que al Lluís li costi de creure, els investigadors no descarten que els atracadors segrestadors siguin persones del cercle d'amistats brasileres del Lluís i la seva nòvia. El Lluís assegura als Mossos que l'ambient dels brasilers amb qui es relaciona és molt familiar i que posaria la mà al foc per tots ells. Però els investigadors insisteixen i interroguen la nòvia i algun dels amics brasilers.
7: No van trobar res, perquè és que no hi ha res a trobar.
8: Abans de continuar, recapitulem.
11: Els investigadors tenen clar que els segrestadors són amateurs per la seva manera d'actuar. Els assaltants portaven guants de làtex i el Josep, el pare, n'ha trobat un tros que la policia ha portat a analitzar. En un dels cotxes s'han trobat unes ulleres de sol que comercialitza únicament Decathlon. També s'han portat al laboratori. Una altra línia d'investigació és el Seat León dels assaltants i dues lletres de la matrícula. També miren sistemes de videovigilància que hagin pogut gravar alguna cosa. De moment, els investigadors estan visionant 336 hores d'imatges de la sucursal de Mollet. Els bitllets també poden donar pistes. Entre els diners robats hi ha bitllets esquer, és a dir, bitllets que estan identificats amb un número de sèrie. A més, els segrestadors s'han endut el telèfon mòbil dels dos fills. Com que les víctimes els han sentit que trucaven tota la nit, la policia ha demanat a les companyies telefòniques el llistat de les trucades que s'han fet des dels mòbils del Lluís i l'Albert, per si els segrestadors els han utilitzat. També han demanat tots els números de telèfon que apareixen als repetidors que donen cobertura a la zona de La Roca del Vallès i de Mollet del Vallès. D'altra banda, tenen l'ull posat en els brasilers que estan censats en aquestes dues poblacions i en localitats del voltant. Seguint la pista brasilera, els investigadors han interrogat la nòvia i les amistats del Lluís, però no n'han tret res. Mentrestant, no perden l'esperança que algun dels confidents de la policia, de dins o de fora de la presó, els pugui donar alguna pista.
8: Amb tots aquests fronts oberts, els primers resultats arriben a través de la matrícula del Seat León de color negre.
12: Estàvem parlant abans de fer cerca en les bases de dades, doncs això, nosaltres quan ja mirem, trobem, clar, una denúncia i que hi havia una matrícula sostreta. I que això era una matrícula que era la 2035GFM. I per tant, dius, bueno, si més no, jo sé que el 4 de febrer de 2009, sobre les 6 de la tarda, doncs a la zona de Rubí van sostreure aquesta matrícula.
8: Els que teniu una memòria privilegiada ja us hauran sonat les lletres G i F, que són les úniques que recordava el Lluís. La matrícula s'havia robat el 4 de febrer del 2009 i el segrest va passar el 5 de març. Hi ha un mes de diferència. Fixeu-vos que el sergent diu que es va sostreure una matrícula, no un cotxe.
11: La hipòtesi és que els segrestadors podrien haver col·locat aquesta matrícula al Seat León per confondre la policia.
8: A principis d'abril, un mes després del segrest, la policia ha visionat les cintes de les càmeres de la zona que podrien haver captat alguna cosa. Recordeu que els fets van passar al 2009, fa 12 anys.
12: Les entitats en aquell moment tampoc no és que tinguessin una gran inversió en seguretat. La seguretat tampoc no era una cosa primordial. Llavors passava el que passava, no? Què trobaves? Càmeres mal ubicades, que no enfocaven res, pues, imatge de mala qualitat, les càmeres també eren de mala qualitat, a més si tenies sistema de VHS i anaves repicant i repicant i repicant les càmeres. Per tant, doncs, al final, bàsicament, no van aportar res. Val? Van ser càmeres que no van poder extraure cap mena d'informació.
8: El sergent Moncusí parlava de les càmeres d'entitats bancàries properes a la que va ser robada, però de les 336 hores de la càmera de videovigilància de la sucursal afectada, tampoc se'n va treure cap informació valuosa. Només un fet curiós.
12: L'anècdota és de la càmera del banc. Sí que finalment nosaltres fem una extracció d'alguns fotogrames perquè s'observa el director, no, com entra, com surt, sobretot el dia dels fets. Els altres dies no es pot apreciar bé perquè està molt deteriorades i, per tant, no es podia visualitzar res. Però sí que és anecdòtic que quan narra el senyor Josep, no, que bé, arribem al banc i estem esperant uns 25 minuts, no, fins que jo ja baixo i vaig a fer, pues, tota l'operació, pues, mentre estan esperant a dins del vehicle, que fins i tot ella explica que, tot i portar els vidres foscos, van ficar un parasol al darrere perquè així hi ha contrallum, que no, si els pogués veure, etc. Doncs passa un

0: salvar la família, etc, que no estàs ni percebent el que t'envolta.
1: Ni el Josep es va adonar de la presència de la unitat de Mossos d'Esquadra, ni els agents es van adonar que en aquell cotxe hi passava alguna cosa estranya. En aquest cas, la sort va estar del costat dels segrestadors.
2: You want it darker.
3: Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
2: I'm ready, my lord.
3: Amb Carles Porta.
1: Més coses. Què ha passat amb les empremtes que es van trobar al domicili dels segrestats?
0: Les empremtes que es van revelar eren de la família. Cap era dels dolents.
1: I el tros del guant de làtex que portava un dels segrestadors?
0: Mirar empremtes del guant de làtex i es va mirar de fer la cerca d'ADN. No es va portar enlloc. Tot va sortir negatiu.
1: Als investigadors no els està funcionant res. Arriba el resultat de les anàlisis de les ulleres que s'han trobat dins d'un dels dos Citroën Xara Picasso de la família i que comercialitza Decathlon.
0: D'aquelles ulleres va buscar també empremtes, va sortir negatiu, es va buscar ADN i va resultar negatiu.
1: De moment, tot són males notícies per als investigadors. Sapiguem què passa amb les dades de les operadores de telefonia. Primer, amb les trucades rebudes o emeses pels telèfons dels fills de la família segrestada.
0: Tampoc no s'observa cap trucada que haguessin pogut fer els atracadors. Això parlo dels telèfons de les víctimes. Se'ls hi mostren bé, ells visualitzen la relació de trucades, etc., i no identifiquen cap telèfon com a normal.
1: Ara falta saber quins són els telèfons que els repetidors de la Roca del Vallès i de Mollet del Vallès van enregistrar els dies 5 i 6 de març del 2009. Dins la franja horària del segrest estaven connectats en aquests dos repetidors 14.223 telèfons. Així que els investigadors van haver de treballar amb tot aquest volum de dades que no estaven informatitzades fins a arribar a observar això que ens explica ara el sergent Moncusí.
0: Aquí sí que sortien molts telèfons que estaven en els dos llocs, per tant, havien moltes coincidències de que tenies un telèfon que ara el tinc en un repetidor i després el tenia l'altre. Després d'anar netejant i anar descartant, es quedava que havia un telèfon que apareixia en els dos repetidors i que aquest telèfon, analitzat tot el flux de trucades que havia realitzat el dia dels fets, veies que seguia el patró dels fets.
1: I quin era aquest patró dels fets?
0: El patró de trucades, en aquest cas, era... Hi ha un telèfon que és el telèfon principal, que rep moltíssimes trucades, val? Però, clar, que interactua amb altres quatre telèfons. Llavors, observant tot el flux de trucades, dius, aquest telèfon pot ser de la persona que estigui a fora vigilant o pot ser, potser, de el cap, no? El que més interactua, el que més mana, no? Però dius... truca a la resta, llavors podria ser aquest que estigués a fora o podria ser el que manés. Però veus que hi ha un telèfon que és el que sempre es truca amb la resta.
1: Els investigadors han trobat un fil per estirar. I a més, observen que dos dels cinc telèfons que han assenyalat com a sospitosos fan dues trucades que els criden l'atenció. Una és a un fix que té una numeració molt llarga.
0: Resulta que és un telèfon de fixa d'Argentina, que això ja ratifica que és les sospites de que podia haver algú que era un argentí.
1: I l'altre lloc on truca l'altre telèfon és aquest.
0: És un restaurant de menjar mexicà.
1: Els investigadors contactaran amb el restaurant, però abans fan una altra gestió.
4: Consulten si a la base policial de dades hi consta algun dels 14.223 telèfons que els han facilitat les companyies.
0: I a les nostres bases de dades sí que hi ha un telèfon que consta, vale? Aquest telèfon que ens consta és fruit de una identificació, dic, per lo important que per nosaltres a vegades també són les identificacions. En aquest cas és una identificació que fa en un control de pas policial i es fa aquesta identificació i un dels identificats és un tal Sydney. I aquest Sydney, en la seva identificació, que a part de mirar la documentació, etcètera, tot això, se li anota el seu número de telèfon i s'anota el seu domicili. I llavors aquí és quan ens coincideix aquest telèfon.
4: La persona identificada en un control rutinari es deia Sydney Alves de Mata i la identificació era força recent perquè la fitxa policial s'esborra automàticament després de 6 mesos si l'individu no té antecedents. A l'historial diu que el Sydney és portuguès i també hi apareix el seu domicili.
1: La identificació del Sydney serà crucial,

0: De les 5 línies de telèfon que es van estar comunicant entre elles durant tota la nit, l'únic titular a qui poden posar nom i cognoms és el Sydney. I això gràcies a una identificació casual. És un detall important, i ara veureu per què. El jutjat no pot autoritzar cap escolta telefònica a cap línia si no se'n sap el titular. Si no són independentistes, és clar. Així que el dia 6 de maig de 2009, els investigadors demanen punxar només el telèfon del Sydney i el jutjat hi dona el vistiplau. 8 dies després, el 14 de maig, els Mossos senten una conversa que els fa pensar que van pel bon camí.
1: Cap al 14 de maig sí que en una de les trucades s'està parlant d'aconseguir documentació, val? Aconseguir posar algun NIE fals.
0: I el dia 20 de maig, 2 mesos després del segrest, se sent aquesta conversa que consta al sumari i que hem dramatitzat.
2: Ha llegado más pronto.
3: Ha llegado a las 7:45. Algunos días llega más temprano y otros más tarde. He ido con Víctor y ahora lo estoy esperando para poder seguirlo hasta su casa.
2: Tenemos que salir antes, porque a las 3 tenemos que estar en el sitio.
3: Sí, sí, de acuerdo.
2: Estoy trabajando en Mollé y mi jefe no tiene dinero y no sé si podré cobrar. Lo que tenemos que hacer es robar porque trabajar no lleva a ningún sitio. No podemos parar con el tema.
0: Els investigadors interpreten que el Sydney i el tal Víctor estan vigilant un home per saber a quina hora arriba a la feina i també a quina hora marxa, possiblement a les 3 de la tarda. Amb tot, no saben si estan sobre la pista correcta. A la fitxa que ha quedat a les bases policials hi diu que el Sydney és portuguès i els investigadors estan buscant brasilers i argentins. Si, com sembla, aquesta gent està vigilant algú, els Mossos no poden badar perquè potser preparen un altre segrest com el de la Roca.
4: Doctor Àngel Cuquerella, hi ha un fet que crida l'atenció, que és que després de cometre l'atracament, de tenir els diners de l'oficina bancària, donen 30 euros, els atracadors donen 30 euros al Josep perquè pugui agafar un taxi i tornar a casa, un cop ells ja tenen el botí.
5: Bé, jo crec que una situació similar pot semblar fins i tot sarcàstica o irònica, no? És a dir, hi ha un component aquí que gairebé està fregant, no? La sornegueria o el victimitzar secundàriament amb aquesta persona perquè ja pagar-li un taxi ens sembla curiós, no? Bé, jo crec que això formaria part d'un control final, és a dir, quan mirem delictes o mirem situacions individuals o grupals, sempre avaluem, no?, respecte a les capacitats del subjecte, el pre, el peri i el post-crim, no? És a dir, com funciona la gent abans, durant i després. Home, si després fins i tot hi ha aquesta mostra, diguéssim, de control extrem, no?, que és facilitar la marxa d'un dels membres del grup victimitzat, jo crec que ja, diguéssim, el que denota és un control total de la situació, no? Això en primer lloc. I l'altre, bé, jo crec que una persona que és capaç de fer aquest gest, realment, o un grup similar, no volen causar lesions greus o poden amedrentar, però la realitat o l'objectiu real, no l'aparent, el real, no és fer mal. Si cal, probablement el faran. Però l'objectiu real és, com diuen a Sud-amèrica, no, matar segrestos, doncs el benefici econòmic, no? Tot això està molt estudiat, aquella zona. I si l'obtenen, no tenen per què anar més enllà. És a dir, aparentment no és un grup violent, tot i que probablement aquest tipus de grups, si calgués, aplicarien la violència instrumental, freda, calculada. Però com que no ha calgut, diguéssim, el premi final és aquest, no? El deixar marxar les víctimes fins i tot amb un control de la situació final que sorprèn, no? Sorprèn perquè pràcticament sembla que es ridiculitzin la pròpia víctima, no?, facilitant-li la marxa d'aquesta manera.
4: Què passa amb una persona que ha viscut l'experiència que potser està vivint els últims segons de la seva vida?
5: Home, amb situacions de risc vital, amb situacions de risc per la integritat greu, no?, física, psicològica, sexual, econòmica de la persona, el que és més freqüent és que pugui aparèixer un trastorn per estrès posttraumàtic, d'acord? És a dir, no complexa, perquè la situació és la que és i, per tant, l'estímul és claríssim, però habitualment podria aparèixer, tot i que s'ha de comprovar, trastorn per estrès posttraumàtic. Tot això depèn de la personalitat, insisteixo, és molt important, de la personalitat prèvia de les persones victimitzades, d'episodis traumàtics anteriors i de la unió o de la cohesió com a grup que tindran després d'aquesta experiència, no? si hi ha una resolució ràpida i després d'aquest episodi són capaces les persones que formen part d'un grup similar reeixir i, per tant, donar-li la volta a la situació, probablement, diguéssim, no fan un relat dramàtic del que ha passat, probablement se'n sortiran amb menys seqüeles o amb cap seqüela per sobre de grups que o ja havien estat victimitzats o viuen d'una manera molt més dramàtica la mateixa situació, no?
4: És habitual recórrer, per exemple, a la religió sense creure-hi? Per exemple, el Lluís diu que no és religiós i que no sap per què en aquell moment, quan l'estaven encanonant, va estar parlant a la seva manera amb la Verge de Montserrat.
5: Bé, la religió, la religiositat, és un tret o és un tarannà que tots tenim. Tothom creu en alguna cosa, ni que sigui en ell mateix o en ella mateixa, no? Per tant, creences irracionals en tenim tots. Quan hi ha una situació crítica, tendim a perdre la racionalitat crítica per nosaltres, per la nostra supervivència, pel nostre futur, no? Tendem a perdre la lògica, la racionalitat, i ens decantem cap a la fe. Clar, quan hi ha una situació tan crítica, jo crec que el que fa és aflorar el pensament màgic, no? Com el nen que s'amaga darrere la cortina i així ja no el veuran, doncs el pensament màgic és, si faig no sé quins moviments amb la mà tindré sort, si faig no sé quant, doncs si tot va bé, me'n vaig a la cova, això voldrà dir que he compensat tot aquest patiment que ara estic passant, no? Bé, és pensament màgic, pensament, diguéssim, preadult, però que funciona com a clau ardent, diguéssim, al qual ens agafem, i que en aquell moment sí que pot ser una solució emocional compensadora, no racional, però en aquell moment ens fa tirar endavant, no?
0: Queden detalls per esbrinar que potser seran importants. Saber de qui és el número de telèfon argentí, parlar amb l'amo del restaurant mexicà que apareix a les trucades. Al proper capítol sabrem si els policies tindran sort i on porta tot plegat. Aquest cas encara ha de donar moltes voltes. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
6: Crims. Guionistes, Lídia Orriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui, Lídia Orriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Ja són 12 les persones mortes en l'incendi forestal que va començar ahir a la tarda al municipi de Los Gallardos, a la província d'Almeria. A primera hora de la matinada, la Junta d'Andalusia havia informat de la mort de 6 persones en una pedania propera al municipi. Hores després, però, els serveis d'emergència van localitzar 6 cossos més, fet que eleva el balanç provisional a 12 víctimes mortals. Les autoritats no descarten que la xifra augmenti en les pròximes hores, tant pel que fa als morts com als ferits. Això ho ha explicat a Televisió Espanyola l'alcalde de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes.
2: Se habla de unos 12 fallecidos, por lo menos 7 u 8 personas también heridas, que están, como podéis comprobar, es un fuego que parece ser que no se había conocido anteriormente, muy grave, que está afectando a la zona de Los Gallardos y sobre todo al pueblo de Veda.
1: Alguns dels cadàvers els han trobat a l'interior dels seus cotxes. Segons la Junta, les víctimes intentaven escapar de les flames per alguna ruta alternativa, però han quedat atrapades pel foc. Les imatges que arriben de l'incendi mostren com les flames avancen sense control per un front molt ampli, amenaçant nuclis habitats. A més, prop d'un miler de persones han estat evacuades i han passat la nit en pavellons habilitats per acollir-les. Les primeres hipòtesis apunten que l'incendi el podria haver originat la caiguda d'un cable elèctric. Fins ara, l'incendi forestal amb més víctimes mortals d'aquest segle a Espanya era el de Riba de Saelices, a Guadalajara, l'any 2005, on van morir 11 membres dels equips d'extinció. Repàs ara més breu altres notícies. Carola Gil.
3: Gràcies a la millora de les condicions meteorològiques, els bombers han pogut estabilitzar l'incendi de Guimerà, a l'Urgell. El foc, que ahir va tornar a créixer tiat pel vent, ha cremat un centenar d'hectàrees i va obligar a confinar 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes. Avui també continuaran les feines per controlar els altres incendis dels últims dies a Navarcles, al Pla de Manlleu, Sant Manat, l'Anoia i Gavà.
1: Tercera nit de bombardejos sobre l'Iran. Les autoritats de Teheran han informat d'un atac sobre una instal·lació militar al sud del país, tot i que els Estats Units han negat haver atacat l'Iran novament després de 2 dies de bombardejos previs que van causar 14 morts. El Wall Street Journal i la CNN informen avui que Israel ha transmès a Washington informació del seu espionatge, alertant que l'Iran prepara un nou pla per assassinar Donald Trump.
3: L'últim baròmetre del CEO pronostica que el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Obtindria entre 36 i 38 diputats, uns 4 o 6 menys que ara, els mateixos que guanyaria Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició, amb fins a 26 escons. Esquerra quedaria frec a frec amb Aliança Catalana, que fa el sorpasso a Junts i passaria de 2 diputats a tenir-ne entre 23 i 25.
1: El català continua en retrocés, però encara té marge per remuntar. L'últim informe de Plataforma per la Llengua alerta que l'ús habitual del català ha caigut per sota del 15% a l'àrea metropolitana de Barcelona i que menys d'un 20% dels catalanoparlants mantenen la llengua quan l'interlocutor parla castellà o bé és estranger. Espanya inutilitzarà la pistola que el president turc, Recep Tayyip Erdogan, va regalar a tots els líders en acabar la cimera de l'OTAN, celebrada aquesta setmana a Ankara.
3: L'insòlit regal va causar perplexitat a la majoria de delegacions occidentals. És un revòlver plenament funcional, amb 6 bales, que Turquia produïa als anys 90 i que es considera una peça de col·leccionista. L'arma que va rebre Pedro Sánchez ha viatjat fins a Espanya com amb la comitiva presidencial i està custodiada al Ministeri de l'Interior. Serà inutilitzada i després s'arxivarà com una peça de col·lecció. El primer ministre canadenc, Mark Carney, s'ho prenia amb humor.
4: No estem per tirar coets ni de lluny, però no està tot perdut, és reversible.
5: It's not what I expected. It struck me that my gift of
6: no és el regal que m'esperava. M'ha sorprès. M'ha sorprès que el meu regal de xarop d'auró no estigués a l'altura del revòlver. Després he pensat que, d'acord, que això ha d'anar cap al Museu de la Guerra. War Museum.
1: Esports, França s'ha classificat per disputar les semifinals del Mundial de Futbol després de derrotar el Marroc per 2-0 amb gols d'Mbappé i Dembélé a la segona part. Avui es juga el segon partit de quarts entre Espanya i la selecció belga.
3: El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès ja el club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça.
0: Fins aquí les notícies.
7: Com més calor fa,
8: més fresca et fem la tarda.
7: Les millors tardes d'estiu
8: són les que es passen en bona companyia.
0: La tarda de Catalunya Ràdio.
7: Tu, deixa't sorprendre.
0: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
8: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
0: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
9: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
9: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Sí, res de bo.
0: Avui sí que serà bo. Bé, la Julia Roberts.
1: Oh, carai, la de Hollywood?
0: No, home, no, collons, no crec que hi hagi vol directe de Hollywood a GURB, saps què vull dir? Bé, la Mercè Montalà, la seva dobladora.
1: Ah, molt bé. I què més farem?
0: Bueno, farem allò dels gossos, que a mi no m'agrada gens. Bé. I després l'Arnau i la Laia ens parlaran d'una cançó creada durant un viatge en moto, no sé quin rotllo ens fotran. Ja. I dedicarem el capítol a l'aspiradora.
1: A l'aspiradora?
0: Sí.
1: A què aspira aquest programa?
0: Va, xt, calla, ojo, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: I visca el

0: Una de les primeres coses que s'inventen, més o menys semblant a una aspiradora, és el que el seu inventor l'any 1876 va anomenar escombradora de catifes.
1: Escombradora de catifes?
0: Sí.
1: Així, en català, eh? Era català l'inventor?
0: No, no, és un invent d'un paio americà.
2: Collons d'americans.
0: Sí, noi. Un tal Melville Beazel, que la va inventar per regalar-li a la seva dona. Que, hòstia...
1: Ja.
0: Que, o sigui, regalar-li una aspiradora a la teva dona ja és molt masclista. Sí. Però inventar-te-la... Hòstia, és d'un nivell molt gros, no?
1: És una altra època. No pots valorar-ho,
0: no,
1: això.
0: No. Això passava a finals del segle XIX i era una cosa molt rudimentària. Una mena d'hèlice que s'accionava amb una maneta. O sigui, tu havies d'anar fent girar una maneta com...
3: Sí, però almenys no es havia d'enxufar, Peyu?
0: Ah, sí?
3: Vull dir que les d'ara van amb aquell llamp de cable, me cago en...
0: Hòstia!
3: Vés a aspirar allà, collons! Vull dir, puc arribar a tres carrers i jo aspiro, eh?
0: Hi ha molt de cable, allà.
3: Hi ha molt de cable.
0: I se recull molt ràpid, allò.
3: Sí, molt.
0: Cal que sigui tan potent, allò.
3: Et pot buidar un ull, aquell cable.
0: Bueno, és que a mi... Vull dir...
4: La fuetada aquella final que et fa...
3: Sí.
0: Dóna la sensació que el motor que porta allò de recollir el cable és més potent que el de l'aspirador.
1: A mi m'ha estirat a vegades.
0: És que te pots deixar els turmells?
1: Sí.
0: Pots deixar els turmells allà. En fi, l'aspiradora elèctrica la inventa un altre americà, a la que s'enxufa, aquesta del cable. Eh?
2: Collons d'americans.
0: Sí, tu. En James Spangler, el 1906. Coneixíeu aquest?
1: L'Spangler.
0: Era un conserge asmàtic que cada vegada que li tocava netejar la moqueta de l'edifici estava a punt d'anar-se'n a l'altre barri per culpa de la pols. O sigui, o inventava l'aspiradora o es moria.
1: Sí. Si l'alternativa és morir-te a l'aspiradora, també te l'invento jo.
0: Sí, exacte. El pobre conserge, quan va solucionar els seus problemes d'asma, ja en va tenir prou i va vendre la patent a l'home d'una seva cosina.
3: Malament, home, no te la venguis, burro, Spangler!
0: Mira, hòstia. El cosí era d'Anglaterra.
2: Collons d'anglesos.
0: I es deia William Hoover. Va crear The Hoover Company, una empresa que va tenir el monopoli de les aspiradores durant bastants anys i que també és coneguda per idear la pitjor campanya de màrqueting de la història.
3: Això m'interessa.
0: Atenció. Ja. De cop i volta, la marca d'aspiradores Hoover comença a tenir competidors, com la coneguda Dyson. Aquesta la coneixeu, la Dyson, no? Baixen les vendes en picat i això es transforma en un gran estoc d'aspiradores per vendre. Hòstia, ara no venem.
1: I
0: aquí se'ls acut una campanya d'impacte per treure'ls les aspiradores de sobre. Per cada persona que compri una aspiradora o algun electrodomèstic per més de 100 lliures, regalaran 2 vols gratis d'anada i tornada a qualsevol destí de la Gran Bretanya.
1: Cau en Déu fel, comprem-ne una!
0: Ja va ser això, eh? Això ja va ser, eh? No està passant,
3: home, però... Sí, però anar tot mano-mano?
0: Sí.
3: Anar-nos a Gran Bretanya?
1: Sí, al cap del punt, eh?
0: Va passar als anys 90, això.
3: Però...
0: Ara ja no podeu. S'ha acabat la campanya.
1: Era molt bona oferta, això.
0: Sí. La campanya resulta ser un èxit i buiden tot l'estoc d'aspiradores. Llavors és quan s'envalenteixen i milloren l'oferta.
3: Yeah.
0: Qui compri una aspiradora per més de 100 lliures tindrà 2 vols internacionals...
1: Internacionals,
0: d'anada i tornada.
3: Cago en Déu, Xuri! Comprem-ne una!
0: No es pot. La resposta de la gent va multiplicar per 10 la prevista. 300.000 persones van comprar aspiradores. Que ja es veu que no hi ha tanta gent que vulgui aspirar.
3: No, ja es veu.
0: Això són 600.000 vols internacionals que havia de regalar Hoover als seus clients. La gent es gastava 100 lliures i havien de regalar vols valorats en 600 lliures.
3: Quin cervell, eh?
0: Aquella reunió...
3: Qui el va parir, eh?
1: Hòstia, això, si va passar als anys 90, que ara deu ser viu, aquest home.
0: El que ho va fer-ho?
1: Sí. El podria contractar...
4: Crec que el van matar.
0: Si el van matar.
1: El van aspirar.
0: Home! Com a mínim deu estar a l'atur, perquè l'empresa, evidentment, va desaparèixer amb milions de pèrdues. Com a bona empresa d'aspiradores, va ser absorbida per un dels seus competidors. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: El primer intent d'aspiradora el va inventar un senyor per regalar-li la seva dona, no?
1: Sí.
0: Sí, això pot semblar una bestiesa, però encara és més bèstia la publicitat que es feia al segle XX per vendre aquests aparells. Només us posaré un exemple.
1: Ai.
0: Una aspiradora Philips.
2: No diguis marques.
0: Per què no? Si és Philips, què he de dir? Ara no me'n surt cap.
3: Era una altra època. És Philips com podia haver sigut una altra.
0: Exacte. L'anunci compara la potència de l'aspiradora amb la potència dels motors d'avió.
1: Ah.
0: A l'anunci es veu una hostessa de vol netejant l'avió, la moqueta, el passadís, els seients, mentre una veu en off va destacant les qualitats de l'aspiradora. El comentari de qualitat arriba quan el pilot surt de la cabina, veu l'aspiradora i, com era d'esperar, ell ja sap a qui li regalarà l'aparell. Escolteu.
4: Una limpieza a fondo y eficaz en todos sus detalles, turboaspiradores Philips, potencia rápida y silenciosa.
5: Justo lo que mi mujer necesita.
4: Turboaspiradores Philips, la última palabra en potencia.
0: I la dona contenta, que devia estar.
3: No és més romàntica,
1: És molt més ben maco.
0: És que vengo de la Xina i t'he comprat una aspiradora.
3: Per Sant Jordi.
0: Hòstia,
3: en vez de l'arròs, una bona aspiradora.
0: Llibre, ni res.
3: Molt bé que va quedar aquest pilot.
1: Déu-n'hi-do. Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
6: Avui estic perdut, Peyu. Pot ser sàvia per conèixer, però al mateix temps, sense que molts ho sapiguem, ja és una boja coneguda. Dobladora de les millors actrius de Hollywood com Julia Roberts i actriu de sèries tan nostrades com El cor de la ciutat o Nissaga de poder.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Mercè Muntalà!
2: Visca!
1: Què tal, Mercè?
7: Meravellada.
1: Sí? Per què?
7: Perquè em feu riure molt.
1: Ah, sí? Bueno, mira, ja està bé que algú rigui, escolta.
7: Sí, sí.
1: Què has esmorzat avui?
7: Què has esmorzat?
1: Sí.
7: Pa torrat.
1: Mira.
7: Amb una miqueta d'oli i pernil dolç.
2: Ah, dolç, eh?
0: Bueno. Un clàssic. Dolç.
8: És el meu esmorzar.
1: Sí?
7: Dolç. Jo cafè amb llet. Sí. Dolç.
1: També? Sempre fas això?
7: Sí.
1: Sempre.
7: Normalment sí.
1: Molt bé. Has de saber, Mercè, avui és el moment en què segurament en la meva vida, si no fa un giro molt estrany, estaré més a prop de la Julia Roberts, no? És la teva actriu preferida? Perquè, clar, no sé si et canses també de doblar algú, no?
7: No, mai. No, al contrari. Julia Roberts, a més, està tenint una trajectòria professional meravellosa.
1: Hòstia, no para, aquesta dona.
7: I està creixent molt bé.
1: Sí.
7: Crec que els projectes que escull a mesura que va passant el temps són molt, molt interessants.
2: Tot el contrari que a mi.
1: A qui et doble, tu?
8: La seva dona, a vegades.
1: Perquè com funciona això, Mercè? Vull dir, quan tu comences a doblar Julia Roberts... No sé com t'arriba la proposta, si recordes el primer dia que la vas doblar.
7: Sí?
1: Sí,
7: sí, perquè és que és un cas molt especial. El destí és el destí i a vegades l'atzar també hi juga. Perquè quan jo començava a fer doblatge, que feia ambients, feia la cambrera, feia la veu dels altaveus...
1: Sí,
7: feia...
1: sí.
7: Aleshores...
1: Jo havia fet això. Bueno. Al principi vaig començar a fer doblar i quan diu ambients vol dir gent que passa de fondo.
7: Exacte.
1: Jo recordo haver fet ambients de Terratrèmol, la pel·lícula del Clint Eastwood,
7: sí.
1: I llavors anava a passar i em deien que fes per aquí, no, més caixes, més caixes. Sí.
7: Jo tenia un problema molt gran perquè quan em tocava fer la megafonia dels aeroports, sempre havia de dir American Airlines, i em feia uns lius que em moria. El cas és que en aquell moment, cap al 85, 80 i alguna cosa, s'estava doblant Corrupció en Miami.
1: Val.
7: Aleshores, sí. Aleshores, jo estava allà, com tots els que començàvem en aquell moment, i dirigia el senyor De Vicente, que era boníssim. Uh-huh. El senyor De Vicente tenia una peculiaritat, que era quan anaves a fer una pel·lícula amb ell, sempre et deia, mira, yo no he entendido nada, pero tú doblas a este.
1: Hòstia santa, ni papa d'anglès...
7: Era meravellós, no, ni papa de l'argument. Claro, claro. Esto es muy raro, yo no he entendido nada, mira que la he visto, mira que la he gustado, pero bueno, es igual, tú doblas a esto. El tema està en que... Bé, em truca Muntalà, i jo entro i diu, mira, dobles aquesta noia. I aquesta noia era la nòvia del Don Johnson, que tenia, 2 takes, 3 takes, i era la Julia Roberts.
1: Hòstia.
7: Aleshores, jo, la primera vegada que la vaig doblar era una convocatòria d'ambients, amb la qual no tenia cap importància, no sabíem on aniria allò.
1: Clar.
7: Ni la carrera d'ella ni la meva. I
1: heu anat creixent juntes.
7: Digues. Juntes.
1: I ara et podries negar a fer Julia Roberts? O firmes algun tipus de contracte? Un cop ets Julia Roberts, ho has de ser de per vida?
7: No.
1: Depèn
7: de la coherència de les distribuïdores,
1: clar,
7: del director que li toqui portar aquella pel·lícula. Normalment es respecta, sí. I més quan l'has doblada. Jo la doblo des de Magnolias de Acero.
1: Sí.
7: Aleshores, quan l'has doblat ja moltes vegades, normalment es respecta, però res és teu.
1: No, però es pot morir la Julia Roberts, també.
7: Home, i jo.
1: I tu, també.
8: Sí, clar. I no, qualsevol dels que s'ha morit.
7: Sí, clar.
0: I us heu conegut mai?
7: No.
1: O sigui, sí, és...
0: No, eh?
7: No. No, i crec que... Bueno, home, sí, no? Són actrius que t'agraden, i sobretot, ja et dic, respecto molt la seva evolució com a actriu.
0: Bueno, perquè heu evolucionat juntes, vull dir que també ha de ser interessant, no?, conèixer
7: molt
0: una persona que has crescut amb ella.
7: Sí, el que passa és que... Sempre he considerat que la nostra feina, fins i tot a la ràdio,
1: sí,
7: cada vegada necessitem més difusió i la imatge juga un paper important perquè ens hem de donar a conèixer,
1: sí,
7: i perquè és una manera de reivindicar també la teva feina, no?
1: Uh-huh.
7: De totes maneres, el que no se't vegi també té molta màgia.
0: Clar.
1: Sí.
7: I sobretot amb doblatge. Perquè ara qui ens estigui veient dirà, oi, mira la Montalà.
1: Bueno, i que ja ets la veu de la Julia Roberts, no? A mi em passa a vegades a Antena 3, que et descol·loca molt quan veus una...
7: Un canvi de veu.
1: Hòstia, jo veia una pel·lícula un dissabte a la tarda d'un maltractador i de cop i volta la veu d'en Bart Simpson. On te va, aquest senyor? No te quedaràs con mi hija! I la veu d'en Bart Simpson, hòstia, no, perd tota la credibilitat, no? Mercè, ha passat un fet, una cosa, que jo tenia la imatge d'haver vist Pretty Woman en català.
7: Sí.
1: No hi és.
7: Sí.
1: No hi és.
2: Ja és o no hi és?
1: No hi és.
7: No l'he doblada?
1: No, senyora.
7: Oh.
1: Pretty Woman, en català, no existeix.
2: Oh, jo em pensava que l'havia
8: vist. Ho hem consultat.
1: Eh que sí?
8: Sí.
1: Jo tenia la imatge... Hòstia, l'han fotut a TV3 20 sí. vegades. Pues no, ho hem consultat, aquesta casa, al servei de documentació, no està doblada al català.
8: Ai, clar.
1: Llavors, si no et sap greu,
7: sí,
1: podríem fer un trosset, ni que sigui.
7: Home, i tant.
1: Sí? Mira, hem preparat una escena.
7: A veure.
1: Tu fes de...
7: Jo sabia que havia de portar les ulleres.
1: Home. Això és per tu, aquí tens el guió.
7: A veure.
1: Llavors, tu fes de Julia Roberts.
2: Jo de què faig?
1: Tu no faràs de res avui.
7: El director.
8: No fa de Richard Gere, Churiguera?
1: No ho faré jo.
2: Però Richard Gere, Churiguera, saps?
7: El concert, ja.
1: Jo faré de Richard Gere, perquè és l'única oportunitat que tinc a la vida de fer de Richard Gere. No l'aprofito ara, o no. És l'escena on Richard Gere li regala a Julia Roberts un collaret, no? Un collaret que val una pasta rufa.
7: I tant.
1: Com que hi ha molta gent que ens escolta per la ràdio, Arnau, si no et sap greu, tu fas com l'audiodescripció, perquè sapiguem per on passem. Si tenim una mica de música sensual, perquè és una escena, bueno, una escena que...
8: Sí, home.
1: Ja que havia de fer Richard Gere, l'he triat.
6: Apareix la Julia Roberts vestida amb un vestit vermell espectacular.
7: Com em veus?
1: Et falta alguna cosa.
7: Doncs t'asseguro que dins d'aquest vestit no hi cap res més.
6: En Richard t'agafa una capseta.
1: Potser hi ha alguna cosa aquí, però no vull que t'emocionis, només m'ho han deixat.
6: Li ensenya la capseta que conté un collaret espectacular i quan la Julia intenta agafar-lo, en Richard li tanca la tapa per enganxar-li el dit de broma. Tots dos riuen.
7: De veritat que t'han deixat aquesta preciositat a la joieria?
1: Sóc molt bon client.
7: Si el compressis, quant costaria?
1: Un quart de milió.
7: Uau! Un quart de milió de dòlars? On anirem?
1: És sorpresa.
7: Si m'oblido de dir-t'ho després, vull que sàpigues que avui m'he divertit molt.
1: Gràcies.
8: Oh, que maco! Bravo! Peyu, m'ha passat això que t'ha passat a tu en TN3.
1: Què?
8: O sigui, la Julia Roberts amb en Peyu, saps?
9: No veia en Richard
1: en
9: Gere.
1: En Richard no l'has vist.
9: No, jo he vist en Peyu, eh? Yeah. Se'n creu, eh?
1: Ja.
9: Se'n creu.
1: Et costa posar-te dins la pell del personatge quan dobles? Perquè quan fas teatre hi ha molts més elements, no?, que t'ajuden a entrar al vestuari, tot, però allà estàs tu sola amb un micròfon, no?
7: No, realment no. No, perquè... de seguida veus, tu tens la idea de la peli, no? Mm. I la idea en general del teu personatge.
1: Sí.
7: Però es tracta, sobretot, és l'empatia, sobretot és la capacitat emocional que tu tinguis d'entendre el que està passant per aquell personatge, no? Sí. Per aquella persona, per el personatge que s'està interpretant.
1: Però és fred l'ambient, on ho estàs fent? És un estudi de doblatge,
7: sí,
1: no tens
7: però...
1: públic... No tens...
7: Sí, però tenim la capacitat... Estàs en una pantalla... molt gran, sí. Estàs absolutament abduïda per allò. Mm-hmm. Estàs entregada, entres emocionalment, entres al moment, i després ja també són anys d'experiència.
1: Sí, home, sí,
2: clar, és feina, clar. Això és feina, professional.
1: Sí.
7: De seguida t'hi poses.
1: Has doblat a banda de Julia Roberts. Digue'ns a qui més has posat veu, perquè la gent es faci una idea. A banda de Julia Roberts hi ha moltes més actrius a les que has doblat.
2: Clint Eastwood?
1: Però... No, home, no.
7: Oh, m'encantaria. Vaig fer una de Harry el Sucio, però la feia amb ella. Sí, era meravellós. Doncs m'agrada molt doblar Annette Bening.
1: Sí.
7: Cada pel·lícula que ve d'ella és una petita joia.
1: Jo vaig dient que sí, però no conec cap actriu, eh?
7: Vale, pues,
1: ja t'ho
7: avanço. Annette Bening és la dona,
1: sí,
7: del Warren Beatty.
1: Home, i tant,
7: home,
1: ara sí.
7: Veus?
1: No sé pas qui és.
7: Meravellosa.
1: No sé pas qui és, de veritat.
7: Michelle Pfeiffer.
8: Hòstia.
2: Aquesta sí, Peyu.
1: Sí, aquesta sí.
7: Aquí tens una debilitat.
9: Aquí sí que jo... com ho diu la Michelle Pfeiffer? Que
7: digues? La Michelle Pfeiffer parla una miqueta més.
9: Que digues faixedes, nos vemos después.
7: Sí. Sí.
9: Castellà? Sí, perquè l'hem sempre vist en castellà, més
7: perfecte. Faixeda, ens veiem després.
9: Vale, marxo.
1: Escolta, hi ha algun personatge que hagis doblat i que no t'agradi? Això pot passar, també, no? De dir, hòstia...
7: Sí, però
1: bueno, és feina, també t'hi adaptes,
7: és, no? És feina, són pel·lícules d'aquestes que no arriben en lloc. De fet, tema de drets, amb Aisge, les pel·lícules que donen més rendiment... i és una conya ja entre la professió, són les del diumenge, aquestes alemanes.
1: Ah, sí?
7: Sí, aquestes de
1: sobretaula, de sobretaula.
7: Sí, sí.
2: La del gos aquell.
1: La d'en Hachiko.
2: Què?
1: Aquesta també surt en Richard Gere. Hachiko.
2: Ah, no sé.
7: Ah, no, però aquesta és cinema.
1: No, aquesta és bona.
7: Aquesta és cinema. Aquesta és bona. No, bona. Són aquestes de...
1: Sí.
7: De Desapareció la maestra o Mi amor volverà mañana.
9: Normalment en fan dues, aquestes. Sí. I tu mires quan és el començament de la primera, m'adormo i veig el final de la segona.
1: Sí, sí.
9: I em lliga,
1: A vegades t'encaixa,
9: Em lliga,
7: Sí.
9: És collonut, encaixa.
7: Sí.
1: Has doblat Gladiator, també.
7: Oh.
1: Què?
7: Meravella.
1: Sí?
7: Una de romans.
1: T'ho vas passar bé.
7: La meva pel·li preferida, una de les meves pel·lis, és Espartaco. I aleshores, quan ja va tocar doblar la primera...
1: Sí.
7: Sigui, per favor, una de romanos. Sigui, vaig anar absolutament entregada...
1: Bueno, com sempre, no?
7: Sí, però en aquella ocasió em vaig vestir.
1: Què vols dir?
9: Sí?
2: De romana?
7: Sí.
1: Oh! Ah, sí?
7: Us ho juro.
1: Vas anar a doblar?
7: Me'n vaig anar a casa Peris.
1: Sí.
7: I em vaig vestir de romana.
1: Hòstia, home, és una imatge ben maca, eh?
7: Sí.
1: Vestida de romana.
7: Vaig entrar a la sala, que a més estava amb el Buixaderes,
1: sí,
7: que ell feia el
1: Russell Crowe.
7: Russell, i res, vaig entrar i vaig dir... A bé. I el Buixaderes es gira i diu... Anda que no.
0: Amb lo sèrio que és.
7: Que ho sembla.
0: Sí.
1: Mercè, no sé com portes el català. Suposo que doblant també és una cosa en què us fixeu molt, no? Amb la pronunciació...
7: No, moltíssim. És una... I, a més, hi ha molta exigència per part dels lingüistes.
1: Sí.
7: Fem un munt de teics, reteics, perquè se t'ha escapat una liaison, perquè has dit una vocal malament... O sigui, és...
1: Sou curosos amb això.
7: Molt, molt, molt, molt.
1: Com està el doblatge en català? Ràpid i curt, diguéssim.
7: Ràpid i curt. Doncs podria estar molt millor si per part de qui dona i reparteix la feina, fa licitacions cada 4 anys, TV3...
1: Sí. I... Cuidado, que som a TV3.
7: És igual,
1: ai.
7: És el que hi ha. Les licitacions es dona sempre al postor més barat.
1: Ah, sí?
7: I el més barat vol dir que no pot pagar el conveni tal i com està si accepten aquell preu. Amb la qual cosa és una lluita que portem des de fa bastant de temps de lluitar per una professió digna, perquè es pagui el que correspon i, sobretot, perquè una empresa pública ha de respectar els convenis que ja estan establerts i perquè així la qualitat del doblatge, que no del català, però sí del doblatge, milloraria molt, perquè hi ha doblatges que són infumables.
0: Sí, últimament és terrible.
7: I saps d'on ve, depèn de la veu que escoltis, saps de quin estudi ve. I això em sembla indignant. I volem lluitar ara perquè trobo que la televisió és una eina bàsica, i ara que tenim tants problemes, per reivindicar la nostra llengua,
1: sí,
7: per parlar-ne bé, no per fer paraules estranyes ni coses rares, perquè també t'haig de dir que quan doblem en català els noms fan coses molt estranyes.
1: Sí que és veritat.
7: Per exemple, no sé...
1: Arnold Schwarzenegger.
7: No, però ja no només és Arnold Schwarzenegger, és que igual és Arnold Schwarzenegger. No sé, hi ha coses que jo a vegades penso, sí. Escolteu, jo crec que els lingüistes es queden per la tarda per veure aquesta pel·li i pixen al veure.
0: Mira, ho ha dit.
7: O sigui, no pot ser. Però, independentment d'això, és una eina. És una eina brutal per reivindicar la nostra llengua. Aleshores, no, em nego rotundament que no paguin el que hagin de pagar. I lluitarem.
1: Vinga, va. A veure si el president de la Generalitat de Catalunya et fa cas. No sé com vas de president de la Generalitat.
7: Bueno, no se sap mai.
1: Com que els americans se'ls saben de memòria, aquí intentem que la gent també se'ls sàpiga.
7: Ah!
1: És una petita prova. Jo començo pel 133è, hi ha 133, és Salvador Illa, aquest te'l regalo, i anem al 132 i me'ls vas dient.
7: Bueno, a veure si te'n surts. Dels noms.
1: Provem-ho, Mercè.
7: Sóc fatal.
1: 133, Salvador Illa.
7: Sí. 132. I quin era el 32? I quin era? Sí.
1: No t'atabalis, perquè hi ha molta gent que s'encalla.
7: No, Esquerra.
1: Sí. Es deia Esquerra, ella, directament.
7: És d'Esquerra.
1: Sí.
0: Com es diu?
7: És que per...
2: Bueno, has dit tu, Mercè.
7: Fatal. Si vaig anar, ens va invitar allà...
9: Doncs aquest.
7: Aquest.
9: Ja és correcte.
7: El tronxer.
1: Anem a donar-la per bona.
9: Sí.
1: Anem a donar-la per bona.
7: Ja ha treballat molt per un bon doblatge, eh?
1: Mira, les coses com siguin.
7: Sí.
2: La primera vegada que es diu una cosa bona d'aquest home.
7: Ara, pues trobo...
9: Potser no parlem del mateix, perquè no he dit el nom, eh?
7: Sí, que no és molt alt.
1: Vinga, passem aquest penal, diguéssim. Ui. 131,
7: qui hi havia quan vam fer un cop d'estat? No?
1: Hi va haver un entremig, eh?
0: Sí.
7: Ah, un entremig?
1: Sí.
7: No era el Puigdemont?
1: No!
7: Qui era?
1: Bueno, prou, perquè no podem donar més coses per vàlides, ja.
7: Qui era?
1: Quim Torra.
7: Ah!
1: I el que t'ha saltat primer era Pere Aragonès.
7: Pere Aragonès.
1: Ara sí.
7: Sí, els conec a tots. Sí. Jo el que recordo és que estava molt indignada perquè no havia votat a cap.
1: Mira.
7: Ni tu tampoc.
1: No. Mercè Montalà, moltes gràcies per venir a passar una estona a la Renaixença.
7: Al contrari, a vosaltres sou meravellosos, m'encanta on esteu.
1: Sí?
7: Sí, i sou estupendos, no tinc res més a dir.
1: Gràcies.
10: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Ho fem en català perquè ens entengui tot el món.
2: A veure, avui no parlàvem de l'aspiradora?
9: Encara de rato que no s'ha dit res de l'aspiradora.
1: Un moment, nois, ara hi anem. Arnau, es pot fer música amb una aspiradora? No.
6: A veure, no ho he provat, però si fos possible de fer-la amb una aspiradora, hauria de catalogar-se dins de la família dels instruments de vent.
1: Com la trompeta, diguéssim.
6: Sí.
1: La gralla. Sí,
6: com la gralla, exacte, sí. En efecte. I parlant de vent, avui parlem d'una cançó que va esdevenir un himne per diverses generacions i que va marcar l'inici i la fi de la carrera musical del seu autor. Parlem de Raimon.
11: Oh. El vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans...
6: Publicada el 1963, El vent és l'emblema del cantautor de Xàtiva, Raimon. Una cançó directa que va interpel·lar aquells qui creien que un món millor era possible i necessari.
12: Amb una veu incisiva i poderosa, tres acords rascats amb una guitarra i un missatge de fortalesa existencial, Raimon va ser capaç d'aconseguir allò més preuat en una cançó de música popular. Que passés de les seves mans a les de la gent i tothom se la fes seva.
1: Home, se la sap tothom, aquesta.
2: Home, i tant. Bueno, diguem el vent.
9: I prou.
2: I llavors anem posant coses al vent.
1: Sí que és veritat. El vent.
9: La cara al vent, sí.
1: La cara, sí.
9: Però després ja és com la cançó en Joan Petit. El colze al vent.
1: El colze.
9: El dit petit al vent.
6: Per descobrir l'origen d'aquesta cançó, haurem de fer un viatge amb una vespa i anar-nos-en 65 anys enrere.

0: Raimon era un jove estudiant d'història de només 19 anys. La música li agradava, tocava la guitarra, cantava i fins i tot havia tocat la flauta i el flautí en alguna banda de vent. Però els seus plans de futur passaven per estudiar història i la música era poc més que una afició.
1: Doncs sí, de fet era un moment d'ebullició pel jove xativí, perquè la universitat li havia obert les portes a noves idees, a nous autors i a noves mirades sobre el món.
2: I al principi has dit que la va fer, la Vespa, has dit alguna cosa d'una Vespa.
0: Sí, el 20 d'octubre del 1959 feia un viatge de Xàtiva a València anant de paquet d'una Vespa que conduïa un amic seu.
2: Ha de ser molt avorrit, això.
3: Dos amb Vespa. I perillós. Sí. Té unes rodetes petites.
2: Hòstia, sí.
3: Com plou, és molt puto, allò, eh?
2: No hi he anat amb Vespa quan plou, no hi he anat.
3: Jo sí hi he anat.
0: De fet, era tan avorrit que en un moment d'aquest trajecte, Raimon va tenir un instant d'il·luminació en notar el vent colpejar el seu rostre. Veus. Aquella sensació de resistència incansable contra una adversitat va ser el desencadenant de la idea.
1: Quan va ensenyar per primera vegada aquella cançó, aquella primera composició als seus companys a la universitat, no us ho creieu, però cap d'ells es va creure que fos una cançó pròpia. Quina confiança, eh?
4: Sí.
2: Molt maco. Sí. Mireu què he fet, això no ho has fet tu.
4: Burro, va, calla, burro.
0: Farsant. Bé, doncs, sorpreneu-vos, perquè ells no podien entendre que era una cançó original en valencià perquè no eren capaços de concebre que es pogués fer aquella música original en la seva llengua. I, de fet, si pensaven això, era lamentablement perquè en el seu entorn hi bufava un altre vent huracanat. El vent, la cara al vent, el cor al vent. A poc, la cançó va anar-se fent més coneguda entre els joves universitaris de València i Raimon va començar a cantar-la fora de la universitat i fins i tot va publicar-la poc després.
1: I gràcies a l'ambigüitat poètica de la lletra, la peça va superar la censura i va sortir a la venda sense cap impediment.
0: La peça va ser llegida per molta gent com una metàfora política sobre la dictadura i va acabar convertint-se en un veritable himne de la resistència antifranquista.
1: Així que, de manera inesperada, la carrera musical de Raimon va començar l'any 1959 amb aquesta cançó.
0: I el 2017 va tancar el cercle amb un concert de comiat al Palau de la Música Catalana, acabant amb la mateixa peça que l'havia començat. Avui enriquim el nostre esperit musical recordant El vent de Raimon. Música mestra.
2: Ara, ara, ara.
0: Tres acords, eh?
5: El vent, la cara al vent.
2: Sí, aquesta la sé.
5: El cor al vent.
0: Això, segona frase ja no.
2: El cor, al vent.
3: Costes de
2: mans. Les mans. El vent. Ara ve el dit petit, al vent.
3: Els ulls.
2: Sí. No ho feu mentre aneu amb la Vespa, això.
0: Una música amb una capacitat expressiva profunda. No li cal gran exhibicionisme tècnic.
2: No.
0: Ell s'expressa més aviat des del punt de vista de la veritat d'allò que diu, d'allò que transmet. D'allò que comunica, vaja.
3: I posa ganes.
0: És més difícil, a vegades, això que dominar tècnicament l'intèrpret.
2: Què vols dir, que no té tècnica?
0: Té una tècnica peculiar i personal.
2: Val.
4: Toma.
0: Com els grans músics i grans intèrprets.
2: El vent, Arnau Tordera, Laia Gluck, moltes gràcies.

0: una mica de Queen, no?
1: Home, i tant, I Want to Break Free, un autèntic himne de Queen. La banda britànica va fer una paròdia de la sèrie Coronation Street al videoclip d'aquesta cançó. I allà hi apareix una imatge icònica de Freddie Mercury amb perruca, una pitrera ben generosa, un bigoti i passant l'aspiradora per tota la casa.
2: Ho hem fet tots, un dia.
0: Sí, a casa. A vegades tan valentones.
2: Estem a una festa aniversari. Saps? Allò, fotré un playback a la família que veuràs si es pixaran de riure.
3: I el pare, què?
2: Quan ho veus al cap dels anys, la mare i el mapa. Oh, que l'hagués tingut febre aquell dia.
0: El guardes, aquest vídeo, Fel?
2: No, vaig cremar, no.
3: Heu de rolar.
4: Va cremar la càmera.
2: Però no m'ho puc treure del cap.
0: A fer una mica de Queen i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda de les Torres Bessones.

0: Avui passejarem en Bitxo, un Jack Russell molt espavilat.
1: Aviam, en Bitxo?
0: A veure.
1: A veure si és maco. Oh, que és maco!
2: Ah, oh.
1: Jo, de veritat, us prometo que en tenia un idèntic.
0: I són un nervi o no?
1: Sí, fins que es va morir, sí.
3: Calipo.
1: Calipo es deia
3: Calipo.
1: El meu gos.
3: Calipo?
1: Sí, es deia Calipo, perquè jo mirava malalts de tele,
3: sí,
1: que tenien un gos que es deia Magnum. Ja. I pensava, quan en tingui un, li posaràs Calipo.
4: Mare.
1: I així es va ser.
3: Tu, escolta, Mercè, i per què? Està vinculat a l'actor, això?
0: El què, el Jack Russell?
3: Aquest és aquell que feia pel·lícules de pistoleros, no?
0: Oh, quin nano.
1: Russell Crowe.
3: Ah, això.
1: Gladiator.
3: Gladiator.
1: Ah, de cinema anem més o menys igual.
4: Calla, calla. A mi em sonava d'algú.
0: Portem els papers ben mullats.
4: Em sonava d'algú.
0: Va, us explico. L'Emma del Figaró ens adverteix que si li dones menjar, en Bitxo serà el teu fidel company.
3: Va, això
0: però,
3: tots.
4: Això tothom.
0: Però,
3: no tots, tothom.
0: Quan vegi que les coses van mal dades, ens abandonarà sense cap mirament. Això allò tothom, de la fidelitat del gos, aquí no ho portem
1: això
0: bé.
1: Tothom.
3: Això
1: tothom.
3: Això em fa pensar en el meu fill. De moment, com que saps, el dia
0: quants
3: que no,
0: anys té?
3: 16.
0: Ja et puc entendre.
3: Per això.
0: Sí, sí. A part d'endrapar, en Bitxo té una altra obsessió. Revolcar-se per tot arreu.
3: Mm.
0: I si el lloc on es revolca fa pudor d'animal mort, o si hi ha algun cadàver descomposant-se, molt millor.
1: Això tothom, també.
3: No. El meu fill també ho fa.
0: Vols dir?
1: Fa la pudor.
0: Sou una colla de porcassots.
3: Sí, sí.
0: A ell li agrada molt l'olor de cadàver.
1: Bueno, ja està bé, ja està bé.
5: En plena Segona Guerra Mundial, els nazis han tingut un avanç imparable i han penetrat fins a les portes de Moscou i de Leningrad, les dues ciutats més importants del nord de Rússia. Ara mateix, però, tots els esforços estan centrats al sud del país, en una ciutat anomenada Stalingrad.
1: Stalingrad. Hi heu estat mai?
4: Em sembla que no me'n recordo.
6: No. Jo em sembla... No.
5: No. Adolf Hitler s'ha obsessionat a conquistar aquesta ciutat que porta el nom del seu rival, Iosif Stalin. Stalingrad es convertirà en l'escenari bèl·lic més sanguinari de tota la Segona Guerra Mundial. Som a les portes de l'hivern de 1942, un hivern que tindrà un paper fonamental en aquesta macabra història.
1: Avui passegem el gos per la batalla de Stalingrad.
6: Ja es veu que no.
0: No.
6: Ja es veu que no anem bé. Hòstia.
1: L'aviació alemanya ha convertit
6: no,
1: els... Nena. Bueno, un moment.
4: Això s'ha explicat, collons? Això explicat? Com estàs fotent nerviós a mi tot, eh?
6: Ja.
1: L'aviació alemanya ha convertit els carrers de Stalingrad en una muntanya de runa.
6: Ja m'ho pensava.
1: És gairebé impossible fer dues passes sense entrebancar-se. La quantitat de runa que hi ha dificulta qualsevol moviment. Fins i tot el nostre gosset, en Bitxo, el Jack Russell, li costa moure's. Sort que és un gos petit i pot passar entre les pedres.
6: El mataran.
1: Tot procurant no caure, ens acostem fins al port fluvial de la ciutat.

0: anteriors, què deien, exactament? Bueno,
1: es anava a col·locar així. Ara una mica a la dreta. Ara un pas a l'esquerra. Fins que arriben un pas enrere.
0: Molt bé. Cap soldat ni cap civil rus pot fugir de Stalingrad. Cal defensar-la fins a la mort.
2: Vinga.
3: El gloriós camarada Stalin ha ordenat no fer ni un pas enrere. Cal enfrontar-nos a la tirania dels enemics de la mare pàtria.
4: I això ben bé què vol dir?
3: Doncs que hem de fer front als nazis que estan envaint la ciutat. Soldats del gloriós exèrcit roig, a partir d'ara és victòria o mort!
4: I això ben bé què vol dir?
3: La ciutat no serà evacuada. Lluitarem fins a la mort.
0: Ho has entès ara o no?
4: No, però tira peio.
0: La ciutat no serà evacuada. Els soldats russos que l'estiguin defensant s'hi hauran de quedar fins a les últimes conseqüències.
5: Escolti, senyor comissari, això vol dir que les dones podem anar tirant, no? Vull dir, ja podem marxar de la ciutat, o no?
0: Cap soviètic podrà sortir de Stalingrad, ni soldats ni civils. Els oficials soviètics han pensat que si els civils es queden a la ciutat, els soldats lluitaran amb més valor per defensar-los dels nazis. De fet, les dones tindran un rol molt important, ja que seran incorporades a files.
3: Les dones sereu incorporades a l'exèrcit. Ara us donaran un rifle.
5: Aquí, a mi?
3: Sí.
5: No, jo ara he d'anar a lluitar. Però jo no he disparat mai cap arma, però no puc, no puc. No sé com es fa, com se fa això.
6: No sé, jo no vaig anar
1: a l'Emili. Si
6: no hi ha que em mires, eh?
1: No ho sé. No ho mires, eh?
0: Aquest con li tocava fer l'Emili, es va fer el boig.
6: Sí, sóc segur, eh?
1: Jo vaig ser insubmís.
0: La cosa es complica de mala manera. La ciutat està envoltada per les tropes alemanyes. L'única manera de tocar el dos és travessant el riu Volga amb una barca. En Bitxo, el nostre gosset, es veu obligat a quedar-se i amagar-se sota la runa. Fugir no és una opció. Avui ens ha tocat un passeig ben difícil.
6: Pobre.
0: Els soviètics ho veuen molt fotut. Parar els peus a la màquina de guerra alemanya és molt difícil, però els comissaris polítics han tingut una gran idea per si algun soldat es vol fer enrere. A la rereguarda han col·locat uns soldats que tenen ordres de disparar contra els seus propis camarades si volen fugir.
1: A veure, tots aquests homes que hi ha aquí darrere, qui són?
6: A mi em foten més por aquests d'aquí darrere que no pas els nazis, ja t'ho diré.
3: Tots aquells que retrocedeixin moriran.
6: Veus?
3: No hi haurà pietat per als covards ni als traïdors.
0: És que un rus emprenyat, car de por, eh?
6: Sí, sí. Tu te'n recordes de Rocky?
0: Rocky.
6: Aquell rus alt?
0: No. De Rocky recordo...
6: Rocky 4.
0: Jo les pel·lícules les recordo molt poc. En general, totes. Rocky recordo que pujava unes escales corrent.
6: Allò és la primera, Peyu.
0: Unes escales corrent.
6: Sí.
0: És tot el que recordo.
6: Sí.
0: Ja està.
6: Doncs mira la 4, que és del millor que s'ha fet en cine.
0: És la que surt el rus gros.
6: Sí.
0: Ja ho miraré. Els soldats i els civils russos que estan atrapats a dins de la ciutat estan entre l'espasa i la paret. Només tenen una sortida, defensar-se tan bé com puguin. Si aquella ha de ser la seva tomba, val més morir lluitant. Només evacuen uns quants civils que són tractats de manera diferent. Són obrers amb feines especialitzades, feines que tenen més valor que les dels obrers normals i corrents.
4: Pep, a veure, que jo, o sigui, jo sóc un obrer especialitzat. Aquí, camarada comissari, aquí.
1: Tu, però tu? Sí. Tu? Especialitzat? Sí. De què collons has de ser un obrer especialitzat? Sí. Tu ets igual que els altres.
4: No senyor, jo sóc especialitzat,
1: que
4: eh?
1: Collons? Especialitzat de
4: jo
1: què?
4: Jo cal que marxi de la ciutat perquè sóc massa valós per morir aquí. Vull dir que la mare pàtria em necessita en un altre lloc.
1: Bueno.
3: D'acord, camarada. Vale. Deixeu-lo pujar a la barca.
1: Gràcies, un moment. Aviam, gràcies. Camarada Mària, pàtria.
4: Sí.
1: Per què ell pot marxar i jo vaig de quedar aquí, saps?
3: Perquè el camarada és un obrer especialitzat.
4: Toma.
1: Però especialitzat... Aviam, camarada pàtria, especialitzat en què?
4: A veure. Jo sóc especialitzat en... Bueno, collons, em foten un reguitzell de coses. Jo sóc especialitzat... Jo, vull dir, ben... És que no n'has de fotre res, jo, del que sóc especialitzat, camarada.
1: A veure, si tu ets especialitzat, jo també sóc especialitzat.
4: Sí, especialitzat.
1: Jo sóc molt especialitzat.
4: Tu ets especialitzat en tocar-me els collons, això ets especialitzat, tu. Va, marxem, que vindran els alemanys.
3: Marxem, camarades. La resta... Recordeu què ha dit el nostre líder.
1: Ara.
3: Heu de lluitar fins a l'última gota de sang.
5: Des
0: de la barca, ho diu el fill de puta.
5: Sí. Escolteu, a veure, jo no volia dir res, no?, per no molestar, però jo també sóc una obrera especialitzada, eh?
1: Ah, mira, ara tothom...
5: No, és que a mi allò de la sang m'ha espantat, tu.
1: Ara tothom serà especialitzat.
5: Sí, sí,
6: que
5: sí.
6: Jo parlo anglès, eh? És que jo parlo anglès.
1: Els russos no n'hi havia cap d'especialitzat, ara tots.
6: Sí, quina colla.
4: Jo sóc dissenyador gràfic.
6: Sí, doncs vinga. A la barca, però dalt de baix de la barca.
0: Els soviètics han de triar les bales alemanyes o les bales

0: dels seus propis companys. L'assalt ha començat. La infanteria alemanya entra en acció i conquesta la ciutat barri per barri, casa per casa. Els russos, civils i soldats es defensen com poden. Comença la que els alemanys anomenen Rattenkrieg.
1: Què és?
0: No sé, perquè no sé alemany.
1: Vale.
0: Vol dir guerra de rates.
2: Oh, collons.
0: Rattenkrieg, de fet, es diu, em sembla.
2: Rattenkrieg.
0: Rattenkrieg. És una guerra urbana brutal, amb combats cos a cos. A vegades els russos i els nazis es disputen una casa en ruïnes durant dies. Arriba un moment en què els soviètics es troben envoltats per totes bandes. Els nazis estan a punt de capturar tota la ciutat. En aquest punt de la història, els soldats russos reben un missatge dels nazis. Si canvien de bàndol,
1: sí?
0: Rebran menjar i beure. Molts dels soldats ho accepten. I en Bitxo ja fa estona que ens mira malament. Ell també està pensant si canviar de bàndol.
3: Camarades, camarades, mireu quin pinflet m'he trobat. Diu que si canviem de bàndol tindrem menjar.
4: Diuen que els alemanys ens tractaran millor i que tenen menjar sí. de sobres.
3: Sí.
4: Jo estic canviant, pensant-m'ho, eh?
3: Que, vols canviar de bàndol?
4: Home, i tant.
5: No, però voleu dir... No, a veure, a mi el menjar alemany, què voleu que us digui? No m'agrada... Xucrut.
4: I un Frankfurt.
5: Xucrut és alemany?
3: Hòstia, sí que és alemany.
4: Com si el rus fos tan bo de menjar.
5: No, a veure, tampoc, però és que... És que mira, a mi és el que m'han donat tota la vida, saps?
4: Quan se la dilla russa...
3: Nosaltres hem fet un jurament a la mare pàtria, però hòstia, clar, és que...
0: Les condicions dels soldats russos són extremes. Els cadàvers s'amunteguen per tot arreu. De la runa dels edificis en surt una pudor molt difícil de descriure. Una barreja de carn en descomposició, combustible i fusta cremada.
3: Veus?
0: Bueno, de les tres que he dit, n'hi ha dues a mi que m'encanten.
3: Sí.
0: La fusta cremada i el combustible a mi m'agrada.
5: Ets d'aquests?
3: A mi la carn en descomposició m'agrada.
0: També?
3: Hòstia, obrir la nevera i trobar un bistec passat? Fàstic.
5: Fa molta il·lusió quan tornes de vacances.
3: Unes esnifades.
0: Sí? I el pollastre també, perquè el pollastre canta fort, eh?
4: Sí, canta.
3: Hasta me'l refrego pel nas.
0: A falta de menjar, en Bitxo ha trobat una distracció per fer-se passar la gana. És una mica desagradable, això sí. Recordeu que al gosset aquest li encantava revolcar-se pels llocs on feia pudor de mort? Doncs Stalingrad és el lloc perfecte. Hi ha putrefacció a cada pas. Mentrestant, cada cop hi ha més desertors que creuen la terra de ningú per rendir-se als alemanys.
3: Aquest nano no era el del megàfon?
6: Encara sou aquí? Fugiu abans no sigui massa tard.
5: I totes aquelles promeses sobre la mare pàtria? No ens havíem de quedar a defensar la ciutat fins la mort, o què?
6: No, deixeu-vos de ximpleries. És millor col·laborar amb els nazis i salvar la vida.
0: Hòstia, què diu? Quin traïdor.
3: Quin traïdor.
0: Déu, pensava que només ho fèiem els catalans, això.
3: No.
0: Hòstia.
4: No me'l veia venir,
3: jo. Aquest és un botifler.
4: No me'l veia venir.
0: Els últims dies de novembre del 1942 són especialment freds, amb temperatures que arriben a 25 graus sota zero.
4: Guarda, em va parir.
0: Aquestes condicions extremes són precisament les que faran girar la truita.
4: Hòstia, piulots.
0: Tot es congela i els cadàvers deixen de fer pudor.
5: Ah, mira.
0: El riu també es glaça.
4: Ah.
0: Els russos poden obrir una carretera sobre el gel per fer-hi entrar menjar i beure pels soldats que defensen la ciutat. També arriben reforços.
4: Oh, carai. Pep.
0: Com que els bombardejos alemanys van destruir la ciutat, ara els nazis es troben que han de lluitar entre la runa. No estan acostumats a lluitar així. Per altra banda, els russos aprofiten la runa per amagar franctiradors. Les franctiradores russes s'han mostrat molt efectives i àgils movent-se pels edificis destruïts.
5: Al final jo no canviaré de bàndol.
4: Ah, no? Com és això, Mercè?
5: Es veu que ho faig tan bé, això de disparar.
4: Ah, és el personatge. Ah, perdona. Sí.
0: Què t'ha passat?
5: Mercè.
4: Mercè. No, jo encara no he matat a ningú, eh? Mira que em portem de dies i encara aquí no... Res, és que no me surt.
5: Mira, a veure, doncs és ben senzill, eh? Tu carregues,
4: sí.
5: Tu apuntes al nazi,
4: sí.
5: Que és molt fàcil perquè porten com una creu a la gorra,
0: sí.
5: Apuntes allà
4: i
5: fot-li.
4: N'he matat quatre de la Creu Roja.
0: És l'altra creu.
4: Era l'altra creu, eh?
0: És l'altra creu.
4: Moga, és que no serveixo ni per la guerra.
5: M'han dit que em donaran una medalla i tot, eh?
0: Mira, és que alguns parlen de 300 alemanys morts per una sola franctiradora russa.
3: Imagina't, eh?
4: Home, clar.
5: Un bon dia el té tothom.
0: També hi ha una mica de propaganda soviètica, eh? Però vaja.
4: A mi, una medalla també m'aniria bé, a mi.
0: Tu vols una medalla?
4: La Creu de Sant Jordi, alguna cosa.
0: Aquesta ja te la...
5: Algun torneig de...
4: Sí.
5: De petanca.
3: Jo que soc especialitzat, pla, me'l mereixo una medalla.
0: Com més baixen les temperatures, més bé lluiten els russos. En canvi, els alemanys s'estan morint de fred, literalment. Fins ara portaven la iniciativa, però ara s'han vist paralitzats per un hivern duríssim. Els nazis s'estan quedant sense munició ni provisions.
4: Mira'ls.
0: I compta amb això que direm ara.
4: Ui.
0: Els soldats alemanys estan tan desesperats que comencen a menjar-se els gossos salvatges que volten per Stalingrad.
5: No, home, no.
0: Fins i tot s'arriben a menjar els cadàvers dels seus companys.
5: Això pinta molt malament pel bitxo, eh?
0: En bitxo, pobret.
5: Què?
0: En bitxo... En Bitxo fa estona que l'hem perdut. L'últim cop que l'hem vist tenia intencions de saltar a l'altra banda de la trinxera i canviar de bàndol. La batalla de Stalingrad acaba amb una ofensiva russa sense precedents. Envolten la ciutat i els alemanys queden atrapats en el seu propi parany. Els russos, sense saber com, acaben de guanyar el combat. Atenció, eh? Oi, hi ha gent aplaudint els russos allà darrere.
4: Sí, sí, sí.
0: Bueno, millor que els nazis, ja
4: està. Sí, sí, no, no, sí, sí.
0: Bueno, no, que llavors ens critiquen a Twitter i diran no, que vosaltres sou pro-russos i tal. Nosaltres expliquem.
1: No ens mullem, eh?
0: No ens mullem.
1: No penso mullar amb aquesta guerra, jo. Eh?
0: No, no, no, no, no, hòstia.
1: Que tinc canalla i tot plegat.
0: Amb la Segona Guerra Mundial no em pots mullar.
1: No, no em vull mullar amb aquesta guerra.
4: No, no t'immerdis.
1: No m'immerdo.
4: No t'immerdis.
0: Els números de la batalla. 91.000 alemanys fets presoners. 2 milions de morts entre soldats dels dos bàndols i civils russos. Alguns experts la descriuen com la batalla més sagnant de la història de la humanitat.
5: A veure, tot això jo ja et dic que és terrible, eh? Però què se n'ha fet del bitxo? Jo...
0: El gosset, eh?
5: Sí.
0: El
5: se
0: gosset...
5: l'han menjat, no, els nazis?
4: Però que pot acabar bé.
5: Se l'han menjat els russos.
4: Ai, ai.
5: Qui se l'ha menjat? És que clar...
0: El bitxo, el Jack Russell...
4: Sí.
5: Era petitó, però tendret.
0: Ha desaparegut en combat.
1: Hòstia.
0: Amics meus,
1: no.
0: En bitxo és mort.
5: No!

0: Durant els moments més crítics de la defensa de Stalingrad, en Bitxo s'ha espavilat pel seu compte per buscar menjar. No sabem si ha canviat de bàndol, però és molt poc probable que hagi sobreviscut a la passejada. Els combats diaris, els bombardejos i la fam dels alemanys feien que viure a Stalingrad sent un gosset fos gairebé impossible. A hores d'ara, deu ser a la panxa d'algun nazi.
1: Sí, sí. Quin final tan trist.
0: Sí, noi. Sí, noi.
2: Quina manera d'acabar el programa, tu.
1: Sí, sí.
0: El que hi ha.
1: Sí, sí. També ja ens ho podíem esperar, eh?
3: Va, això ho deia.
1: És que, esclar, amb la merda de guerra... Jo no em vull mullar. He dit merda, però no em vull mullar.
0: Fins aquí a la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
4: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat. Who let the dogs out?

0: Són les 6.
1: Dotze persones han mort en l'incendi forestal que ha començat aquest dijous a la tarda al municipi de Los Gallardos, a la província d'Almeria. A primera hora de la matinada, les autoritats andaluses havien anunciat la mort de 6 persones en una pedania pròxima a Los Gallardos, però posteriorment el servei d'emergències ha informat que s'han trobat els cossos de 6 persones més. Les flames avancen sense control i s'ha elevat el nivell d'alerta pel gran potencial i la gran complexitat de l'incendi. Ha estabilitzat l'incendi de Guimerà, que s'havia revifat aquest dijous i que ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. El foc fins i tot ha obligat a tallar unes hores l'autovia 2 i a confinar més de 20.000 veïns. Mentrestant, els bombers treballen per controlar els altres 5 incendis d'aquesta setmana a Navarcles, al Pla de Manlleu, Sentmenat, l'Anoia i Gavà. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que l'onada de calor s'allargarà fins a finals de la setmana que ve i Protecció Civil mantindrà les restriccions vigents. Segons el Meteocat, el país podria encadenar fins a 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi que qualifiquen d'excepcional. De cara a aquest divendres, 196 municipis de 22 comarques continuen en risc extrem d'incendi i es mantenen les limitacions d'accés a 9 espais naturals. Salvador Illa guanyaria novament les eleccions al Parlament, però perdent suport segons l'últim baròmetre del CEO. Junts per Tria la meitat dels escons i quedaria en quarta posició, darrere d'Esquerra i Aliança, que es disputarien el segon lloc. L'extrema dreta obtindria un de cada 4 escons. L'Audiència Nacional envia a judici al BBVA, el seu expresident Francisco González i 14 persones més, entre ells exdirectius del banc i comandaments policials, per haver encarregat a l'excomissari Villarejo espiar empresaris, periodistes i polítics. Tercera nit consecutiva de bombardejos sobre l'Iran. Les dues primeres jornades d'atacs han causat 14 morts. Teheran ha respost aquest dijous amb atacs contra països aliats dels Estats Units. Centenars de milers d'iranians han acomiadat l'ayatolà Ali Khamenei, enterrat a Mashhad, 4 mesos i mig després de la seva mort en l'inici de la guerra. Un revòlver i 6 bales de munició. Aquest és l'insòlit regal que el president turc Erdogan ha lliurat a tots els líders en acabar la cimera de l'OTAN encara. L'intent de promocionar la indústria armamentística turca ha provocat un mal de cap logístic per tornar a casa bona part dels líders. L'arma del president del govern espanyol està custodiada pel Ministeri d'Interior i serà inutilitzada.
0: Esports.
1: La selecció de França és la primera classificada per disputar les semifinals del Mundial de Futbol. Els francesos han derrotat el Marroc per 2-0 als quarts de final, amb gols d'Mbappé i Dembélé al segon temps. El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Al davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça. I cop d'efecte de Tadej Pogacar al Tour de França, amb triomf d'etapa i lideratge per a l'eslové després de la 6a etapa. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya als Pirineus, amb ascensió al Tourmalet, on ha atacat. Pel que fa al temps, divendres tindrem un matí assolellat, però amb més núvols al terç oest i a la tarda tornaran a créixer les nuvolades i tindrem ruixats i tronades a l'extrem nord del Pirineu. Entre divendres i dissabte, la calor intensa fluixarà transitòriament, però igualment divendres tindrem moltes màximes per sobre dels 35 graus i les més altes rondaran els 40.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Almenys 12 persones han mort en un incendi forestal que ha començat aquest dijous a la tarda al municipi de Los Gallardos, a la província d'Almeria. A primera hora de la matinada, les autoritats de la Junta d'Andalusia havien anunciat la mort de 6 persones en una pedania pròxima a Los Gallardos, però posteriorment el Servei d'Emergències ha informat que s'han trobat els cossos de 6 persones més. Alguns dels cadàvers els han trobat a l'interior dels seus cotxes. Segons la Junta, tot fa pensar que les víctimes intentaven escapar de les flames per alguna ruta alternativa durant el procés d'evacuació, però han quedat atrapades pel foc. A banda dels 12 morts, hi ha altres persones ferides per cremades o ateses per intoxicació pel fum. Les imatges que arriben de l'incendi mostren com les flames avancen sense control per un front molt ampli i amenacen nuclis habitats. Les autoritats han elevat el nivell d'alerta pel gran potencial i la gran complexitat de l'incendi. El conseller de Sanitat i Emergències de la Junta d'Andalusia ha explicat que 150 dotacions dels bombers treballen per contenir les flames i en les pròximes hores s'espera que s'incorpori a les tasques d'extinció la Unitat Militar d'Emergències. Un miler d'habitants dels nuclis més propers al foc els han traslladat a recintes habilitats per passar-hi la nit. La protecció de les zones habitades és ara per ara la preocupació dels bombers.
2: Defendiendo la barriada del final del Urrín. Focos secundarios por todos sitios. Estamos defendiendo las primeras casas.
1: Les primeres hipòtesis apunten que el foc hauria començat per culpa de la caiguda d'un cable elèctric. Fins avui, l'incendi forestal amb més víctimes mortals d'aquest segle a Espanya era el de Riba de Saelices. L'any 2005, a Guadalajara, amb 11 morts. A Catalunya, l'incendi més tràgic dels últims anys va ser el 2009 a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta, quan 5 bombers del grup d'actuacions forestals es van veure envoltats per les flames dins del parc natural dels Ports, sense possibilitat d'escapar-se'n. Els bombers han tornat a estabilitzar l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que ha revifat aquest dijous al vespre. El foc, que ha tornat a créixer tirat pel vent, ha cremat un centenar més d'hectàrees i ha obligat a confinar 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes. Lleida, Júlia Albacar.
3: El foc va començar dimecres al vespre i es va poder estabilitzar hores més tard, però este dijous a la tarda ha tornat a revifar i s'ha tornat a activar l'incendi. Ha afectat una àrea de 167 hectàrees, que sumades a les d'ahir són 328, de les quals 260 corresponen a l'espai natural protegit de Granyena. El foc ha afectat una àrea boscosa i agrícola, per això Josep Joan Bellostas, inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, explica que s'ha hagut de fer un treball quirúrgic.
4: Ens resta encara molt treball en els dos flancs. Hem de continuar treballant sobre el flanc esquerre i sobre el flanc dret per acabar de tancar-los, però en principi doncs, l'incendi, donant el ple estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. Avui ens ha sorprès la intensitat de la marinada i la seva intensitat ha provocat que aquest retén no fos suficient per abastar doncs, el potencial de l'incendi.
3: L'abans de les flames ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 veïns de les poblacions de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riambau, a més del nucli de Mas de Bondia, a Montornès de Segarra. En l'extinció també hi han participat pagesos que han treballat als dos flancs.
1: Mentrestant, els bombers continuen treballant per controlar els altres 5 grans incendis que s'han declarat aquesta setmana i que continuen estabilitzats. Són els de Navarcles, el Pla de Manlleu, Sant Manat, l'Anoia i Gavà. Els bombers asseguren que, tot i que no s'han activat tots els efectius disponibles, la simultaneïtat dels focs obliga a prioritzar recursos per evitar el col·lapse. Ho ha explicat Oriol Corbella, inspector dels bombers.
5: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
1: Davant de situacions com aquestes, amb incendis simultanis, els principals sindicats del cos es queixen de les llargues jornades de feina que han de suportar i de la manca d'efectius. Joan Viesques, de Comissions Obreres, destaca afectacions en la salut dels bombers i Antonio del Río, de la UGT, assenyala mancances materials enmig d'un augment de la plantilla.
6: La falta de personal implica que els serveis, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
7: En unes instal·lacions que no estaven preparades, amb una escola que no estava preparada, i amb manca de pis i amb manca de recursos.
1: El govern recorda que la inversió en prevenció d'incendis ha passat de 150 milions d'euros l'any 2016 a més de 300 en els últims pressupostos aprovats. L'onada de calor continuarà fins com a mínim a mitjans de la setmana vinent. El Meteocat preveu una petita treva demà i dissabte amb temperatures una mica més baixes, però encara per sobre del que és habitual al juliol. A partir de diumenge, però, la calor s'enfilarà de nou amb màximes que tornaran a acostar-se als 40 graus en molts punts del país. Si es compleixen les previsions, Catalunya podria encadenar prop de 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi excepcional. Ho explica a 3CAT Info Sarai Sarroca, la directora del Meteocat.
8: Aquesta onada de calor va començar diumenge passat i es preveu que la puguem mantenir fins divendres de la setmana que ve. No era normal tenir tantes onades de calor i enguany ja anem per la segona i a més molt llargues i molt intenses.
1: Mentrestant, Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis de cara a aquest divendres, 27 menys que aquest dijous pel risc extrem d'incendi. Continua prohibit l'accés als espais forestals afectats i queden suspeses les activitats que puguin generar espurnes, l'ús de pirotècnia i els campaments d'estiu en aquestes zones. Segons Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, les restriccions es mantindran previsiblement durant tot el cap de setmana.
9: És possible que el que fem segurament sigui graduar una mica la situació que tenim amb els plans, però ja sapiguem que segurament haurem de tornar a pujar perquè la situació segueix complicada per la setmana que ve pel que fa a la calor.
1: També es manté tancat l'accés a nou espais naturals, entre els quals s'hi han incorporat el de Montmell-Marmellà i el de la Serra de Montsant. L'últim informe de Copernicus, el Servei Meteorològic Europeu, confirma que aquest juny ha estat el més calorós que s'ha registrat mai a l'Europa Occidental, amb una temperatura 3 graus per sobre de la mitjana del període 1991-2020. A escala mundial ha estat el segon juny més càlid. L'escalfament excepcional del mar ha afavorit una intensa onada de calor al Mediterrani i a la costa atlàntica, després d'un altre episodi de calor al maig. Aquesta situació facilita la intensitat dels fenòmens meteorològics extrems i, sumada a la sequera persistent, també eleva el risc d'incendis forestals, especialment a la península Ibèrica i al sud de França.
0: 3CAT Info.
1: El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Són les dades de l'últim baròmetre del CEO que situa Aliança per sobre de Junts, que cau amb força, i molt a prop d'Esquerra, que milloraria resultats. El nou Parlament tindria una quarta part dels diputats d'extrema dreta. Analitzem a fons amb Txell Vallespí i Àlex Giralt Robert, el més destacat del CEO.
10: El PSC repetiria victòria en les eleccions catalanes.
11: Seria el partit més votat amb entre 36 i 38 diputats al Parlament, uns 4 o 6 menys que ara. Són els mateixos que podria guanyar Esquerra Republicana, que pujaria fins la segona posició amb entre 24 i 26 escons. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
12: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren a Esquerra Republicana.
10: Aliança avançaria Junts.
11: L'extrema dreta de Sílvia Orriols es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana. Passaria de 2 a 23 o 25 diputats, absorbint un 28% de vots de Junts i un 23% de Vox.
12: No ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
11: Els de Puigdemont s'enfonsarien de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara, amb 16 o 18. Vox creixeria, però menys, i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els Comuns i la CUP amb 4 o 5 escons.
10: Parlament fragmentat i amb governabilitat complicada.
11: Amb l'escenari que dibuixa el CEO, el PSC de Salvador Illa només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els Comuns. I això si només es té en compte el nombre màxim de diputats.
10: Salvador Illa és el líder més ben valorat.
11: El 60% dels encastats aproven el seu govern. Ell és el preferit per presidir la Generalitat. En segona posició, Sílvia Orriols, i a poca distància i per aquest ordre, Gabriel Rufián i Oriol Junqueras. En l'últim lloc queda Carles Puigdemont.
10: La independència guanya suports.
11: El no continua per sobre del 50%, tot i que baixa lleugerament, i el sí puja 6 punts i ara la voldrien el 45% dels ciutadans.
10: L'habitatge és la màxima preocupació dels ciutadans.
11: És el que diu un de cada 3 encastats en totes les franges d'edat, però si ho mirem per simpatia respecte als partits, els votants de Vox i Aliança el que més els amoïna és la immigració, mentre que els del PP és la inseguretat.
1: El BBVA i el seu expresident Francisco González s'asseuran al banc dels acusats. El jutge de l'Audiència Nacional ha obert judici oral també contra 14 persones més, exdirectius de l'entitat basca i comandaments policials, per l'anomenat cas Villarejo. Els acusa de suposats delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets. En el cas de González s'hi afegeixen administració deslleial, grup criminal i falsedat documental. Madrid, Àngels Lafuente.
13: La causa que jutja neix de la contractació de l'excomissari Villarejo per espiar empresaris, polítics i periodistes entre el 2004 i el 2016. Per aquests encàrrecs presumptament il·legals va cobrar més de 10 milions d'euros. Segons una resolució prèvia, la contractació de Villarejo i d'altres comandaments policials es va fer amb el vistiplau de Francisco González, fet que permet lligar l'entitat basca amb l'excomissari. Villarejo es va aprofitar de la seva posició especial dins la policia per posar en marxa una estructura empresarial i aconseguir contractes amb el BBVA. La Fiscalia demana 173 anys de presó per a Francisco González i 174 anys per a Villarejo i reclama una multa de 181 milions d'euros a l'entitat basca. El jutge ha fixat en 1.200.000 euros les responsabilitats civils dels acusats i els adverteix que s'embargaran els seus béns en el cas que no dipositin aquesta fiança en el termini de 3 dies. A partir d'ara, els advocats dels acusats disposaran de 10 dies per presentar els seus escrits de defensa i proposar les proves que considerin oportunes de cara a la vista oral.
0: El temps.
1: Gemma Puig.
14: Tot i que continuem immersos en aquesta segona onada de calor, aquest divendres i dissabte afluixa transitòriament la calor intensa. Això no vol dir que no faci calor, però no tindrem aquests valors tan disparats. La nit i matinada hem mantingut aquests valors tropicals cap a comarques interiors, fins i tot nit tòrrida en alguns trams de la façana litoral. En un matí de sol, amb més núvols, aquest divendres cap al terç oest, fins i tot amb alguna gota durant el matí de forma aïllada cap a aquest sector, i serà a partir del migdia i la tarda quan creixeran nuvolades i tindrem ruixats, tronades, localment una mica més significatius, molt concentrats cap a l'extrem nord de l'Alt Pirineu. Pel que fa a les temperatures, com dèiem, seran altes, però no tant. Moltes màximes encara superaran els 35 graus i les més altes tornarien a tocar els 40 graus cap a ponent. Dissabte també fluixa una mica la calor, però aquest descens transitori dura poc, perquè a partir de diumenge i sobretot la propera setmana les temperatures tornaran a pujar i sembla que entre dimarts i dimecres tornaríem a tenir un punt àlgic d'aquesta segona onada de calor.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Obrim plana internacional, tercera nit de bombardejos sobre l'Iran. Les autoritats de la República Islàmica han informat de l'atac sobre una instal·lació militar a Bushehr, al sud del país, aquest dijous al vespre. Els Estats Units, però, han negat que hagin atacat l'Iran novament aquest dijous després de dos dies de bombardejos. El president Donald Trump ha parlat amb Benjamin Netanyahu per coordinar-se en diversos fronts, segons ha informat l'oficina del primer ministre israelià. Hores abans, el ministre de Defensa Israel Katz ha dit que el seu exèrcit està a punt per atacar l'Iran si fos necessari. En qualsevol cas, la tensió a la República Islàmica està a flor de pell després de dues nits consecutives de bombardejos nord-americans que han causat 14 morts. L'Iran ha respost aquest dijous amb atacs contra bases militars i interessos nord-americans en països del Pròxim Orient i l'Orient Mitjà, com Jordània, Kuwait, Qatar i Bahrain. Per tot plegat, passava el dia que l'Iran ha enterrat l'aiatolà Ali Khamenei.
15: Allahu Akbar. Allahumma salli ala.
1: Centenars de milers de persones han acomiadat el líder suprem iranià assassinat en un potent bombardeig a Teheran el 28 de febrer, el dia que els Estats Units i Israel van iniciar la guerra contra l'Iran. En la processó funerària s'han vist pancartes en què es demanava la mort de Donald Trump. Un revòlver i 6 bales de munició, aquest és l'insòlit regal que el president turc Recep Tayyip Erdogan ha lliurat a tots els líders en acabar la cimera de l'OTAN a Ankara. Es tracta d'un revòlver Gumusei, un tipus d'arma que Turquia produïa als anys 90 i que es considera una peça de col·leccionista, un obsequi que ha provocat un autèntic mal de cap a tots els líders i als serveis de seguretat. En el cas de l'arma que ha rebut el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha viatjat a Espanya i està custodiada pel Ministeri d'Interior. Serà inutilitzada i després s'arxivarà com una peça de col·lecció. Altres líders han optat directament per deixar les armes a les seves ambaixades encara perquè siguin inutilitzades i alguns també han optat per donar l'arma a un museu. El primer ministre canadenc, Mark Carney, en feia broma així.
16: It's not what I expected. Struck me that my gift
17: no és el regal que m'esperava. M'ha sorprès. M'ha sorprès que el meu regal de xarop d'auró no estigués a l'altura del revòlver. Després he pensat que, d'acord, que això ha d'anar cap al Museu de la Guerra.
1: El d'Erdogan és un regal que ha despertat perplexitat, no només per les complicacions logístiques que ha generat, sinó també pel simbolisme, perquè ha estat una cimera marcada pels debats sobre la guerra d'Ucraïna, la d'Iran o el reforç de seguretat de l'OTAN. És, doncs, la particular forma d'Erdogan de promocionar la indústria de defensa i armamentística turca. A casa nostra, els Mossos d'Esquadra detenen un professor jubilat de 74 anys acusat de fer tocaments a alumnes quan feien classe a casa seva, a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Com a mínim, l'han denunciat 6 noies. Girona, Laia Claret.
18: L'home ajudava nois i noies d'entre 15 i 18 anys a preparar el batxillerat i la selectivitat. La primera denúncia es va interposar l'1 de juliol després que, presumptament, a un alumne a qui preparava per l'assignatura de matemàtiques li va fer tocaments mentre feien la classe a casa del professor. A partir d'aquest moment, altres noies van afirmar que els havia passat el mateix i 5 també han denunciat. Com a mínim, 3 de les víctimes eren menors d'edat quan van passar els fets. L'arrestat està pendent de declarar davant del jutge de guàrdia a la Bisbal d'Empordà. Ara la policia investiga si hi pot haver més casos un cop s'ha detingut el sospitós.
1: Aquest dijous els Mossos han detingut un home per la mort d'un jove en ple carrer a Cubelles. Tots dos vivien en un assentament de persones sense llar que hi ha davant del cap de la població. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
19: Ha passat a les 11 del matí quan l'home de 57 anys presumptament hauria clavat diverses ganivetades a un jove amb qui compartia la zona de tendes de campanya que s'ha creat davant del cap i del cementiri. Uns veïns han sentit crits i han avisat la policia que ha trobat l'home malferit i ha acabat morint allà mateix. La policia local ha pogut detenir el sospitós de la mort. Feia setmanes que hi havia problemes de convivència a la zona i els veïns reclamaven una intervenció de l'Ajuntament. Es va fer una reunió fa pocs dies amb la intervenció policial i dels serveis socials. Segons informa Ràdio Cubelles, l'Ajuntament havia reconegut un problema de vulnerabilitat extrema i sense llarisme.
1: Els Mossos d'Esquadra han identificat la dona que va aparèixer morta el mes passat al riu Segre, a Lleida. Es tracta d'una dona espanyola d'uns 50 anys. Per intentar saber qui era, els Mossos havien fet una recreació amb intel·ligència artificial i l'havien difós, una iniciativa poc habitual en la policia. Això després que no la localitzessin en els registres de persones desaparegudes ni tampoc en els canals policials estatals i internacionals. La dona portava una camisa rosa, malles blaves i bambes negres. El cos es va trobar el 3 de juny sense cap document en una zona urbana del riu Segre, a Lleida. Segons els investigadors, es tracta d'una mort violenta, però no descarten cap hipòtesi. It's a heartache.
20: Nothing but a
1: mor als 75 anys Bonnie Tyler, la rockera britànica que va triomfar als anys 70 i 80. A la cantant galesa la van operar d'urgència fa més d'un mes en un hospital de Portugal, país on residia per un intens dolor abdominal. Estava ingressada a la unitat de cures intensives en estat greu. It's a Heartache va ser un dels seus grans èxits. Tot i així, el seu principal èxit va arribar al 1983 amb Total Eclipse of the Heart, que va aconseguir el número 1 als dos costats de l'Atlàntic. Va vendre més de 6 milions de singles d'aquests dos temes. A més, el seu llegat inclou 18 àlbums d'estudi que la van fer optar a guanyar 3 Premis Grammy i 3 Brit Awards.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: El català segueix en estat d'emergència, però té futur. Així ho assegura Plataforma per la Llengua en el seu últim informe presentat aquest dijous. L'organització veu alarmant que l'ús del català hagi caigut per sota del 15% a l'àrea metropolitana de Barcelona i que menys del 20% dels parlants el mantinguin davant d'un interlocutor castellanoparlant o estranger, una tendència accentuada entre els joves. El president de l'entitat, Òscar Escudé, admet que la situació del català empitjora, però sosté que és reversible i demana als catalanoparlants que no amaguin la llengua.
21: Fins ara hem pintat un panorama molt negre. No estem per tirar coets ni de lluny. Però també cal que quedi clar que no estem en una situació desesperada. No està tot perdut, és reversible, no hem passat cap punt de no retorn. Per tant, als ciutadans és important que siguem votants i consumidors lingüísticament responsables. Catalanoparlants, Iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
1: Plataforma per la Llengua reclama a les administracions un requisit lingüístic estricte a la funció pública, especialment a la sanitat i la judicatura, i passar a les sancions reals als comerços que incompleixin els drets del consumidor. També demana blindar l'escola i collar més les plataformes de streaming.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: La selecció de França és la primera classificada per disputar les semifinals del Mundial de Futbol. A Boston, els francesos han derrotat el Marroc per 2-0 als quarts de final. Tot i que el porter marroquí Bono li ha aturat un penal a Mbappé al minut 28, França ha fet valer la seva superioritat al llarg del partit, amb gols al segon temps d'Mbappé mateix al minut 59 i de Dembélé al 66. El defensa del Barça, Koundé, ha estat titular a la defensa francesa. I a falta de 15 minuts, Mbappé s'ha fet mal al turmell i ha demanat el canvi, tot i que apunta a molèsties lleus. Aquest divendres, torn per a la segona eliminatòria, d'on sortirà precisament el rival de França a les semifinals. Serà qui guanyi el duel entre la selecció espanyola i Bèlgica a Los Angeles. Del duel amb els belgues n'ha parat un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente, el blaugrana Dani Olmo.
20: Es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente, y es una selección dura, que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
2: Mundial a banda, parlem del Barça.
0: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
2: El club blaugrana ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça. Ara l'operació queda pendent de l'acord entre clubs. De fet, per afrontar aquesta i altres operacions, el club blaugrana ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. D'aquests 210 milions, el primer cobrament seria ara el juliol i el segon el novembre. Sense deixar el Barça, el tècnic del femení Pere Romeu ha firmat aquest dijous la renovació fins al 2028. Romeu ha demanat reforços per contrarrestar les sortides d'Alexia, Salma, Ona i Mapi. Sentim, doncs, aquestes declaracions de Romeu en l'acte de la firma.
22: Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva i al mig del camp tenim molta futbolista, per tant crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva i portar un atacant més en recanvi de Salma.
2: Pel que fa a l'Espanyol, presentació aquest dijous del tercer reforç estival blanc i blau, el migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo.
23: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición, por los compañeros, por el club, va a guerrear y pelear por todo partido.
2: Així es definia un Moscardo que arriba cedit pel Paris Saint-Germain i s'ha exercitat amb el grup en el primer dia d'entrenaments de l'equip blanc i blau aquest dijous. A l'Espanyol femení, mentrestant, s'ha anunciat la incorporació de la davantera andalusa Anita Marcos, que arriba procedent del Madrid Club de Futbol i firma per una temporada.
24: Espero ayudar mucho al equipo con minutos y sobre todo con goles, que es lo más que puedo dar al club. Mucha garra, tener un grupo muy bueno y sobre todo ganar todo lo que podamos.
2: Més futbol.
0: 3Cat Info.
2: A la segona divisió, reforços al Girona i al Sabadell. El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista castellà Ivan Morante, de 25 anys, que arriba a lliure del Burgos i firma fins al 2029. El Sabadell, per la seva banda, ha incorporat el migcampista penedesenc de 26 anys, Òscar Sanz, que ha signat contracte fins al 2028. Sanz prové del Nàstic de Tarragona. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
0: 3Cat Info.
2: I del cop d'efecte de Tadej Pogačar al Tour de França, amb triomf d'etapa i lideratge per a l'eslové, després de la sisena etapa. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya entre Pau i Gavarnia-Guedra, als Pirineus. Quan quedaven uns 5 quilòmetres pel cim del Tourmalet, uns 43 d'etapa aleshores, Pogačar ha seguit l'acceleració del seu company Isaac del Toro, ha marxat en solitari i ha anat incrementant diferències fins a l'arribada.
25: Ahir, al tornar de l'etapa, mentre estava amb el bus amb els meus companys, vam parlar de l'etapa i jo ja estava nerviós. M'he despertat a les 7 del matí. No podia dormir més perquè el meu cap no parava de donar voltes. No tenia res a perdre. Ho volia donar tot, no guardar-me res, i si explotava, doncs explotava. Però al final ha sortit bé.
2: El danès Jonas Vingegaard del Visma ha arribat segon a 2:38 de Pogačar. I a 2:57 un grupet amb el Toro, Ayuso, Seixas, Evenepoel i Lipovic. A la general, Pogacar recupera el mallot groc, ara amb 2 minuts i 42 segons de marge respecte de Vingegaard, que és segon. El torneig de tenis de Wimbledon, d'altra banda, la final femenina de dissabte serà íntegrament txeca. I és que les semifinals d'aquest dijous, Carolina Muchova i Linda Noskova han superat les semifinals. Muchova s'ha imposat a la nord-americana Coco Gauff en 3 sets. Noskova, mentrestant, ha derrotat la ucraïnesa Marta Kostyuk en 2 parcials.
0: Són 6:45.
1: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Estabilitzar l'incendi de Guimerà, que s'havia revifat aquest dijous i que ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. El foc fins i tot ha obligat a tallar unes hores l'autovia 2 i a confinar més de 20.000 veïns. Mentrestant, els bombers treballen per controlar els altres 5 incendis d'aquesta setmana a Navarcles, el Pla de Manlleu, Sentmenat, l'Anoia i Gavà. Salvador Illa guanyaria novament les eleccions al Parlament, però perdent suport, segons l'últim baròmetre del CEO. Junts perdria la meitat dels escons i quedaria en quarta posició darrere d'Esquerra i Aliança, que es disputarien el segon lloc. L'extrema dreta obtindria un de cada 4 escons. A partir d'ara us explicarem que la Guàrdia Civil assenyala l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, Juanma Serrano, com un dels ideòlegs de la trama per desactivar investigacions contra l'entorn del president espanyol. Els agents asseguren que també va col·locar Leire Díez a Correus i demanen l'Audiència Nacional autorització per buidar-li el mòbil. I Volkswagen reduirà la seva producció un 25% i deixarà de fabricar la meitat dels models que ofereix actualment. L'empresa ho ha fet públic en un comunicat en què no s'explica si això tindrà conseqüències en els llocs de treball, però en què s'afirma que aquesta estratègia persegueix assegurar el futur industrial del grup Alemanya. I també us explicarem que un incendi de gran magnitud deixa almenys 28 morts en una fàbrica de sabates a la ciutat xinesa de Xinjiang. De moment, no se saben les causes del foc i es preveu que el nombre de víctimes pugui ser molt més elevat. I en esports, què destaquem, David Ubach?
2: Que el Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Al davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça.
1: Pel que fa al temps, divendres tindrem un matí assolellat, però amb més núvols al terç oest, i a la tarda tornaran a créixer les nuvolades i tindrem ruixats i tronades a l'extrem nord del Pirineu. Entre divendres i dissabte, la calor intensa afluixarà transitòriament, però igualment divendres tindrem moltes màximes per sobre dels 35 graus i les més altes rondaran els 40. Els bombers han tornat a estabilitzar l'incendi de Guimerà, a l'Urgell, que ha revifat aquest dijous al vespre. El foc, que ha tornat a créixer tiat pel vent, ha cremat un centenar més d'hectàrees i ha obligat a confinar 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes. Lleida, Júlia Albacar.
3: El foc va començar dimecres al vespre i es va poder estabilitzar hores més tard, però este dijous a la tarda ha tornat a revifar i s'ha tornat a activar l'incendi. Ha afectat una àrea de 167 hectàrees, que sumades a les d'ahir són 328, de les quals 260 corresponen a l'espai natural protegit de Granyena. El foc ha afectat una àrea boscosa i agrícola, per això Josep Joan Bellostas, inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, explica que s'ha hagut de fer un treball quirúrgic.
4: Ens resta encara molt treball en els dos flancs. Hem de continuar treballant sobre el flanc esquerre i sobre el flanc dret, per acabar de tancar-los, però en principi doncs, l'incendi, donant el ple estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. Avui ens ha sorprès la intensitat de la marinada i la seva intensitat ha provocat que aquest reten no fos suficient per abastar doncs, el potencial de l'incendi.
3: L'abans de les flames ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 veïns de les poblacions de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riambau, a més del nucli de Mas de Bondia, a Montornès de Segarra. En l'extinció també hi han participat pagesos francesos que han treballat als dos flancs.
1: No ens movem de Lleida perquè aquest dijous ha estat el vuitè dia d'aquest any que s'ha arribat als 40 graus. És el mateix nombre de dies que es van registrar durant tot l'estiu passat i tot apunta que aquest mes se superaran. En la darrera dècada s'ha disparat el nombre de dies per sobre dels 40 graus a Ponent. Tornem a Lleida.
3: Durant tot l'estiu passat, a Lleida es va superar els 40 graus 8 dies. En el que portem de juny i juliol ja s'ha arribat a esta xifra i tenint en compte que l'onada de calor serà persistent, la setmana que ve possiblement s'acabarà superant. En la darrera dècada, solir aquestes temperatures ha estat cada cop més freqüent, com explica Armando Álvarez, cap de l'Observatori Meteorològic de Lleida, que hi posa xifres.
5: Des de 1941 fins 2014 n'hi ha 18 dies de 40 graus. Des del 2015 fins ara, 53.
3: Això s'hi suma que fa exactament dos mesos que la ciutat no hi ha plogut i que este 2026 és un dels anys més càlids registrats a Lleida.
5: El segon hivern menys fred, la primavera més càlida i el segon juny més càlid. I estos dies de juliol ja veus com van. Total, que la primera meitat de l'any ja és la més càlida.
3: Un dels pocs rècords que encara no s'ha superat és el de més de 4 dies seguits a més de 40 graus.
1: De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya alerta que l'onada de calor s'allargarà fins a finals de la setmana que ve i Protecció Civil mantindrà les restriccions vigents. Segons el Meteocat, el país podria encadenar fins a 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi que qualifiquen d'excepcional. De cara a aquest divendres, 196 municipis de 22 comarques continuen en risc extrem d'incendi i es mantenen les limitacions d'accés a nou espais naturals. De fet, el risc extrem d'incendi forestal a bona part del territori i l'activació del nivell màxim del Pla Alfa també ha obligat les entitats de lleure educatiu a reformular les seves activitats. Fins al 19 de juliol hi ha previstes 500 activitats i d'aquestes només el 3% estan afectades pel Pla Alfa. Tot plegat fa que les acampades i les rutes s'hagin de traslladar a nuclis habitats. Ho ha explicat a 3Cat Info la directora general de Joventut, Clara Quirante.
6: De manera coordinada amb Protecció Civil, activem sempre que hi ha una situació de risc doncs, els canals de comunicació estables amb les federacions per tal d'avançar-nos i reduir al mínim els riscos. D'aquesta manera, les entitats poden adaptar les seves activitats en el cas que sigui possible o cancel·lar-les.
1: El director general adjunt de Fundesplai, Carles Xifra, assegura que han hagut de readaptar algunes colònies.
7: Hem tingut afectacions en quatre tandes d'activitats de lleure. Una ruta d'un esplai que ha estat acollit per un municipi tal com tenia l'esplai previst en el seu pla B i les altres tres tandes d'acampaments han estat reubicats en altres instal·lacions de Fundesplai.
1: El sector admet que la situació els limitarà en alguna ocasió la durada dels campaments. Seguim parlant de calor perquè 39 municipis de la demarcació de Barcelona tenen més risc de mortalitat i de problemes de salut pública durant les onades de calor. És una de les conclusions de l'informe elaborat per l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Entre els municipis metropolitans hi ha l'Hospitalet, Santa Coloma, Badalona o Sant Boi, on el principal problema són les nits tropicals i un parc d'habitatges dens i envellit. També hi apareixen ciutats de l'interior com Manresa, Cardona o Artés, més exposades a temperatures diurnes extremes. L'informe diferencia les actuacions necessàries més immediates de les que requereixen més temps. A curt termini, planteja ampliar la xarxa de refugis climàtics, facilitar l'accés a la refrigeració i protegir les persones més vulnerables durant les onades de calor. A llarg termini, proposa rehabilitar habitatges, incrementar el verd urbà i crear fons climàtics provincials per concentrar les inversions als municipis amb més risc. Eva Vilaseca és una de les investigadores d'Hidra.
8: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem de forma urgent un sistema públic que ens protegeixi de la calor. I per això necessitem una energia sostenible i accessible i necessitem dissenyar unes ciutats que estiguin adaptades a un nou clima que ja és aquí.
1: El perfil de persones que estan més exposades són dones grans, soles, de renda baixa i d'entorns vulnerables. Rubén Martínez, director de l'Àrea d'Urbanisme i Transició Ecològica d'Hidra, recorda que l'aire condicionat és necessari i que alhora no pot ser l'única resposta.
9: Això no és una qüestió que hagi de posar adaptació enfront de mitigació, no es tracta de posar els éssers humans davant del planeta, es tracta és de donar confort tèrmic de manera justa i sostenible. I és possible. Aire condicionat, fons renovables, no alimentar i ja està calor, és a dir, reverdificar les ciutats, és a dir, hi ha un model per poder fer-ho.
1: L'estudi conclou que protegir-se de la calor continua depenent sobretot de la renda. Només 4 de cada 10 llars amb rendes baixes tenen aire condicionat, mentre que entre les de renda alta la xifra arriba a 7 de cada 10. També alerta que l'accés a sistemes de refrigeració més eficients i a l'autoconsum amb plaques solars continua concentrant-se en les llars amb més recursos.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En clau política, el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Són les dades de l'últim baròmetre del CEO, que situa Aliança per sobre de Junts, que cau en força i molt a prop d'Esquerra, que milloraria resultats. El nou Parlament tindria una quarta part dels diputats d'extrema dreta. Analitzem a fons amb Txell Vallespí i Àlex Giralt Robert, el més destacat del CEO.
10: El PSC repetiria victòria en les eleccions catalanes.
11: Seria el partit més votat amb entre 36 i 38 diputats al Parlament, uns 4 o 6 menys que ara. Són els mateixos que podria guanyar Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició amb entre 24 i 26 escons. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
12: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren a Esquerra Republicana.
10: Aliança avançaria Junts.
11: L'extrema dreta de Sílvia Orriols es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana. Passaria de 2 a 23 o 25 diputats, absorbint un 28% de vots de Junts i un 23% de Vox.
12: No ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5.
11: Els de Puigdemont s'enfonsarien de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara, amb 16 o 18. Vox creixeria, però menys, i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els Comuns i la CUP amb 4 o 5 escons.
10: Parlament fragmentat i amb governabilitat complicada.
11: Amb l'escenari que dibuixa el CEO, el PSC de Salvador Illa només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els Comuns. I això si només es té en compte el nombre màxim de diputats.
10: Salvador Illa és el líder més ben valorat.
11: El 60% dels encastats aproven el seu govern. Illa és el preferit per presidir la Generalitat. En segona posició, Sílvia Orriols, i a poca distància i per aquest ordre, Gabriel Rufián i Oriol Junqueras. En l'últim lloc queda Carles Puigdemont.
10: La independència guanya suports.
11: El no continua per sobre del 50%, tot i que baixa lleugerament, i el sí puja 6 punts i ara la voldrien el 45% dels ciutadans.
10: L'habitatge és la màxima preocupació dels ciutadans.
11: És el que diu un de cada 3 encastats en totes les franges d'edat, però si ho mirem per simpatia respecte als partits, els votants de Vox i Aliança el que més els amoïna és la immigració, mentre que els del PP és la inseguretat.
1: La Guàrdia Civil demana permís al jutge per buidar el telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE i expresident de Correus, José Manuel Serrano, investigat pel cas Legre. Els investigadors sospiten que va formar part del nucli de les clavegueres del PSOE i que va intervenir perquè Correus contractés l'exmilitant Leire Díez. En un informe, la Unitat Central Operativa, l'UCO, apunta que Serrano i Leire parlaven de manera habitual tant abans com després d'haver estat a Correus. Segons els agents de la les converses en poden sortir pistes sobre les suposades comissions que la trama s'enduia a canvi d'adjudicacions a través de la CEPI, però també fins a quin punt l'excap de gabinet de Sánchez estava implicat en les gestions fetes per Díez i el seu entorn per desactivar causes judicials al voltant del govern espanyol. De fet, la Guàrdia Civil el situa en la reunió a la seu del PSOE amb què s'hauria iniciat l'operació, juntament amb l'exmilitant socialista Santos Cerdán. Amnistia Internacional denuncia que la Fiscalia està posant traves a la investigació judicial sobre l'espionatge a polítics independentistes amb el programa Pegasus. L'entitat Pro Drets Humans assegura que el Ministeri Públic no està fent prou per esbrinar quin paper hi va haver en els serveis d'intel·ligència espanyol i l'empresa d'Israel que comercialitza el software amb què suposadament es van infectar els dispositius de 65 persones de l'òrbita independentista. Virginia Álvarez, membre de l'ONG.
13: Su actuación se está caracterizando por la inacción, la obstrucción y la revictimización.
1: I en clau econòmica, el grup Volkswagen reduirà la seva producció i deixarà de fabricar la meitat dels models que ofereix actualment. Així ho ha comunicat la direcció al Consell de Vigilància. L'empresa no ha concretat si això tindrà conseqüències en els llocs de treball i els centres de producció.

0: parlat que hi podria haver una retallada de 50.000 llocs de treball suplementaris als que ja s'havien anunciat aquest any al mes de març.
1: Almenys 28 persones han mort en un incendi de gran magnitud que ha afectat una fàbrica de sabates a la ciutat xinesa de Xinjiang, a la província de Fujian. De moment no se sap què ha provocat el foc, però les autoritats ja alerten que el nombre de víctimes mortals podria ser més elevat. Pequín, Francesc Canals.
2: Flames sense control i una immensa fumarada negra s'enlairava de la fàbrica de calçat sinistrada, malgrat la presència de gairebé 200 bombers. Es podia veure en imatges de la televisió xinesa. Alguns dels empleats de la factoria havien quedat atrapats a la teulada. Conscient del potencial desestabilitzador d'aquestes tragèdies impròpies d'una potència, el president xinès Xi Jinping ordenava arribar al fons de les causes perquè no torni a passar. De fet, era la primera notícia que s'entenia en el fortament controlat aparell de propaganda del règim, perquè, efectivament, eren paraules de Xi Jinping que recollia el presentador del principal informatiu de la televisió central xinesa, sense imatges. El sentim.
3: Xi Jinping ha remarcat que aquest any s'han produït accidents laborals importants al país. Les autoritats pertinents n'haurien d'extreure lliçons importants.
2: Si eren paraules d'així, volia dir que el nombre de víctimes, que no es deia, havia de ser alt. Passava no fa gaire amb una mina de carbó, ara la indústria del calçat. Són recordatoris tràgics dels diferents graus de desenvolupament d'un país que presumeix i amb raó de robots, però que alhora encara viu força vinculat a les indústries de mà d'obra intensiva que en van fer la fàbrica del món. El sinistre ha passat a Xinjiang, a la província de Fujian, a la costa continental enfront de Taiwan. La localitat és el centre de la indústria del calçat xinesa, d'on es calcula que surt el 20% de la producció mundial del sector.
4: El temps.
1: Gemma Puig.
5: Tot i que continuem immersos en aquesta segona onada de calor, aquest divendres i dissabte afluixa transitòriament la calor intensa. Això no vol dir que no faci calor, però no tindrem aquests valors tan disparats. La nit i matinada hem mantingut aquests valors tropicals cap a comarques interiors, fins i tot nit tòrrida en alguns trams de la façana litoral. En un matí de sol, amb més núvols, aquest divendres cap al terç oest, fins i tot amb alguna gota durant el matí de forma aïllada cap a aquest sector, i serà a partir del migdia i la tarda quan creixeran nuvolades i tindrem ruixats, tronades, localment una mica més significatius, molt concentrats cap a l'extrem nord de l'Alt Pirineu. Pel que fa a les temperatures, com dèiem, seran altes, però no tant. Moltes màximes encara superaran els 35 graus i les més altes tornarien a tocar els 40 graus cap a ponent. Dissabte també fluixa una mica la calor, però aquest descens transitori dura poc, perquè a partir de diumenge i sobretot la propera setmana les temperatures tornaran a pujar i sembla que entre dimarts i dimecres tornaríem a tenir un punt àlgid d'aquesta segona onada de calor.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Telefònica porta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya un contracte milionari de la Generalitat amb una empresa que fa servir tecnologia de Huawei. Segons ha avançat El País, la companyia denuncia que l'administració catalana no va respectar el procediment d'adjudicació perquè va permetre a Circonecta, la proposta guanyadora, presentar fins a 4 cops una documentació que no estava ben formulada. El Tribunal Català de Contractes del Servei Públic ja va paralitzar el procés per la mateixa reclamació de Telefònica. El contracte de 127 milions d'euros està destinat a interconnectar més de 5.000 seus públiques amb una operadora pròpia. L'Agència Tributària de Catalunya podria assumir l'any que ve algunes gestions relacionades amb l'impost de la renda. Aquesta és la intenció del govern, que creu que podria ser un primer pas de cara a la futura gestió integral de l'IRPF. Al davant queda un camí complex, segons la consellera d'Economia i Finances, que serà gradual i que Alicia Romero no s'aventura a dir quan es culminarà.
6: Ara sí, l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF. No? Ells no estan tancats i hem de fer-ho també amb solidesa, però sí, la nostra idea és que cada any anem guanyant i anem, diguéssim, avançant amb aquesta gestió tan complexa, amb el coneixement del propi impost, i, en fi, el govern d'Espanya en aquest sentit està obert a això que sigui així, i a vegades les coses són més lentes del que ens agradaria, ja ho sabeu, però anem pel bon camí.
1: De moment, en la campanya de la renda, l'Agència Tributària de Catalunya contribueix a atendre els ciutadans. Aquest any ha ajudat prop de 59.000 a fer la declaració, un 25% més que l'any passat. La plataforma experimental d'aerogeneradors marins, que està prevista al Golf de Roses, es podrà desmantellar si es comprova que té un impacte sobre les espècies marines.

0: protegides. Així ho diu l'informe d'impacte ambiental del govern espanyol. Girona, Núria Peraire.
1: Si els aerogeneradors afecten aus marines i cetacis com el dofí mular, s'hauran de prendre mesures correctores, però si no són suficients, s'hauran de desmantellar. Així consta en l'informe ambiental favorable que emet el Ministeri per a la Transició Ecològica. La plataforma de proves està pensada per tenir 3 aerogeneradors marins de diferents empreses perquè provin la seva tecnologia. Va amb cert retard per la forta oposició d'Ajuntament i veïns. Hi ha un estudi pioner de la Universitat de Girona i l'Institut de Ciències del Mar, l'estudi Biopaís, que alerta de la seva afectació en la biodiversitat. Ara, però, amb l'informe ambiental favorable del Ministeri, se supera un tràmit important i es preveu que la plataforma de proves pugui estar acabada a finals de l'any 2027.
0: Les empreses del sector dels cereals que treballen al Port de Tarragona han de tancar els magatzems mentre no facin les feines de càrrega i descàrrega i els camions hauran d'estar coberts amb lones. Són les mesures restrictives aprovades per reduir l'alimentació disponible pels coloms que abunden a la ciutat. Tarragona, Jordi Barranca.
2: Parlem d'una autèntica plaga. De fet, es calcula que n'hi ha uns 17.000 a tota la ciutat. Una de les principals fonts d'alimentació que tenen són els cereals, molt presents a la zona portuària. Tant el port com l'Ajuntament fa temps que es coordinen per fer front als coloms. Santiago Castellà és el president del port.
3: Els magatzems de gra, de cereal, no poden estar oberts. S'han d'obrir només quan entrin i surtin camions a descàrrega. Per tant, hem de regular que tinguin un tipus de cortines i de portes que evitin que entrin coloms a dintre a menjar. Els camions han d'anar en lones tapats.
2: El de Tarragona, de fet, és el més important de l'estat pel que fa al trànsit de cereals. A banda, en les futures concessions per a nous operadors del sector, es vol que un 70% del transport de gra es faci amb unes cintes de transport cobertes que impedeixen precisament l'accés dels coloms. Al mes de febrer, l'Ajuntament ja va aprovar un pla d'això que afectava sobretot el centre i la part alta.
4: Per què no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? No, no, no. Conflictiu no és un terme adient.
5: Jo no mesuro res. Som un equip.
0: La Villarroel, no? L'estrena Primera Llei de Newton, un text d'Edu Manzanares que reflexiona sobre l'empatia i les desigualtats als centres educatius. Inclòs dins de la programació del GREC, es podrà veure fins al 2 d'agost. Protagonitzen el text Anna Saún i Daphnis Balduz. Marta Vives.
6: La Primera Llei de Newton, el principi de la inèrcia, és la que diu que les coses tendeixen a quedar-se com estan, a no canviar. Ens ho explica Daphnis Balduz, un dels intèrprets.
7: Que si tu no mous fitxa, una mica, les coses no canvien, no? O sigui, les coses només canvien quan tu acciones, quan tu apliques alguna força perquè allò es mobilitzi.
6: El muntatge que ha escrit Eu Manzanares parla de desigualtat, de classes socials, d'oportunitats de justícia, de frustració i també d'empatia. Anna Saún és una de les protagonistes.
8: I l'empatia, sobretot, no? Perquè penso que el valor de l'obra és que també et poses en la pell de l'altre constantment.
6: I ho fa transpirar en veritat. Probablement per això els professors espectadors del muntatge se senten reconeguts en els debats que planteja el claustre i amb un equilibri perfecte entre la comèdia i la realitat social més dura, pròxima i reconeixible. 6 actors sobre escena, magnífics, fan creïble els seus personatges, malgrat els tòpics i la paleta de colors. Més oportuna que mai aquesta obra que parla de quin ha de ser el paper dels professors, la relació amb les famílies, les necessitats especials i les reivindicacions. El teatre intel·ligent és un bon catalitzador perquè les coses canviïn i aquest muntatge n'és un bon exemple.
9: Trescat Info. Trescat Info.
0: La Filmoteca de Catalunya explora la mirada femenina en el cinema a l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026 en el marc del 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona. La mostra revisa la influència que els feminismes han exercit en el camp del cinema i la creació videogràfica en el context català. La mostra revisa fins al 29 de novembre temes com el treball, el barri, la família, l'educació i la política, entre d'altres. Uns àmbits que serveixen per articular l'exposició en nous espais. Ho explica la comissària Alexandra Laudo.
10: I aquests són els mateixos temes que es van tractar i que es van debatre a les primeres jornades de la dona, no? Que es van celebrar el 76 al Paranimf, a la Universitat de Barcelona. Per tant, hem agafat aquell programa i l'hem plantejat com un criteri entorn al qual organitzar com un conjunt de fragments, un conjunt de peces audiovisuals fetes a partir de fragments, tant de pel·lícules com de peces de videoart, com de documentals televisius.
0: Per dur a terme la mostra, la Filmoteca ha revisat el seu arxiu i quina ha estat la influència del feminisme en el cinema català i la creació videogràfica, un fons on hi conviuen cineastes de diferents generacions, des de Pilar Miró fins a Eugènia Balcells, passant per Judit Colell o Maria Ripoll.
9: Esports.
0: Amb en David Ubach.
11: La selecció de França és la primera classificada per disputar les semifinals del Mundial de Futbol. A Boston, els francesos han derrotat el Marroc per 2-0 als quarts de final aquest dijous. Tot i que el porter marroquí Bono li ha aturat un penal a Mbappé al minut 28, amb empat a 0, França ha fet valer la seva superioritat al llarg del partit, amb gols al segon temps d'Mbappé mateix, al minut 59, i de Dembélé al 66. El defensa del Barça, Koundé, ha estat titular a la defensa francesa, i a falta de 15 minuts, Mbappé s'ha fet mal al turmell i ha demanat el canvi per precaució, ja que només té molèsties lleus. Aquest divendres torn per a la segona eliminatòria, d'on sortirà precisament el rival de França a les semifinals. Serà qui guanyi el partit entre la selecció espanyola i Bèlgica a Los Angeles. Del duel amb els belgues n'ha parlat un dels nou catalans del combinat de Luis de la Fuente, el blaugrana Dani Olmo.
12: Es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente, y es una selección dura, que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
11: Mundial a banda, parlem ara del Barça.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: El club blaugrana ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça. Ara l'operació, doncs, queda pendent de l'acord entre clubs. Sense deixar el Barça, el tècnic del femení, Pere Romeu, ha firmat aquest dijous la renovació fins al 2028. Romeu ha demanat reforços per contrarrestar les sortides d'Alexia, Salma o Naimapi.
13: Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva, i al mig del camp tenim molta futbolista, per tant crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva i portar un atacant més en recanvi de Salma.
11: Pel que fa a l'Espanyol, presentació aquest dijous del tercer reforç estival blanc i blau, el migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo.
14: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club, va a guerrear y pelear por todo partido.
11: Moscardo arriba cedit pel Paris Saint-Germain. I a l'Espanyol femení, mentrestant, s'ha anunciat la incorporació de la davantera andalusa Anita Marcos, que arriba procedent del Madrid Club de Futbol i firma per una temporada. Més futbol encara.
9: 3CAT Info.
11: A la segona divisió, reforços al Girona i al Sabadell. El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista castellà Ivan Morante, de 25 anys, que arriba lliure del Burgos i firma fins al 2029.
15: Es un proyecto que se adapta mucho a mi estilo de juego. Me han hablado súper bien del club, de la ciudad, y creo que es un paso adelante en mi carrera y que tengo muchas ganas de darlo.
11: El Sabadell, per la seva banda, ha incorporat el migcampista penedesenc, de 26 anys, Òscar Sanz, que ha signat contracte fins al 2028. Sanz prové del Nàstic de Tarragona. I afegim que aquest dijous s'ha presentat la nova etapa de Lleida Club de Futbol. El nou projecte, que començarà competint a Quarta Catalana, la categoria més baixa del futbol català, neix amb la voluntat de preservar i fer créixer el llegat de l'històric Lleida. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de ciclisme.
9: L'actualitat esportiva a fons.
11: Cop d'efecte de Tadej Pogacar al Tour de França amb triomf a la sisena etapa i lideratge per a l'eslové. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya entre Pau i Gavarnia-Gedra, als Pirineus. Quan quedaven uns 5 quilòmetres pel cim del Tourmalet, uns 43 d'etapa, Pogacar ha seguit l'acceleració del seu company Isaac del Toro, ha marxat en solitari i ha anat incrementant diferències fins a l'arribada.
16: Ahir, al tornar de l'etapa, mentre estàvem al bus amb els meus companys, vam parlar de l'etapa i jo ja estava nerviós. M'he despertat a les 7 del matí. No podia dormir més perquè el meu cap no parava de donar voltes. No tenia res a perdre. Ho volia donar tot, no guardar-me res, i si explotava, doncs explotava. Però al final ha sortit bé.
11: El danès Jonas Vingegaard del Visma ha arribat segon a 2:38 de Pogacar. A la general, Pogacar recupera, com dèiem, el mallot groc, ara amb 2:42 de marge respecte de Vingegaard, que és segon. El torneig de tenis a Wimbledon, la final femenina de dissabte, serà íntegrament txeca. I és que a les semifinals d'aquest dijous, Carolina Muchova i Linda Noskova han superat les seves rivals. Muchova s'ha imposat a la nord-americana Coco Gauff en 3 sets, 6-2, 1-6 i 7-6. Noskova, mentrestant, ha derrotat l'ucraïnesa Marta Kostyuk en dos parcials, per un doble 6-4. En bàsquet, el Barça treballa en l'ampliació de contracte de Joel Parra, segons ha pogut saber 3CAT Info. L'Ale Blaurana té una clàusula de rescisió per sota del milió d'euros i ha rebut l'interès de clubs com el València i el Panathinaikos. D'altra banda, el club blaurana negocia la incorporació de l'entrenador Alexander Sekulic, tècnic fins ara del Dubai. I d'altra banda, un cop ja desvinculat del Barça, Nicola Provitola ha rebut l'oferta del Joventut i sembla que, tot i tenir una oferta superior d'Eurolliga, el jugador es planteja acceptar-la. Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
17: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Vinga, que és divendres. Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Les temperatures han baixat una micona respecte ahir. Tenim ara mateix 17 graus a Girona, 24 graus a Oliana, 25 a Falset. Unes temperatures que, insistim, han baixat una mica i això ha fet reduir un pèl, només un pèl, el risc d'incendis. Dit això, més de la meitat de Catalunya continua tenint un risc molt alt o extrem de foc forestal. Hi ha una bona notícia pel que fa als focs de les últimes hores. És que els tornem a tenir tots estabilitzats. També el de Guimerà, a l'Urgell, que ahir a la tarda es va reactivar, va obligar a confinar 21.000 persones, però aquest incendi torna a estar estabilitzat. La pitjor de les notícies, la notícia tràgica de les últimes hores, ens arriba des d'Almeria. 12 persones han mort en un incendi a Los Gallardos. 12 víctimes mortals, la majoria de les quals els haurien trobat dins dels seus cotxes. De seguida ho ampliem, però abans parlem, com sempre, aquesta hora amb el Tomàs Molina. Tomàs, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: L'onada de calor dona aquesta petita treva que ja deies, sí, però compta amb la setmana que ve.
1: Correcte. Dimecres, dijous de la setmana vinent seran un altre cop. Al voltant de dimecres, sí, dimarts, això ballarà potser una mica, però serà més sobretot dimecres que ens tornarà a posar en una situació d'alerta, però avui la bona notícia és que ja no tindrem temperatura de 40 graus. Almenys això és el que esperem. Després de 4 dies amb temperatures per sobre dels 40, avui, en principi, no n'hi hauria d'haver cap. Serà un dia un altre cop de sol, potser amb algun rossadet a la tarda, potser cap a la comarca d'Osona, poqueta cosa, i un dia tranquil. Un cap de setmana també de temperatures més normals per l'època, i per tant, doncs, aprofitem aquesta situació i passem menys per l'ombra del que passaven dies enrere.
0: Tot i això, el que dèiem, el risc d'incendis continua sent alt, vull dir que no fem disbarats, diguem-ne.
1: Correcte.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Una abraçada. 7 i 3 minuts. I el que dèiem, el pitjor balanç amb el qual ens hem llevat avui, 12 persones mortes amb un incendi a Los Gallardos, Almeria. És el balanç més tràgic en un incendi forestal a Espanya de les últimes dècades. En un primer moment s'havia parlat de 6 víctimes mortals, algunes de les quals, com dèiem, s'havien trobat dins dels seus cotxes, però aquesta matinada el balanç ha pujat fins a 12. 12 persones que han mort en aquests incendis. Segons la Junta d'Andalusia, possiblement intentaven escapar de les flames durant el procés d'evacuació. El foc podria haver començat per la caiguda d'un cable elèctric i, arran del vent, arran de la calor, es va escampant més ràpidament. Avui ho explicarem, aquesta situació d'Andalusia, perquè, evidentment, ens remet a tot el que ens han dit els bombers aquesta setmana. Si us recordeu, l'incendi de les Gavarres, els bombers van ser especialment insistents en que la gent no agafés el cotxe, que ja sabem que és una mica contraintuïtiu, deien, però a mesura que s'acostin les flames, el més segur és quedar-se dins de casa. En fi, veurem com tenim el risc d'incendi a Catalunya. De moment les notícies són bones, toquem fusta, tots els focs actius estan estabilitzats, actius però estabilitzats, però el que va passar ahir a Guimerà és una mostra que estabilitzat no vol dir, ni de lluny, que ja no hi hagi perill.
2: L'incendi d'una noble estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. A hores d'ara ja treballant 19 vehicles de bombers i prioritzem el treball sobre aquests plans. Podríem dir que el CAP en aquest moment està aturat.
0: Dit d'una altra manera, un foc que la nit de dimecres semblava en dies de control, ahir va revifar empès per la marinada i va fer confinar més de 20.000 persones, per exemple, a Tàrrega. A primera hora de la nit, per segona vegada, els bombers l'han tornat a donar estabilitzat, s'hi ha seguit treballant durant tota aquesta matinada, igual que amb els focs de Sentmenat, de Navarcles, que també continuen actius però estabilitzats, el que sí que s'ha donat per controlat és el foc d'Aiguamúrcia. Els incendis, les altes temperatures que continuen sent els protagonistes d'aquestes últimes hores, però l'altre gran tema del dia, que avui abordarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, és la sacsejada política que ha suposat l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió. Bàsicament, per la pujada d'Aliança Catalana que passaria d'una forquilla de 23 o 25 diputats. Superaria Junts, com dèiem ahir, tot just coneixíem aquestes dades. Aliança superaria Junts i li disputaria la segona posició de les forces polítiques al Parlament, Esquerra. L'extrema dreta catalana s'alimenta tant de votants de Junts com també de Vox.
3: Per primer cop, ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
0: És el que deien des del Centre d'Estudis d'Opinió, ho deia el seu director, Juan Rodríguez Teruel. Avui ho analitzarem amb més deteniment amb el politòleg Oriol Bertomeus i també a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Recordem que els socialistes seguirien guanyant les eleccions, però perdrien fins a mitja dotzena d'escons. I avui parlem també a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el ministre d'Exteriors, amb José Manuel Álvarez, bàsicament per entendre què ha passat. Què ha passat perquè Donald Trump passi de dir que Espanya és un soci terrible a dir que tots són flors i violes. Des de Podem ja acusen directament el govern espanyol d'haver haver inflat la despesa en defensa per la porta del darrere. I hem de parlar d'esports, hem de parlar del Mundial.
4: Parla de Denis Ballon a Kylian Mbappé! Hoppa! Monsieur!
0: França es converteix en la primera selecció classificada per les semifinals del Mundial, 2-0 al Marroc, amb gols d'Mbappé i de Dembélé. Per cert, que hi havia molta, molta precaució per possibles aldarulls arran d'aquest partit. De moment no consta que n'hi hagi hagut grans incidents a cap de les principals ciutats franceses. Recordem també que el desplegament policial a ciutats com París o Marsella ha estat majúscul. En qualsevol cas, França jugarà a les semifinals del Mundial contra qui? Doncs ho sabrem avui. Serà contra el guanyador de l'Espanya, Bèlgica, que juga avui a les 9 del vespre. Així comença aquest divendres. Encarem la recta final de la setmana. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
5: El matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: 7 i 6 minuts avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio. Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, Mar Batallé i Sònia Andols, però de moment... Foradada, Marc Jurado, Sílvia Comet, com esteu? Bon dia.
6: Bon dia.
0: El que dèiem, 12 morts.
7: A Almeria, Andalusia, en l'incendi forestal que s'ha declarat aquest dijous en un paratge del municipi de Los Gallardos. Molts d'ells, moltes de les víctimes, les han trobades al seu vehicle, segons el 112 d'Andalusia, que ha enviat 150 dotacions dels bombers a la zona per intentar contenir les flames.
8: Segons la Junta d'Andalusia, tot fa pensar que les víctimes intentaven escapar de les flames per alguna ruta alternativa. Durant el procés d'evacuació i han quedat atrapades pel foc. Hi ha 1.000 persones evacuades, segons els bombers.
9: Defendiendo la barriada del final del río. Focos secundarios por todos sitios. Estamos defendiendo las primeras casas.
10: Les primeres hipòtesis apunten que el foc hauria començat per culpa de la caiguda d'un cable elèctric.
0: Estabilitzat.
7: L'incendi a Guimarà, a l'Urgell, gràcies a la millora de les condicions meteorològiques. El foc, que hi va tornar a créixer, atiat pel vent, ha cremat un centenar més d'hectàrees i va obligar a confinar durant unes hores 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes.
0: Coneguem l'última hora amb el Pere Joan Álvarez. Pere Joan, què tal? Molt bon dia.
11: Hola, bon dia, Frederic. Doncs una quinzena de vehicles dels bombers treballen encara aquesta hora en un incendi que van poder estabilitzar ahir cap a les 10 de la nit. També ahir, a última hora, es va aixecar el confinament en les poblacions de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon Riambau, un confinament que va afectar 21.000 persones. Sí que es manté la restricció de mobilitat a la zona de l'incendi. Estem parlant d'un foc que es va declarar dimecres al vespre, que hores després van poder estabilitzar i que ahir, al voltant de les 6 de la tarda, va revifar pel flanc dret. Les flames han calcinat en aquesta represa unes 167 hectàrees que, sumades a les del dimecres, superen ja les 300, una part important de les quals a l'espai protegit de Granyena. Podem sentir l'inspector cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Bellostes.
12: Ens resta encara molt treball en els dos flancs. Hem de continuar treballant sobre el flanc esquerre i sobre el flanc dret per acabar de tancar-los, però en principi, doncs, l'incendi dona noble estabilitzat. Esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. Avui ens ha sorprès la intensitat de la marinada i la seva intensitat ha provocat que aquest reten no fos suficient per abastar, doncs, el potencial de l'incendi.
11: Els bombers han comptat, per cert, amb la col·laboració inestimable dels pagesos que han fet tallafocs amb els tractors. Recordem que l'incendi va obligar a tallar fins i tot unes hores pel fum, l'A2. Nosaltres, la unitat mòbil de Catalunya Ràdio, segueix al centre de comandament aquí al Parc de Bombers de Cervera.
0: Gràcies, Pere Joan. Tornarem després per veure l'última hora. Fins ara.
11: Bon dia.
0: Denuncien.
8: Els sindicats del cos de bombers, que en aquesta situació d'incendis simultanis treballen al límit, reclamen més inversions.
0: Oriol Pujador.
13: Es queixen de les llargues jornades de feina que han de suportar i de la manca d'efectius. Joan Viesques, de Comissions Obreres, destaca afectacions a la salut dels bombers. I Antonio del Río, de la UGT, diu que hi ha mancances materials enmig d'un augment de plantilla.
14: La falta de personal implica que els serveis, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys, perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
15: En unes instal·lacions que no estaven preparades, en una escola que no estava preparada, i amb manca de pis i amb manca de recursos.
13: El govern recorda que la inversió en prevenció d'incendis ha passat de 150 milions d'euros l'any 2016 a més de 300 en els últims pressupostos aprovats. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Oriol. Més calor.
10: L'onada de calor continuarà com a mínim fins a mitjans de la setmana que ve. El Meteocat preveu una petita treva avui dissabte amb temperatures una mica més baixes, però encara per sobre del que és habitual al juliol.
7: I ara ho deia el Tomàs Molina, a partir de diumenge i a partir de la setmana que ve, la calor que s'enfilarà de nou amb màximes que tornaran a superar els 40 graus en molts punts del país. Mentrestant, Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis de 22 comarques pel risc extrem d'incendi.
0: Sèrie Forment.
6: Si es compleixen les previsions, Catalunya podria encadenar prop de 12 dies consecutius d'onada de calor. Un episodi excepcional, segons Sarai Sarroca, la directora del Meteocat.
16: Aquesta onada de calor va començar diumenge passat i es preveu que la puguem mantenir fins divendres de la setmana que ve. No era normal tenir tantes onades de calor i enguany ja anem per la segona i a més molt llargues i molt intenses.
6: Continua prohibit l'accés als espais forestals afectats i queden suspeses les activitats que puguin generar espurnes, l'ús de pirotècnia i els campaments d'estiu en aquestes zones. També es manté tancat l'accés a nou espais naturals, als quals s'ha incorporat el de Montmell, Marmellar i el de la Serra de Montsant. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més mortalitat.
8: El risc de mortalitat i de problemes de salut durant les onades de calor és més alt en 39 municipis de la demarcació de Barcelona. És una de les conclusions d'un informe de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona.
10: L'estudi proposa mesures com un fons climàtic per demarcacions, per permetre que els habitatges de renda baixa puguin accedir a refrigeració o per adaptar l'urbanisme de les ciutats poc protegides de la calor. Ho explica Eva Vilaseca, investigadora d'Hidra.
17: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem un sistema públic que ens protegeixi de la calor. Necessitem una energia sostenible i accessible i necessitem dissenyar unes ciutats que estiguin adaptades a un nou clima.
0: Aliança Catalana.
7: Avançaria Junts, que s'enfonsa i es disputaria la segona posició amb Esquerra, que creix respecte a les eleccions d'ara fa dos anys.
8: El PSC guanyaria les eleccions al Parlament, tot i que perdria diputats. Això, segons l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió.
0: Txell Ballestí.
18: El baròmetre del CEO dibuixa un Parlament fragmentat i amb governabilitat complicada. El PSC seria el partit més votat amb fins a 38 escons, entre 4 i 6 menys que ara. Són els mateixos que guanyaria Esquerra, que obtindria fins a 26 diputats i pujaria fins a la segona. Segona posició. Frec a frec quedaria Aliança Catalana, que creix en força i fa el sorpasso Junts. L'extrema dreta de Sílvia Orriols absorbiria un 28% de vots dels de Puigdemont i un 23% de Vox. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
3: Per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
18: Junts s'enfonsaria de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara hi en tindria entre 16 i 18. Vox creixeria, però menys, i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els Comuns i la CUP amb 4 o 5. Amb aquest escenari, Illa, que és el líder preferit per presidir la Generalitat, només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els Comuns. Txell Ballestí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Passant, falten dos minuts per arribar a un quart de vuit. El votant socialista.
10: Vox vol convèncer el votant del PSC de cara a les municipals de l'any que ve.
7: El partit d'extrema dreta busca aprofitar les hores baixes de Pedro Sánchez per créixer a Barcelona i Rodalia, on ja concentra la major part del seu electorat i on Aliança Catalana ho podria tenir més complicat per irrompre en força.
0: Més detalls, Àlex Giral Robert.
8: Vox intentarà arrossegar antics votants socialistes apel·lant a la seguretat als barris, el rebuig a la immigració i la prioritat nacional i amb crides a combatre la traïció de què culpen el PSOE i el PSC.
19: Dispuestos a teñir de verde esperanza el cinturón rojo.
8: I és que les municipals del maig vinent l'extrema dreta vol ficar la banya a la primera i a la segona corona metropolitanes i a l'extensió litoral cap a Tarragona i Girona. El partit ja hi ha anat encenent els ànims amb manifestacions en resposta a conflictes vinculats amb immigrants. Així preveuen presentar llista unes 200 poblacions catalanes confiats que almenys a l'àrea metropolitana Aliança no els furtarà vots. Àlex Giral Robert pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un minut i arribarem a un quart de vuit. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Novetats del cas Leire.
8: Sí, el setge judicial contra les clavegueres del PSOE, l'anomenat cas Leire, apunta ara a qui va ser cap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE i expresident de Correus, José Manuel Serrano.
10: Luco apunta que Serrano va facilitar que Correus contractés a dit Leire Díez i que tots dos parlaven de manera habitual tant abans com després d'haver estat a l'empresa.
7: Per això la policia ha demanat ara permís al jutge per buidar el telèfon de Serrano per buscar-hi pistes sobre les suposades comissions que la trama s'hauria embutxacat i per saber també fins a quin punt estava implicat en les gestions que feia l'exmilitant socialista per intentar boicotejar causes judicials que perjudiquessin el PSOE.
0: I atenció amb això, eh? Banda de lladres.
8: Inèdita topada entre l'Església i el govern espanyol. El president de la Conferència Episcopal, José Luis Argüello, va participar ahir en una jornada que portava per títol El col·lapse de la democràcia i va deixar anar frases com aquesta.
20: Cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones. Y a las pruebas me remito.
10: Unes paraules que s'ha pres molt malament la Moncloa, tant que el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha enviat una carta a Argüello en què li retreu la falta de moderació, respecte i el partidisme cap a la dreta, i es pregunta què li semblaria si un membre del govern qualifiqués l'Església com una banda d'agressors sexuals?
0: Déu-n'hi-do, aquests intercanvis entre el govern espanyol i la Conferència Episcopal serà un dels temes que abordarem avui a l'Àgora. Mentrestant, ni un minut més.
7: És la campanya impulsada des de fa un mes pel sindicat majoritari Metges de Catalunya arran del conflicte laboral dels metges de tot l'Estat, que està tenint, segons el Departament de Salut, un impacte del 2% en l'activitat quirúrgica extraordinària.
8: Una xifra que us avança Catalunya Ràdio i que el sindicat considera totalment allunyada de la realitat.
0: Mònica Mas, molt bon dia.
1: Bon dia. Es calcula que el 30% de l'activitat quirúrgica total es fa fora de la jornada laboral ordinària dels metges i es paga a part. I és el que estan deixant de fer alguns facultatius adherint-se a aquesta campanya. El director del CatSalut, Alfredo García, assegura a Catalunya Ràdio que ara per ara la campanya ha afectat el 2% d'aquestes operacions i que si es manté fins a finals d'any podrà arribar al 15%.
21: És un impacte relatiu. Estem parlant d'unes 4.000 intervencions quirúrgiques, això és l'activitat de 3 dies de feina. Pensar que operem pràcticament mig milió d'intervencions quirúrgiques a l'any. És un impacte molt petit, que només s'ha generat al llarg d'alguns dies d'aquest mes de juny i que està barallat amb l'impacte de les vagues que s'han convocat a nivell estatal.
1: En canvi, el Sindicat Metges de Catalunya ho xifra entre un 15 i un 20%. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Viticultors.
10: Els pagesos de la vinya de la Terra Alta, el Priorat i el Penedès fan una marxa de tractors per protestar per la nova crisi que hi ha a les vinyes, la dels excedents de raïm.
0: Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
22: Hola, bon dia. La tracturada porta per lema "La vinya diu prou" i afegeixen "No podem assumir aquesta crisi". Els pagesos reclamen mesures estructurals per fer front al fet que hi ha molt més raïm del que s'acabarà venent en aquesta collita i això és, entre d'altres motius, per una baixada del consum mundial de begudes alcohòliques. Els cellers estan fent menys compres de raïm i vi base per elaborar els seus vins, caves i escumosos en general. La marxa té prevista la sortida de Gandesa i passarà per Falset i Vilafranca, on hi ha la seu de l'Incavi, abans d'arribar a Sant Sadurní al migdia. Des de Vilafranca, Montse Gent arriba pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A judici.
7: El BBVA i el seu expresident, Francisco González, s'asseuran finalment al banc dels acusats. El jutge de l'Audiència Nacional ha obert judici oral també contra 14 persones més, bàsicament exdirectius de l'entitat basca i comandaments policials per l'anomenat cas Villarejo.
8: Els acusa de suposats delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
23: La causa que es jutja neix de la contractació de l'excomissari Villarejo per espiar empresaris polítics i periodistes entre el 2004 i el 2016. Per aquests encàrrecs presumptament il·legals va cobrar més de 10 milions d'euros. La contractació de Villarejo es va fer amb el vistiplau de Francisco González, fet que permet lligar l'entitat basca amb l'excomissari. La fiscalia demana 173 anys de presó per a González i 174 anys per a Villarejo i reclama una multa de 181 milions d'euros a l'entitat basca. Els advocats dels acusats disposaran de 10 dies per presentar els seus escrits de defensa i les proves que considerin oportunes de cara a la vista oral. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Alba Pagès.
10: L'exconsellera declara avui davant el jutge pel retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de Covid.
0: Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
24: Vergés explicarà la seva versió dels fets després que l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la seva mà dreta, Carmen Cabezas, es desvinculessin completament de la decisió de prioritzar la vacunació dels majors de 60 anys davant dels col·lectius essencials més joves d'aquesta edat. Tots dos, a més, van penjar les responsabilitats d'aquest ordre a l'exconsellera i al seu gabinet. La seva defensa, però, intentarà enfortir la tesi que el retard es va produir per l'endarreriment en l'enviament dels censos per part dels guàrdies civils i els policies nacionals. A banda de Vergés, avui també declaren l'exsecretari general de Salut, Marc Ramentol, i qui era director del CatSalut durant la pandèmia, Adrià Comella. Cristian Rodon Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlem del Cruïlla.
7: La banda nord-americana Pixies ha tancat la segona jornada del Cruïlla amb un repàs a les cançons que van crear el gènere indie.
0: Des del festival, Marc Ruiz.
25: Black Francis surt de negre, com sempre, amb una guitarra acústica i sorprèn. Cada concert canvia el repertori i aquesta nit ha arrencat amb Cactus del Surfer Rosa, un dels puntals de la seva discografia. Han estat generosos amb els fans i han interpretat cançons de l'època heroica. Vamos, que avui sona gairebé com si l'hagués escrit Mogwai, Go Away, Wave of Mutilation, Bone Machine... Es troba a faltar això sí, Kim Deal al baix. Però el so dels Pixies és rodó, potent, perfecte per èxits com Isla d'Encanta, Here Comes Your Man, The Baser i, esclar, Where Is My Mind. Avui, nova dosi de guitarres amb Dan Peralbo i el Comboi de Black Crowes i de veterania amb David Byrne. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marc. I fit, noves dramatúrgies.
8: 16 espectacles teatrals, sessions musicals i sopars, entre altres activitats, un l'eix de la programació d'aquest Festival Internacional de Teatre de Tarragona, que se celebrarà entre el 2 i el 5 de setembre.
10: L'obrirà l'espectacle de cabaret Bomba Va, de Glòria Rivera. Enguany, el festival parteix de la premissa El talent torna, tal com subratlla Joan Negrier, responsable de la Sala Trono, que organitza el festival.
2: Companyies que ja van estar al FIT, companyies que ningú coneixia a Tarragona o que el públic del FIT no coneixia i que tornen a casa amb les seves noves propostes. Creiem que és important i que és l'obligació d'un festival com aquest de donar a conèixer companyies desconegudes pel gran públic.
0: 7 i 21 minuts, anem als esports. Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
4: Bon dia.
0: França, primera semifinalista del Mundial, després de guanyar 2-0 al Marroc.
4: Mbappé fins i tot es va permetre fallar un penal al minut 28, amb empat a 0 al marcador. A la segona part, França va dominar clarament el partit amb gols d'Mbappé i Dembélé.
5: Somos un equipo, un país que tiene una historia en el Mundial. Al final, tienen que saber la historia del país y como la presión que representa el jugar para Francia, porque tú tienes que ganar sí o sí, si no, los otros que están aquí nos van a matar. Pero es así. Y también, claro, tenemos jugador de calidad, pero jugamos como un equipo.
0: Aquesta nit, Espanya i Bèlgica busquen també un lloc a les semifinals.
4: Els francesos que ja han fet la feina.
5: Me da igual un poco, porque semifinal es siempre un partido difícil, si es España es España, si es Bélgica es Bélgica. Vamos a ver.
4: I és que aquesta altra plaça de semifinalistes decidirà a partir de les 9 de la Fuente, seleccionador espanyol.
9: Sabemos que el mejor Lamine en lo ofensivo, que es lo más vistoso y lo que más se revalora, está por llegar. Todavía no ha dado ese paso de brillantez del nivel que estamos acostumbrados a que ofrezca. Lo va a ofrecer.
0: I atenció, perquè el Barça ha arribat a un acord amb l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi.
4: Davanter de 24 anys, li queda un any més de contracte, si bé el Barça ha transmès al club alemany que descarta renovar el jugador, que vol jugar al Futbol Club Barcelona, i l'operació queda pendent de l'acord entre clubs. De fet, per afrontar aquesta i altres operacions, el club blaugrana ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels pròxims anys. El Tour, cop d'efecte de Pogacar, triomf d'etapa i lideratge, va deixar clavat Vingegaard, ara lidera el Tour, 2 minuts i 42 segons sobre Pogacar. Avui etapa ideal per l'esprint, en final a Bordeus. A Wimbledon avui tothom pendent d'aquest Sinner Djokovic de semifinals a partir de les 4 de la tarda. Pere Romeu, que firma la renovació amb el Barça fins al 2028 com a tècnic del femení, i el nou llei de club de futbol que comença a caminar, nou projecte, començant des de baix de tot, a quarta catalana, la categoria més baixa del futbol català.
11: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
12: Què et passa?
26: Que no em tanca la maleta.
12: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
26: Bé, si trec uns quants banyadors...
12: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
11: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
12: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
29: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
30: El 28 de març del 2004.
29: I el número de la sort, el...
30: 4.
29: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Des que va començar el Mundial, cada dia a aquesta hora repassem algunes de les històries dels campionats del món. França s'ha classificat per les semifinals, ho dèiem ara amb el Robert Prat. És molt, molt diferent de com van anar les coses fa 16 anys al Mundial de Sud-àfrica, quan la selecció francesa Bol va tocar fons.
1: I arribava amb un equip ple d'estrelles, però arribava també envoltada de molta mala maror. Havia perdut l'anterior final contra Itàlia, recordem, la del cop de cap de Zidane. Les coses no havien anat gaire millor a l'Eurocopa del 2008. I també arribava amb una crisi interna per un canvi de capità dictat, ha dit, per un controvertit seleccionador, Raymond Domenech. Entre altres coses, un entrenador que feia les convocatòries guiant-se pels signes del zodíac i les cartes astrals per saber si els jugadors eren o no compatibles entre si. El Mundial 2010 arrencava amb un decebedor 0-0 contra l'Uruguai al primer partit, però el drama arribava al segon.
2: C'est un faux! C'est un faux! Le Mexique qui mène 2-0 face à l'équipe de France. Cuauhtémoc Blanco, c'est dramatique.
1: Un 2-0 contra Mèxic. A la mitja part, el nou titular, el davanter titular, Anelka, es va quedar al vestidor, no va tornar a sortir al camp. I l'endemà, el motiu el vam trobar a la portada que ja ha passat a la història de l'equip.
3: Je te parle de la une de l'équipe demain. T'es au courant? Je, ben, non. C'est va te faire enculer, c'est le fils de pute. T'es sûr, enfin.
1: Ho explica qui era el cap de premsa de la seleccionador de la selecció al documental L'autobús. Es publiquen els greus insults que Anelka hauria proferit al seleccionador i que van acabar amb el davanter expulsat de la concentració. Una crisi que es va convertir en tema d'estat.
4: Les événements qui ont été rapportés ce matin par la presse sont exacts. Ils sont inacceptables.
1: Inacceptable, això ho definia l'aleshores primer ministre Nicolas Sarkozy.
4: Inacceptable.
0: El que passa és que encara quedava un partit i la selecció seguia a Sud-àfrica.
1: Sí, la crisi no va fer més que augmentar. El següent entrenament els jugadors es planten i després de saludar els aficionats que eren al camp d'entrenament, pugen i es queden a l'autobús. I qui llegeix el comunicat en representació dels jugadors de la premsa és, paradoxalment, el mateix seleccionador Domènech.
5: Leur oposició a la decisió prise per la Fédération Française de Football d'exclure Nicolas Anelka. En conséquence, l'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance.
1: Una crisi que va acabar amb diverses sancions a futbolistes i que va obrir un debat nacional sobre identitat, sobre racisme també, o sobre el paper dels futbolistes en el si de la societat.
0: I de la televisió amb la Mariola Cubells, avui el nou capítol judicial en la guerra judicial pel Rosco. De passar palabra.
6: Ahir Mediaset va anunciar una demanda contra A3Media per a la feta, la prova que substituís al Rosco en Passapalabra. Sembla una mesura tan desesperada, tan rabiosa, tan patètica, que dona una mica de pena veure a esa cadena a Telecinco, que durant anys es va burlar d'Antena 3, dient-li la cadena triste. No entenc que en lloc d'això no posen en marxa d'una vegada el concurs amb la prova del Rosco perquè tenen els drets.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie El Arquitecto.
7: L'extraordinària història del darrere de la construcció de l'Arc de la Defensa de París. Un professor d'arquitectura danès totalment desconegut acaba fent-se càrrec del projecte monumental. Però el que li dona més guerra no és la creació arquitectònica, sinó la burocràcia, la política i les grans institucions. Un pols entre l'art i el poder, dirigit per Stéphane de Moustier, amb un repartiment de luxe encapçalat per Clive Bang i una estètica molt acurada que li va valer 2 premis César. Des d'avui la teniu a Filmin.
0: I arribarem a 2:15 amb algun dels protagonistes d'aquest any a la Jovany i companyia.
8: Soc la Rosalía.
9: Jo pregunto una cosa. A què ve ara el paripé aquest?
8: Un besito.
9: I ala, adeu.
10: Va estar guapo, eh? Bueno, sí o no? O sea, no nos gustó ahí con la Piri.
11: Rosalía, bon dia, com estàs? No? Bé?
10: Bueno, pues aquí, ¿no? Digerint una mica tot lo d'ahir, ¿no? I vau veure lo del cotxe, ¿no? Sí. Estava guapo el cotxe ese, el Nissan GTR blanco.
11: Sí, sí, sí, el Nissan GTR, ¿no? Sí, sí,
10: un cotxe d'aquí. Con el Rosario. Bueno, con uno como este nos íbamos por ahí de botellona a San Esteban, ¿eh? Abrías el maletero y pum, pum, pum.
11: Sí,
10: pum,
11: sobre el nou disc, Rosalía, hem vist una imatge teva vestida com de monja, ¿no? Sí. Fins i tot diuen que podries col·laborar amb l'Escolania de Montserrat.
10: Sí, sí. Bueno, es que estic en una fase así como más, o sea, no sé, motomami. Sí. Era todo más así como con las motomamis, ¿no?
11: Sí,
10: y tal.
11: Sí.
10: Y ahora pues estic en un punt como más espiritual, ¿no? O sea, lux.
11: Sí.
10: ¿Qué es lux?
11: Lux.
10: ¿No? Bueno, lux es como llum,
11: sí,
10: ¿no?
11: Sí, sí, sí, sí, es exactamente eso.
10: La llum es como, o sea, yo para mis fans, sí. ¿Voleu que toqui el violí?
11: Bueno,
0: sisplau, endavant.
11: Bueno, a ver, tú...
12: Ara mateix Rosalía està tocant el violí. No sabia
11: bé,
12: què és el violí.
11: Sí.
10: Sí.
12: Saps tocar el violí, Rosalía?
10: Sí, sí, vaig fer classes de petita, no? I puc tocar i cantar. Alors, espera, espera. Que no hi ha ningú més que ho faci, eh?
12: No, no, no. Això...
0: Amb això arribem a dos quarts. Dos quarts de vuit.

0: Deixem enrere una matinada tràgica pels incendis, en aquest cas Andalusia. 12 persones han mort a Almeria en un incendi forestal. 12 víctimes mortals en un incendi a un paratge del municipi Los Gallardos. Les primeres informacions apunten que les víctimes haurien mort atrapades per les flames dins dels seus cotxes, perquè diversos d'aquestes persones mortes s'han trobat dins dels seus vehicles. La protecció de les zones habitades és ara per ara la prioritat dels bombers.
1: Defendiendo la barriada del final de Lubrín. Focos secundarios por todos sitios. Estamos defendiendo las primeras casas.
0: 150 dotacions dels bombers treballen per contenir les flames. A les pròximes hores s'espera que s'incorpori la unitat militar d'emergències. Aquí, l'incendi de Guimerà, a l'Urgell, afortunadament, torna a estar estabilitzat gràcies, en bona part, a la millora de les condicions meteorològiques. El foc, que ahir va tornar a créixer tiat pel vent, ha cremat un centenar més d'hectàrees i va fer confinar 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes. Després d'una setmana amb molts incendis, molts d'ells simultanis, l'inspector dels bombers Oriol Corbella avisa.
2: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
0: Aquest cap de setmana tindrem una petita treva, però l'onada de calor continuarà com a mínim fins a mitjans de la setmana que ve. Per això Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfons 196 municipis pel risc extrem d'incendi. I en clau política, l'endemà de saber que segons el CEO l'Aliança Catalana superaria Junts en escons, avui us expliquem que Vox es proposa com a objectiu captar votants del PSC a Barcelona i Rodalia, aprofitant, diuen, la debilitat de Pedro Sánchez. I en els esports, Robert Prat.
3: França és la primera semifinalista del Mundial, 2-0 davant el Marroc, gols d'Mbappé i Dembélé. Aquest vespre les 9, Espanya i Bèlgica busquen una altra plaça a les semifinals. El Barça arriba a un acord amb l'extrem del Borussia Dortmund, Adeyemi. Falta tancar l'operació amb el seu club.
0: Gràcies, Robert. I pel que fa al temps, aquesta calor, Tomàs Molina?
4: Avui serà un dia amb temperatures una mica més baixes que les d'ahir. En principi, no s'haurien de superar ja els 40 graus en lloc del país. Si ho fa, seria en algun lloc molt i molt puntual, amb un dia marcat en general pel sol, per les tronades, potser també aquesta tarda, que podrien afectar àrees del Pirineu, fins i tot algun punt de la comarca d'Osona, serien localitzades, no pas de gaire importància. Un dia de sol, un dia d'estiu, un dia encara amb aquest perill d'incendis elevat, però una miqueta menys que no pas dies enrere, i aquesta situació es mantindrà també durant el cap de setmana. Dissabte i també diumenge seguirem parlant bàsicament de sol, menys risc de precipitacions, com a molt algun ruixadet a l'interior de les comarques gironines, i temperatures que mantindrien una certa tendència a la baixa. Malgrat tot, la setmana vinent tornarem a parlar de temperatures altes, per tant, no podem abaixar la guàrdia respecte al perill d'incendis.
0: Gràcies, Tomàs. La mobilitat a aquesta hora com la tenim? Sílvia Andrés, bon dia.
5: Bon dia. Destacar que els primers trens de la línia RL3 es fa amb servei alternatiu de carretera en totes dues direccions. Més coses, el tren que havia d'arribar a l'estació de França des de Tarragona a les 7:42 porta una hora de demora. Així mateix, el tren que tenia previst arribar a Barcelona des de Figueres a les 7:55 ho farà 20 minuts més tard. A la capital catalana, les línies 1, 2 i 3 del tram tenen freqüències de pas alterades per una unitat avariada.
0: Gràcies, Sílvia. I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs a aquesta hora tenim retencions a la B23 des de Molins de Rei en sentit sud cap a l'enllaç amb l'A2 per un vehicle avariat que talla un carril, i a les rondes, Ronda de Dalt de Trinitat a Horta i a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una mica més d'una hora, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, Marc Bataller i Sònia Andolf. Passen 4 minuts de 7:45, moment de fer un cop d'ull a la premsa. I comencem amb les opinions més destacades. Des de la redacció del matí, Pol Foradada, Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui amb varietat de temes a les portades, entre els quals, evidentment, l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió.
8: Aliança supera Junts i s'acosta a Esquerra, titula el diari Ara. Aliança superaria Junts i seria tercera força rere el PSC i Esquerra, és la portada del periòdico.
9: Una enquesta que també apareix a l'editorial de l'Ara, titulada L'ombra que projecta el creixement del diari.
8: I on s'explica que l'auge del partit de Sílvia Orriols és una molt mala notícia per al catalanisme, perquè trenca els consensos que ens han fet forts com a país.
9: I es posa els ulls també en Junts, que haurà de calibrar, diu el diari, la nova situació, perquè és evident que l'estratègia actual no els està funcionant.
8: Pel que fa als incendis, la premsa fa referència a la revifada de Guimerà a l'Urgell.
9: I a l'alerta per calor, que durarà una setmana més.
8: L'editorial de La Vanguardia parla d'emergència, de salut pública, lamenta que les altes temperatures són un risc greu per als més vulnerables.
9: I que la nova amenaça climàtica exigeix l'execució de plans de protecció globals.
8: Altres temes de portada, sinfonia al costat del mar, una foto de portada al periòdic amb més de 30.000 persones a la platja de Barcelona.
9: I nostàlgia dels 90 al Cruïlla, on veiem el grup Suet reivindicant la música de l'última dècada del segle XX.
0: Continuem el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui la periodista i escriptora Llucia Ramis?
7: Llegim a VilaWeb que la crisi climàtica i la calor extrema amplifiquen la desigualtat social. Així ho conclou un informe de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona amb el suport de la Diputació, que alerta que l'accés als sistemes de refrigeració continua estretament vinculat al nivell d'ingressos. Només el 39% de les llars amb menys de 1.000 euros mensuals en tenen, mentre que la xifra supera el 72% en aquelles amb ingressos per damunt de 3.000 euros. L'estudi identifica 39 municipis com a prioritaris per les polítiques d'adaptació climàtica, com són Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Cornellà, l'Hospitalet i Sant Boi de Llobregat, o també Manresa, Cardona i Artés. Els investigadors recorden que l'estiu del 2022 es calcula que 1.772 persones moriren per la calor a Catalunya, 1.327 a l'àrea de Barcelona.
10: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
11: Troba el teu lloc amb Parklink. L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls.
12: Catalunya Ràdio.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el morrit. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
4: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
5: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
6: Al pati no hi ha càmeres, ni focus. Però aquí van començar l'Aitana, la Clàudia i totes les campiones que ens fan somiar. I ara em toca a mi. Compra Bacus i han portat la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les jugadores. Només a Bacus.
7: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i sobretot amb qui vull.
8: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. quadisbritish.es.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: 5 minuts i 3 quarts de 8, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Moment de fer un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Andrés i el Francesc Soler. Russell Crowe s'instal·la a viure, temporalment, a Cunit.
12: L'actor australià és aquests dies a casa nostra pel rodatge de la pel·lícula The Last Druid. Crowe ha de gravar diversos indrets de Catalunya i ha triat Cunit per viure durant aquestes setmanes. Ho llegim a Diari Més, que explica que l'estrella de Hollywood aprofita els descansos del rodatge per gaudir de la gastronomia de la zona. Entre les visites més comentades trobem el sopar que ha fet al restaurant El Valer a Calafell. L'actor, que té fama d'esquerp, s'ha deixat fotografiar amb el personal de l'establiment. Se'l veu amb una barba força poblada i amb un somriure d'orella a orella.
11: Un altre amb fama d'esquerp és Donald Trump, que té una persona que recull les seves restes biològiques quan està de viatge oficial.
13: Cada vegada que el president dels Estats Units fa una visita d'estat, ho fa rodejat d'un nombrós equip, assessors, personal mèdic, seguretat, el que es desconeix Xia fins ara, és que també hi ha una persona que es dedica específicament a recollir i protegir totes les restes biològiques generades pel president. Segons el diari britànic The Guardian, es tracta d'un protocol especial de seguretat que té com a objectiu impedir que governs estrangers puguin accedir a aquestes mostres i obtenir informació sobre l'estat de salut del president nord-americà.
11: En fi, els pisos de la Costa Brava, intocables.
12: En els últims 5 anys, cada vegada és més car comprar-se un pis a l'Alt i al Baix Empordà. Les poblacions més cares són Calonja i Sant Antoni, Palau Mos, Roses i Tossa de Mar. Per fer-nos una idea, un pis de 80 metres quadrats passaria ja dels 300.000 euros. Ara, qui busqui preus més baixos a la platja ha d'allunyar-se molt de la Costa Brava. Les tres localitats més barates per comprar-se un pis són Lepe, a Huelva, La Unión, a Múrcia, i Amposta, a Tarragona. Ho llegim al Punt Diari.
11: I David Attenborough, nominat a l'Emmy.
13: Sí, als seus 100 anys, el prestigiós naturalista i divulgador britànic és l'home més gran que ha estat mai nominat als Premis Emmy. Attenborough, que és un rostre i una veu lligats als excepcionals documentals sobre la naturalesa. El Regne Unit és un dels personatges més estimats i venerats pel país, gairebé al nivell de la desapareguda reina Elisabet II. Entre els seus admiradors destaquen l'expresident dels Estats Units Barack Obama, el cantant Billie Eilish o el príncep Guillem d'Anglaterra.
11: I aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb el Francesc Soler i l'Albert Duran.
13: Avui trobem a moltes portades de la premsa del món fotografies de la pistola i bales que el president turc Recep Tayyip Erdogan ha regalat als caps d'estat i de govern presents a la cimera de l'OTAN. L'italià El Corriere della Sera explica que va ser recollida per personal autoritzat en l'ús d'armes i registrada com la resta de regals que rep Giorgia Meloni. Al britànic The Guardian hi llegim: què fa un líder mundial amb una pistola i 6 bales? I explica que el regal va provocar més d'un mal de cap entre els equips de seguretat dels mandataris. A l'edició digital de Le Monde, com era d'esperar, futbol. França-Marroc, els blaus es classifiquen per a les semifinals del Mundial gràcies al seu atac contundent.
14: Pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días destaca que el grup automobilístic Volkswagen anuncia una retallada de producció i la supressió de la meitat de la seva gamma de models. La plantilla ha expressat el seu temor que hi pugui haver acomiadaments massius. Per la seva banda, l'economista diu que l'Aràbia Saudita vol inundar el mercat amb petroli barat a través d'un oleoducte que esquivi l'estret d'Hormuz. Els experts consideren que això podria ser el començament d'una guerra amb els Emirats Àrabs pel mercat del petroli. Finalment, On Economia explica que el 26% dels catalans utilitzen cada dia la intel·ligència artificial, segons les dades de l'enquesta del CEO. Els homes la fan servir més que les dones i les persones amb estudis superiors molt per davant dels que només tenen educació primària.
15: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
11: La premsa esportiva, Robert Prat.
16: En França, que entra a les semifinals com a gran favorita amb la victòria davant el Marroc per 2-0.
17: Choisis Paris, toujours Paris. J'ai quitté là où je suis né.
16: París, París, una França que no dona treva, publica el Mundo Deportivo amb un Mbappé que qualifica de geni. Mbappé i Dembélé lideren l'atac més temible i amb més recursos del Mundial. L'Esport també diu que és Mbappé qui expulsa Marroc. La Vanguardia sentencia que aquesta França té un poder absolutista i que exerceix de favorita des del minut 1 davant un Marroc molt cohibit. El periòdico diu que França crema el Marroc a la foguera i espera Espanya. Pel diari Ara, França es cruspeja el Marroc amb una voracitat que espanta. El periòdico parla de l'Espanya-Bèlgica d'aquesta nit. Un partit trampa a dos passos de la final. Per l'esport, avui és el gran dia per trencar la històrica barrera dels quarts de final. El Mundo Deportivo demana que Courtois no aturi la festa. Pel diari Ara, la Lamine Yamal és

0: Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
1: I ens falta la premsa del cor, Sílvia Andrés.
2: La infanta Sofia ha fet el seu primer discurs oficial. Per un dia ha deixat de ser l'eterna secundària i déu-n'hi-do. No ho direm massa alt, però és molt més espontània que la seva regia mare. A sobre, la seva dicció supera per golejada la del pare i la germana. Sofia ha sorprès tothom demostrant que és molt més Ortiz que Borbó. Ara que ja posats a fer, algú hauria de canviar la forma amb què la vesteixen i maquillen. Sempre va amb una roba que li va una o dues talles més grans. Però el pecat estilístic més greu de tots són les sabates planes de nyigui-nyogui que li posen. De fet, més que unes sabates de princesa, són unes sabates que podria perfectament portar un personatge de les pel·lícules de Tim Burton.
1: Mira, Isar, com estàs? Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Va, qui fa anys avui?
3: Aquesta dona que és inconfusible.
4: No, Estela, don't do it. Don't kill yourself.
3: Segur que l'ha reconeguda.
1: Home, i tant.
3: És la glòria de Modern Family, o més ben dit, Sofia Vergara, que fa 54 anys. A la festa d'aniversari també hi anirà Isidre Fainé, president de la Fundació La Caixa. En celebra 20 més, 74. Una altra convidada és l'actriu Fiona Shaw, la tieta Petúnia de Harry Potter, que posarà 68 espelmes al pastís. Albert Boadella, fundador dels Juglars, ja en fa 83. No sé si li agradarà compartir protagonisme amb tanta gent. I per últim, la banda sonora de la celebració serà de Neil Tennant dels Pet Shop Boys i de Jason Orange de Take That. Home. Tots dos també van néixer el 10 de juliol.
1: I el santoral, Mireia?
3: En el santoral d'avui se celebra principalment Sant Cristòfol, patró dels conductors i viatgers, molt oportú per un divendres de juliol.
1: Exacte.
3: També Sant Alexandre, Amàlia i, atenció, apunta,
1: va,
3: Secunda i Secundina.
1: Felicitats a les Secundes i les Secundines. Gràcies, Mireia Isart. Ara mateix passen 2 minuts a 3:15 al matí de Catalunya Ràdio. Cada matí a aquesta hora, una recomanació literària des d'una llibreria.
5: Soc l'Àgata Los Santos, de la llibreria Isop d'Olot, i jo us vull recomanar Somnanang de l'Eterna Primavera, de l'Astrid Lindgren i la Lupe Estevez, que edita Coquinos. I per què? Perquè és un llibre que barreja la tendresa, la transgressió, l'originalitat de tota l'obra de l'Astrid Lindgren amb unes il·lustracions delicades, meravelloses, amb una barreja de fotografia i il·lustració que fa la Lupe Estevez, que mai havíeu vist res semblant. És un llibre que jo el recomano especialment per llegir en família, perquè és un llibre que ens omple d'esperança, que ens planteja que la situació pot ser molt difícil, però que si nosaltres volem i estem disposats a buscar la felicitat trencant les normes, saltant-nos el que calgui, la trobarem.
1: Passen 3 minuts de 3:15, això és el matí de Catalunya Ràdio, i aquests són els sons del matí.
6: Els sons del matí.
7: Manca de pis i manca de recursos.
8: El govern recorda que la inversió en prevenció d'incendis ha passat de 150 milions d'euros l'any 2016 a més de 300.
9: Si es compleixen les previsions, Catalunya podria encadenar prop de 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi excepcional.
10: No era normal tenir tantes onades de calor, i enguany ja anem per la segona, i a més molt llargues i molt intenses.
11: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem un sistema públic que ens protegeixi de la calor.
12: Ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana.
13: Cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones, y a las pruebas me remito.
14: El so dels Pixies és perfecte per èxits com Isla d'Encanta, Here Comes Your Man i, esclar, Where Is My Mind.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Sorpasso.
15: Italianisme d'ús internacional equivalent a avançament no recollit al DIEC, però sí, per exemple, a l'ESADI en política, especialment en un procés electoral, fenomen pel qual un partit n'avança un altre que anava al davant. És exactament el cas que explica l'últim CEO, que on s'assegura que Aliança supera Junts i, de fet, s'acosta molt a Esquerra. Si us superen els estrangerismes, sapigueu que també està acceptat en castellà, anglès i francès.
1: Treva.
15: Sessió temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra per conveni dels seus caps, especialment si és de llarga durada. No és una guerra, però gairebé el que ens ha declarat la calor. Això sí, entre avui i dissabte tindrem un petit descans amb temperatures, però encara per sobre del que és habitual al juliol. A partir de diumenge, calcem-nos de nou.
1: Melanconia.
15: Bilis negra, però ens quedem amb la segona excepció. Tristesa vaga, ombrívola i duradora. Es pateix de melanconia i es pot intentar trobar-hi remei, l'antídot, anant a festivals com el Cruïlla. Ahir s'hi van poder veure i gaudir els Pixies, Sweat i Garbage. I per unes hores, milers de persones van poder viatjar 30 anys al passat.
1: Posem-hi ara 3 xifres amb el Francesc Soler. 800.
16: És el nombre d'immobles buits que té l'Estat, dels quals 63 són a Catalunya, gairebé tots a les comarques de Tarragona. La majoria d'aquests immobles són antigues residències de funcionaris, herències de comissos o expropiacions.
1: 4.
16: És el nombre de mesos que les persones que han de rebre rehabilitació

0: S'han d'esperar per ser atesos. La falta de metges i l'envelliment de la població són les principals causes d'aquest retard. Les persones amb problemes lumbars, cervicals o d'artrosi són els més afectats.
1: I 39?
0: Són els municipis catalans on el mal estat dels habitatges i les rendes baixes de la població agreugen encara més els efectes de la calor. Entre aquests municipis hi ha Manresa, Cardona, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona o Sant Boi.
1: I ara, tres imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera, dos bombers caminant per una carretera, porten unes pales a les mans i tenen la cara totalment tapada per protegir-se del fum. I és que al marge de la carretera cremen rostolls i arbres amb flames que superen l'alçada dels bombers.
2: Imatge a Los Gallardos, Almeria, un foc que ha deixat per ara 11 morts. Fins ara havíem dit 12, però la Junta acaba d'actualitzar el balanç a 11 víctimes mortals, tot i que és un balanç que avisa que és provisional. També hi ha 8 ferits i 1.400 desallotjats. Les primeres informacions apunta que moltes de les víctimes haurien quedat atrapades en els seus vehicles mentre intentaven fugir de les flames.
1: A la segona imatge, una foto on s'hi veu una capsa oberta. És una capsa elegant, pel que es dedueix que es tracta d'un regal, i com que està oberta, es pot veure què hi ha dins. I el que hi ha dins és una targeta amb la bandera de Turquia i un revòlver.
2: Un revòlver d'època, un Gamsay 357 Magnum, el controvertit obsequi que Erdogan ha donat als assistents de la cimera de l'OTAN aquesta setmana que s'ha fet encara. A la capsa també hi ha bales, hi ha un equip de neteja i una carta que eximeix qui porti aquesta arma dels controls d'exportació. Tot i això, alguns dels líders mundials van deixar el regal a Turquia. Pedro Sánchez la va donar al Ministeri de l'Interior perquè la Guàrdia Civil la inutilitzi.
1: I la tercera imatge del dia ens l'envien des de la Xina i veiem una enorme extensió de terra plena d'aigua, també de fang. Pequín, Francesc Canals, què més hi veus?
3: I veiem a vista de dron la immensitat del territori xinès i com el sud del país ha quedat submergit pels efectes del tifó Maysak. Només emergeixen tímidament de l'aigua groguenca en quilòmetres i quilòmetres les copes dels arbres i alguna teulada de cotxe. Balanç oficial de morts per ara, unes desenes i centenars de milers d'evacuats en unes inundacions habituals en aquest espai-temps sud de la Xina en estació de pluges, però cada dia més extremes a causa del canvi climàtic, al qual el país contribueix com a primer emissor mundial de gasos d'efecte hivernacle.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquesta notícia que circula. Un grup d'aficionats alemanys comença una recollida de signatures per demanar que s'excloguin els futbolistes d'origen africà o musulmans de la selecció nacional del país. Marc Amorós, bon dia.
5: Bon dia. La recollida de signatures es pot fer online, diu la notícia, però també es pot fer en algunes de les carpes que aquest grup d'aficionats col·locarà a diversos indrets del país. Segons la notícia que ara circula, els impulsors d'aquesta iniciativa volen fer una gira per tot el país per recollir signatures a grans ciutats i també a pobles de tota Alemanya. El seu objectiu és recollir-ne més de 30.000, que són el número mínim que el Parlament alemany preveu per obrir un debat a la cambra. La campanya és clara, recollir signatures per demanar que els futbolistes amb orígens africans i musulmans no tornin ni tampoc puguin jugar amb la selecció alemana. La iniciativa s'ha activat després que el futbolista en Jonathan Tah, de mare alemanya i de pare marfileny, fos qui fallés al penal decisiu contra el Paraguai, que va suposar l'eliminació d'Alemanya del Mundial.
1: I això és real o és fals?
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
8: El sentit de l'humor també pot ser una eina educativa per afavorir entorns d'aprenentatge més positius i resilients. La doctora Andrea De Carlos, professora del Departament d'Educació i Humanitats de la Universitat CEU Abat Oliva, ha rebut una menció honorífica per la seva recerca sobre el paper de l'humor en l'educació primària. El treball destaca com aquest recurs pot contribuir a generar un ambient educatiu més proper, resilient i favorable al desenvolupament de l'alumnat.
7: Vols aprendre la professió de mestre des de dins de l'escola? Amb el programa d'immersió escolar dels graus d'educació de la Universitat CEU Abat Oliva podràs participar activament en les activitats dels col·legis de la Fundació a Barcelona des de primer. Canvia el teu present, crea el teu futur.
5: Doncs bé, la notícia que ara circula i que diu que un grup d'aficionats alemanys comença una recollida de signatures popular per demanar que s'excloguin futbolistes amb orígens africans i musulmans de la selecció del país és una notícia falsa, afortunadament. El que no és fals és que l'error del futbolista Jonathan Tah als penals va aixecar una campanya d'odi contra ell a xarxes socials. Va ser tan sorollosa aquesta campanya que la pròpia Federació Alemana de Futbol va fer un comunitat, una agraïen i acceptaven les crítiques, però condemnaven l'odi i qualsevol altra forma de discriminació.
1: Gràcies, Marc.
5: Adéu, bon dia.
1: 5 minuts per les 8. Deixem enrere una matinada tràgica a Andalusia amb almenys 11 morts en un incendi forestal.
9: El foc ha afectat un paratge del municipi Los Gallardos, Almeria, i segons les primeres informacions, algunes de les víctimes haurien mort atrapades per les flames dins dels seus cotxes. La protecció de les zones habitades és ara, per ara, la prioritat dels bombers.
10: Defendiendo la barriada del final del río. Focos secundarios por todos sitios. Estamos defendiendo las primeras casas.
1: Aquí els bombers estabilitzen aquesta nit l'incendi de Guimarà gràcies a la millora de les condicions meteorològiques.
11: I segons han informat fa uns minuts, també donen per controlar l'incendi del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia.
1: L'onada de calor, però, continuarà com a mínim fins a mitjans de la setmana que ve.
9: El Meteocat preveu una petita treva demà i també a cap de setmana amb temperatures una mica més baixes, però per sobre del que és habitual al juliol. Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis de 22 comarques pel risc extrem d'incendi.
1: I un altre dels temes del dia. Segons el Centre d'Estudis d'Opinió, Aliança Catalana superaria Junts per Catalunya en escons.
11: Joan Rodríguez Teruel, director del Centre d'Estudis d'Opinió, també destaca això.
12: Per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
11: Avui al matí també us expliquem que Vox es proposa captar votants del PSC a Barcelona i Rodalia, aprofitant la debilitat de Pedro Sánchez.
1: L'exconsellera Alba Vergés declara d'avui davant del jutge pel suposat retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia.
9: La fiscalia acusa els exresponsables del Departament de Salut d'haver discriminat aquests cossos en el procés d'immunització i reclama fins a 12 anys d'inhabilitació per prevaricació, mentre que les acusacions populars en demanen 15.
1: I la campanya Ni un minut més del Sindicat Metges de Catalunya té un impacte del 2% en l'activitat quirúrgica extraordinària, segons calcula el Departament de Salut.
11: Una xifra que us avança Catalunya Ràdio i que el sindicat considera totalment allunyada de la realitat.
2: Un altre dia estiuenc, avui amb temperatures que sembla que quedaran per sota dels 40 graus. Avui no hauria d'haver-hi cap temperatura màxima que superés aquest valor, fins i tot creiem que quedaran per sota en tot el país. En un dia de sol, potser amb algunes nuvolades, amb algun ruixat fins i tot en àrees del Pirineu, possibilitat de tempesta, més probable cap al Pirineu Oriental, també fins i tot la comarca d'Osona, però sempre fenòmens localitzats. Al cap de setmana, la mateixa tendència, dominat pel sol, potser les tardes amb algun ruixat, alguna tronada al Pirineu Oriental i temperatures que es mantindran sense canvis. Per tant, amb una calor, diguem-ne que moderada, a l'espera d'un altre cop a pujar les temperatures la setmana vinent. Per tant, alerta, hem de continuar amatents amb aquesta situació de perill d'incendis elevat.
1: I el trànsit, com el tenim, Clàudia Serra?
13: Doncs a aquesta hora encara retencions a la B23 des de Molins de Rei, sentit sud, cap a l'enllaç a l'A2 per un vehicle avariat que talla un carril. Precaució també a la C33, entrada a Barcelona, hi ha densitat per un accident. Els vehicles ja són al voral i a aquesta hora, com és habitual, densitat també a la ronda, sobretot en sentit Llobregat.
1: Aquests dies estem demanant que dediqueu cançons. Al Manu li hem donat vacances, però ho podeu fer igual a 636-360609, enviant una nota de veu al 636-360609, una nota de veu com aquesta.
14: Hola, bon dia, Catalunya. Soc el Xavi de La Floresta i la cançó que volia dedicar és a Les Criades, de Roba Estesa, una de les millors coses que li ha passat al panorama musical català, i la volia dedicar a les dues dones de la meva vida, a l'Anna i a la Gaia. Us estimo.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon divendres. Comencem el matí amb una bona notícia. Torna a estar estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que ahir es va complicar i va revifar arran de les condicions meteorològiques. Unes condicions que han millorat una mica i que també han portat a donar per controlat l'incendi del Pla de Manlleu, Aiguamúrcia. Aquestes condicions, insistim, han millorat i que han permès, per exemple, tornar a donar aquest foc de Guimerà per estabilitzat i s'ha pogut aixecar el confinament a les 21.000 persones que es veien afectades, bàsicament de Tàrrega i de poblacions pròximes. Aquesta és la millor notícia del matí. La pitjor, 11 persones que han mort a Andalusia. 11 persones que han mort en un incendi a Almeria, en un incendi forestal que s'ha declarat en un paratge del municipi de Los Gallardos. A molts d'ells els han trobat dins dels cotxes. I és per això que la principal hipòtesi és que fugien de les flames i l'incendi els va sorprendre i no se n'han sortit. Com a mínim 11 persones mortes. El risc d'incendi a Catalunya, insistim que les condicions han millorat, però el risc d'incendi a Catalunya continua sent màxim en molts punts del país. De fet, l'onada de calor continuarà ben bé fins a mitjans de la setmana que ve. Es preveu una petita treva, però les temperatures continuen sent altes. Tomàs Molina, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs sí, hem de seguir amb aquesta situació, amatent en aquest perill d'incendi, però sobretot també amb aquest temps més tranquil i amb temperatures relativament més baixes. En principi, avui ja no hauríem de superar els 40 graus en lloc del país. Durant el cap de setmana, tampoc. Sí que hem d'esperar de cara a la setmana mirant una pujada de les temperatures, però de moment avui i el cap de setmana, en conjunt sol, temperatures altes, però no tant com la setmana passada, i a les tardes potser algun ruixat al Pirineu.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Vuit i dos minuts, i el que dèiem ara, la notícia de la matinada és Andalusia, Almeria. Com a mínim 11 persones han mort en l'incendi forestal que s'ha declarat aquest dijous en un paratge del municipi Los Gallardos. Pol Foradada, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: En un primer moment s'havia parlat de 6 víctimes mortals, però aquesta matinada el balanç ha pujat a les 11, com a mínim.
2: Sí, moltes d'elles s'han trobat els seus vehicles. Segons la Junta, probablement intentaven escapar de les flames durant el procés d'evacuació. El foc podria haver començat per la caiguda d'un cable elèctric i es va escampar ràpidament empès pel vent que bufa a la zona. Hi ha 1.000 persones evacuades, més de 1.000 persones evacuades segons els bombers.
0: A aquesta hora podem saludar el periodista de Canal Sur Ràdio, Pepe Plaza. Què tal, Pepe? Com estàs? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs l'última hora que us podem contar és que aquesta hora, en principi, tornaran els medis aeris a treballar a la zona. És una zona molt abrupta, molt escarpada, de la Tierra de los Filabres, i és molt complicat el treball en aquesta zona. Fins i tot el conseller de Presidència, Sanitat i Emergències, Antonio Sanz, ens ha comentat que era impossible que amb màquina passada pogués entrar a treballar. De fet, el flanc de la zona esquerra és on no s'ha pogut actuar durant tota la nit. Hi ha hagut gent treballant, en concret 21 retens de l'Infoca, a més de 150 bombers, camions i tècnics d'operacions de medi ambient. Diguem-ne que d'aquestes 11 persones, en un primer moment s'havia fet un desallotjament del municipi de Vedat, i aquestes 11 persones no han agafat el camí que s'havia demanat des del pla operatiu. És a dir, un vehicle amb 4 persones, que en principi és un cotxe britànic, perquè està al volant a l'altre costat, han anat per una rambla i han mort, i les altres 11 persones se'n trobaven caminant per un camí i havien abandonat el seu cotxe. En quant a les hectàrees afectades, podem dir que són en aquests moments més de 3.150 hectàrees, i que continuen treballant els efectius, val? I apuntar aquesta entrada dels mitjans aeris a partir d'aquesta hora.
0: Aquesta és l'última hora que ens arriba des d'Almeria, del Pepe Plaza, periodista i company de Canal Sur Ràdio. Pepe, moltíssimes gràcies, una abraçada ben forta.
3: Gràcies.
0: Aquesta és la situació ara mateix a Almeria, amb aquestes 11 persones mortes, com ens deien ara mateix des de Canal Sur Ràdio. Algunes d'elles han intentat fugir per un camí que no és el que els havien recomanat els bombers, i d'altres, sorpresos per les flames, suposadament, pel que ens explicava, han abandonat el cotxe i també han abandonat el cotxe, han continuat caminant, i aquí doncs és quan no se n'han sortit. Insistim que el balanç ha anat movent-se, perquè aquesta matinada ens havien parlat de 6 persones mortes, després han dit 12, i l'últim balanç, ara fa ben pocs minuts, és de com a mínim 11 víctimes mortals. Aquesta és la situació i aquesta és la pitjor de les notícies amb la qual ens llevem i que afecta, com dèiem, Almeria. A Catalunya, la bona notícia és que tornem a tenir tots els focs, com a mínim, estabilitzats. Per tant, no n'hi ha cap fora de control. Això inclou l'incendi de Guimerà, a l'Urgell, que ahir la tarda va tornar a preocupar perquè va revifar després que s'hagués donat per estabilitzat abans d'ahir. S'ha aixecat el confinament de 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes, la qual cosa és molt simptomàtic que la situació, afortunadament, ha millorat. Anem al centre de control d'aquest incendi per conèixer també l'última hora amb el Pere Joan Albrecht i el Ramon Dalmau. Pere Joan, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia, Frederic. Doncs 25 vehicles dels bombers continuen treballant en aquest incendi que ahir al voltant de les 10 de la nit van donar per estabilitzat. També es va aixecar el confinament d'unes 21.000 persones dels municipis de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granyanella. Això sí, continua restringida la mobilitat a la zona. Recordem que estem parlant d'un incendi que es va iniciar dimecres i que després de donar-lo per estabilitzat, ahir a la tarda va revifar. És per això que avui cal controlar, cal estar molt amatents que amb la mar a la tarda no torni a fer-ho. Ho deia l'alcalde de Cervera, Jan Pomés, que s'ha desplaçat fins aquí, fins al centre de comandament avançat de Cervera, al parc de bombers de la capital de la Segarra.
5: Sobretot és la tarda amb aquesta marinada quan torni, que és la que pot acabar revifant aquests incendis. I això és el que ara estarem treballant. Han estat treballant tota la nit, estaran treballant tot el dia, amb menys efectius, però estaran treballant sobre terreny els efectius necessaris per poder-lo controlar, o sigui, acabar-lo de donar-lo per extingit, i d'aquesta manera ja que no revifi aquesta tarda.
4: Els equips d'extinció també s'hi han afegit els pagesos amb els seus tractors que han fet tallafocs, un incendi que, recordem-ho, fins i tot ahir a la tarda, durant unes hores, va obligar pel fum a tallar l'autovia A2.
0: Des del centre de control d'aquest incendi, Ramon Dalmau, Pere Joan Álvarez, mil gràcies, abraçada forta.
4: Bon dia.
0: La bona notícia, insistim, que el foc de Guimerà a l'Urgell ja està estabilitzat. També l'altra bona notícia d'aquestes últimes hores, de fet fa ben pocs minuts, és que el foc d'Aiguamúrcia ja està controlat, la qual cosa és un pas més, evidentment. Per tant, la cosa va raonablement bé. Dit això, en els últims 35 dies, a Catalunya han cremat unes 3.000 hectàrees. O si voleu, dit d'una altra manera, ha cremat un 75% del que es va cremar durant tot l'estiu passat. Amb el que portem d'estiu, i estem tots junts començant el juliol. Ha cremat un 75% del que va cremar tot l'estiu del 2025. Això, entre d'altres coses, com ens explicaven aquí ahir al matí de Catalunya Ràdio, tensen els bombers que literalment han de prioritzar un incendi per damunt de l'altre perquè no es pot arribar a tot arreu. Els sindicats ja avisen que o això es canvia, o s'hi posen diners, o la cosa es tornarà insostenible. Oriol Pujador.
6: Es queixen de les llargues jornades de feina que han de suportar i de la manca d'efectius. Joan Viesques, de Comissions Obreres, destaca afectacions a la salut dels bombers. I Antonio del Río, de la UGT, diu que hi ha mancances materials enmig d'un augment de plantilla.
7: La falta de personal implica que el servei, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys, perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
8: En unes instal·lacions que no estaven preparades, en una escola que no estava preparada, i amb manca de pis i amb manca de recursos.
6: El govern recorda que la inversió en prevenció d'incendis ha passat de 150 milions d'euros l'any 2016 a més de 300 en els últims pressupostos aprovats. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Oriol. Tot això, evidentment, directament relacionat amb el que dèiem amb el Tomàs Molina només començar, les altíssimes temperatures d'aquests dies. Unes temperatures que han baixat una mica respecte a ahir, i això ha fet que baixi un pèl el risc d'incendis, però més de la meitat del país continua tenint un risc molt alt o extrem de focs forestals.
2: De fet, l'onada de calor continuarà fins com a mínim mitjans de la setmana que ve. El Meteocat preveu una petita treva, entre sobretot avui i demà dissabte, amb temperatures una mica més baixes, més semblants al que tocaria una primera quinzena de juliol. Mentrestant, Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis de 22 comarques pel risc extrem d'incendi.
0: Aquestes altes temperatures tenen conseqüències en moltíssimes coses. El risc d'incendi segurament és la més preocupant, és la que representa un perill més imminent, però no només. També té conseqüències en els treballadors, que no tenen altre remei que fer la feina a l'aire lliure. En aquestes últimes hores, la CGT, el sindicat CGT, ha denunciat que dos treballadors de Parcs i Jardins de Barcelona han tingut cops de calor en aquestes últimes setmanes. Dos treballadors han tingut símptomes de cops de calor perquè els havien fet treballar a l'aire lliure amb unes de les condicions que no serien les recomanables. De fet, la CGT diu que no s'estan prenent prou mesures preventives. Roger Santaló.
9: El sindicat creu que els dos casos es podrien haver evitat i alerta que la majoria de vehicles amb què treballen no tenen aire condicionat. Mariano Peinado, delegat de la CGT, diu que Parcs i Jardins no vol adaptar la flota i ho han denunciat a Inspecció de Treball.
10: Si al final no volen fer aquesta inversió, nosaltres el que volem és que aquests vehicles es paralitzin. Nosaltres estem per donar un servei al ciutadà, però els hem de protegir.
9: L'Institut Municipal de Parcs i Jardins diu que han modificat horaris i tasques per prevenir riscos. riscos i que estan invertint per aconseguir que més de la meitat de vehicles de la flota tinguin refrigeració. Recorden també que han proporcionat polseres als jardiners per detectar quan corren risc, però la CGT avisa que no van funcionar amb el darrer treballador que va patir un cop de calor dimarts passat. Roger Santaló, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ho explicàvem ahir, aquesta onada de calor afecta, a banda dels treballadors de parcs i jardins o dels treballadors de neteja municipal, com és el cas, també afecta els missatgers a domicili. Ja explicàvem que a França hi ha dues empreses, que són Uber Eats i Deliveroo, que han decidit no repartir paquets al migdia per protegir aquests repartidors. Clar, això ens ha fet preguntar què passa aquí. Aquí les plataformes és veritat que han deixat d'oferir el servei, però només en moments tremendament puntuals.
2: Per exemple, algunes plataformes van optar per tancar l'aplicació, però només molt poca estona i en zones molt delimitades. Per exemple, Uber Eats dimecres durant uns minuts a l'Empordà. Per la secretària nacional de la UGT a Catalunya, Reyes Solaz, és clarament insuficient.
11: Protegir-se de la calor no és una opció que l'empresa tria si vol. És un dret. La calor pot matar i, malauradament, ja hem hagut de lamentar víctimes. Demanem contundència a la inspecció de treball, que els protocols no estiguin en un calaix.
2: Així ho deien declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara sobre la calor, un estudi ha confirmat una gran evidència, que és que la pobresa és el principal factor de risc quan hi ha temperatures extremes.
2: És una de les conclusions d'un informe de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. L'estudi proposa mesures com un fons climàtic provincial per permetre que els habitatges de renda baixa puguin accedir a la refrigeració.
12: Protegir-se de la calor no pot continuar depenent de la renda. Necessitem un sistema públic que ens protegeixi de la calor. Necessitem una energia sostenible i accessible i necessitem dissenyar unes ciutats que estiguin adaptades a un nou clima.
2: És el que deia Eva Vilaseca, investigadora de l'Hidra.
0: Escolteu al Matí de Catalunya Ràdio. En 3 minuts arribem a 8:45.
13: Si encara no tens organitzat l'estiu, aquest és el millor moment per fer una reserva amb RAC Travel. Des de només 575 euros, viatge a Egipte, Ribera Maya, Punta Cana, Sicília, Maurici i més destinacions. Aprofita les últimes places i recorda-ho, si el combustible puja, el teu preu es manté. RAC Travel, viatges que surten rodons.
14: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: 2 minuts.

0: Anava a dir 2 minuts i un quart de 9 al matí de Catalunya Ràdio. Evidentment, la calor, els incendis, tot el que afecta aquestes altes temperatures és el gran tema del dia, però l'altre tema del dia, que avui comentarem a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, és la sacsejada política enorme que ha suposat l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió i que ahir explicàvem en directe amb el cap de política de la casa, amb el Raúl Flores, poc després de les 11, literalment minuts després de conèixer-la. Bàsicament per un motiu: la gran pujada d'Aliança Catalana. No només puja, sinó que avançaria junts i es disputaria la segona posició de forces polítiques del Parlament amb Esquerra. El PSC guanyaria unes hipotètiques eleccions al Parlament, tot i que perdria diputats. El que dèiem, avui en parlarem a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, però val la pena entrar en detall d'aquestes dades, Txell Vallespí.
1: El baròmetre del CEO dibuixa un Parlament fragmentat i amb governabilitat complicada. El PSC seria el partit més votat amb fins a 38 escons, entre 4 i 6 menys que ara. Són els mateixos que guanyaria Esquerra, que obtindria fins a 26 diputats i pujaria fins a la segona posició. Frec a frec quedaria Aliança Catalana, que creix amb força i fa els sorpassos junts. L'extrema dreta de Sílvia Orriols absorbiria un 28% de vots dels de Puigdemont i un 23% de Vox. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
2: Per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5.
1: Junts s'enfonsaria de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara hi en tindria entre 16 i 18. Vox creixeria, però menys, i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els Comuns i la CUP amb 4 o 5. Amb aquest escenari, Illa, que és el líder preferit per presidir la Generalitat, només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els Comuns. Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Txell. Aquestes són les dades, que avui comentarem d'aquí uns minuts a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio amb la Milagros Pérez Oliva, l'Arturo Puente, el Marc Bataller, la Sònia Andoff. També tornarem a parlar amb l'Oriol Bartomeus, el politòleg i director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials de l'Autònoma, a qui ahir ens feia una lectura d'urgència poc després de conèixer l'enquesta. Avui ja més en fred la continuarem abordant. Però avui també a Catalunya Ràdio tenim una informació que afecta una de les formacions polítiques que hi ha en aquesta enquesta, que és Vox. Vox s'ha posat com a objectiu, us expliquem avui, convèncer el votant del PSC de cara sobretot a les municipals de l'any que ve. La tesi que hi ha a les files del partit d'extrema dreta és que Pedro Sánchez està molt tocat pels casos judicials que l'envolten i que un dels partits que se'n pot beneficiar és precisament Vox. Àlex Giral Robert.
3: Vox intentarà arrossegar antics votants socialistes apel·lant a la seguretat als barris, al rebuig a la immigració i la prioritat nacional i amb crides a combatre la traïció de què culpen el PSOE i el PSC.
4: Dispuestos a teñir de verde esperanza el cinturón rojo.
3: I és que les municipals del maig vinent l'extrema dreta vol ficar la banya a la primera i a la segona corona metropolitanes i a l'extensió litoral cap a Tarragona i Girona. El partit ja hi ha anat encenent els ànims amb manifestacions en resposta a conflictes vinculats amb immigrants. Així preveuen presentar llista unes 200 poblacions catalanes confiats que, almenys a l'àrea metropolitana, Aliança no els furtarà vots. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Parlant de Vox, avui el diari El País destaca tota portada que el partit ha rescatat, ha recuperat un negacionista de l'Holocaust.
5: És l'historiador Fernando Paz. El 2019 Vox es va veure obligat a prescindir-ne com a cap de llista per Albacete a les eleccions generals després que transcendís que qüestionava els judicis de Nuremberg i defensava les teràpies per a gais. La comunitat jueva espanyola el va acusar de negacionisme de l'Holocaust. Ara Vox l'ha recuperat perquè participi en el campus juvenil de la família europea de Vox, que el partit promou als seus canals oficials.
0: Això trobem avui a la portada del diari El País, però a Madrid hi ha un altre tema. A Madrid es comenta molt aquest enfrontament entre els bisbes i el govern espanyol. Tani Tàpia, com estàs? Molt bon dia.
6: Què tal? Bon dia.
0: La conferència episcopal i el govern de Pedro Sánchez no és que hagin tingut mai, diguem-ne, bones relacions, però això ha pujat de nivell, perquè hem sentit el president dels bisbes parlant de banda de lladres, referint-se al govern, i el ministre Bolaños preguntant què passaria si els qualifiquéssim a vostès, els bisbes, de banda d'agressors sexuals. Déu-n'hi-do. Aviam, explica'ns com ha anat tot això, Tània.
6: Doncs mira, l'origen d'aquest xoc el provoca unes declaracions de Luis Argüello, que és el president dels bisbes, en un acte on el tema era el col·lapse de la democràcia. Va dir això.
7: Cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones, y a las pruebas me remito.
6: No ha agradat gota a la Moncloa. L'encarregat de les relacions amb l'Església, Félix Bolaños, li ha enviat una carta on li retreia que havia fet comentaris polítics ofensius i injustos i li preguntava què li semblaria si el govern afirmés que l'Església sencera és una banda d'agressors sexuals. A la carta li recordava que les seves relacions s'han de guiar pel respecte i la moderació i l'acusava de partidista en favor de la dreta i l'extrema dreta. I rematava amb una cita d'allò 14 que en la recent visita a Espanya va demanar mesura als dirigents polítics.
0: Gràcies, Tània. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, justament, parlem amb el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, serà aquí al programa d'aquí aproximadament una hora. Aquests són els principals temes del dia i de seguida repassem els bàsics del matí.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
9: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
10: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
11: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
12: Fes la jugada mestra amb els nostres preus imbatibles, com el salmó noruec, la meitat o sencer, a 9,79 € al quilo, o la llonza de porc origen Espanya, a 4,89 € al quilo, fins al 13 de juliol.
13: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
14: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
13: A més, té un 98% de carn.
14: És natural que es noti, oi?
13: Doncs sí, natural.
15: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
16: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
17: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
18: Xavier Cerdà, Maripau Huguet i el mag Harry Merlin Piper a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Ai, sangria, sangria.

0: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. Quadisbritish.es.
1: Estalviar no ha estat mai tan fàcil. Arriben els punts de Lidl Plus. Escaneja l'app a caixa, comença a acumular punts Lidl i bescanvia els per cupons o productes gratis. Què esperes? Descarrega't l'app Lidl Plus i acumula punts. Lidl, val la pena.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
5: Un quart i 5 minuts de nou, els bàsics del matí amb Pol Foradada, Sílvia Comet i Marc Jurado. Molt bon dia.
6: Bon dia.
5: Notícia que us avança Catalunya Ràdio. La Conselleria de Salut d'alguna manera relativitza l'impacte de la campanya Ni un minut més, amb què el Sindicat Metges de Catalunya anima a aturar l'activitat extraordinària, és a dir, l'activitat fora de la jornada. El departament diu que aquesta campanya ha afectat el 2% de l'activitat quirúrgica extraordinària. El sindicat diu que és bastant més. Mònica Mas, bon dia.
7: Bon dia. Es calcula que el 30% de l'activitat quirúrgica total es fa fora de la jornada laboral ordinària dels metges i es paga a part. I és el que estan deixant de fer alguns facultatius adherint-se a aquesta campanya. El director del CatSalut, Alfredo García, assegura a Catalunya Ràdio que ara per ara la campanya ha afectat el 2% d'aquestes operacions i que si es manté fins a finals d'any podria arribar al 15%.
8: És un impacte relatiu. Estem parlant d'unes 4.000 intervencions quirúrgiques, això és l'activitat de 3 dies de feina. Pensar que operem pràcticament mig milió d'intervencions quirúrgiques a l'any. És un impacte molt petit, que només s'ha generat al llarg d'alguns dies d'aquest mes de juny i que està barallat amb l'impacte de les vagues que s'han convocat a nivell estatal.
7: En canvi, el Sindicat Metges de Catalunya ho xifra entre un 15 i un 20%. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Gràcies, Mònica. I una altra notícia del dia. Tornen les protestes dels pagesos, en concret els de la vinya de la Terra Alta, el Priorat i el Penedès. El Priorat i el Penedès fan avui una marxa de tractors per protestar per la crisi dels excedents de raïm. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Jané Riba.
9: Hola, bon dia. La tracturada porta per lema "La vinya diu prou" i afegeixen "No podem assumir aquesta crisi". Els pagesos reclamen mesures estructurals per fer front al fet que hi ha molt més raïm del que s'acabarà venent en aquesta collita, i això és, entre d'altres motius, per una baixada del consum mundial de begudes alcohòliques. Els cellers estan fent menys compres de raïm i vi base per elaborar els seus vins, caves i escumosos en general. La marxa té prevista la sortida de Gandesa i passarà per Falset i Vilafranca, on hi ha la seu de l'Incavi, abans d'arribar a Sant Sadurní al migdia. Des de Vilafranca, Montse Gent arriba pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I sobre l'esvoranc del Putxet, a Barcelona, les primeres inspeccions als edificis dels voltants no detecten cap afectació.
10: Segons el Departament de Territori, la primera ronda d'inspeccions dels immobles afectats per aquest esvoranc no ha trobat res que suposi un risc per a l'estabilitat dels edificis. Això sí, les revisions seguiran, però per ara es manté el pla que els veïns desallotjats puguin tornar a casa de manera esglaonada a partir de demà dissabte.
5: I en la crònica judicial, una de les previsions destacades d'avui, l'exconsellera Alba Vergés declara pel suposat retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia. Cristian Roldán.
11: Vergés explicarà la seva versió dels fets després que l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la seva mà dreta, Carmen Cabezas, es desvinculessin completament de la decisió de prioritzar la vacunació dels majors de 60 anys davant dels col·lectius essencials més joves d'aquesta edat. Tots dos, a més, van penjar les responsabilitats d'aquest ordre a l'exconsellera i al seu gabinet. La seva defensa, però, intentarà enfortir la tesi que el retard es va produir per l'endarreriment en l'enviament dels censos per part dels guàrdies civils i els policies nacionals. A banda de Vergés, avui també declaren l'exsecretari general de Salut, Marc Ramentol, i qui era director del CatSalut durant la pandèmia, Adrià Comella. Cristian Rodon Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Encara parlant de judicis, una altra de les novetats, el BBVA i el seu expresident, Francisco González, seuran al Banc dels Acusats.
10: El jutge de l'Audiència Nacional ha obert judici oral també contra 14 persones més, que són exdirectius de l'entitat basca i comandaments policials pel cas Villarejo. Se'ls acusa de suposats delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets. En el cas de González s'hi afegeixen administració deslleial, grup criminal i falsedat documental.
5: I una més, avui declara com a investigada l'exdirectora del CNI, dels Serveis Secrets Espanyols, Paz Esteban, pel cas Pegasus. Declara davant de la jutge que instrueix la querella per suposat espionatge a l'exdirigent d'Esquerra i excàrrec del govern, Sergi Sabrià, amb aquest programa, el famós Sistema Pegasus. Ho dèiem abans, eh? D'aquí uns minuts al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà el ministre d'Exteriors, el ministre José Manuel Álvarez. Amb ell comentarem, per exemple, el canvi d'opinió de Donald Trump sobre Espanya a la cimera de l'OTAN i, evidentment, la situació molt delicada a l'Orient Mitjà. ressò de l'enterrament a l'Iran del seu líder suprem, Ali Khamenei, que va morir, recordem, per un atac dels Estats Units. Aquests actes funeraris s'han tingut lloc, s'han desenvolupat en ple rebrot del conflicte.
2: El funeral ha durat 7 dies i es calcula que hi han participat uns 10 milions de persones. A les últimes hores no consten grans enfrontaments entre els Estats Units i l'Iran després que Donald Trump donés per acabada la treva.
5: I el Wall Street Journal parla d'un possible pla de l'Iran per assassinar Donald Trump.
3: Segons diu el diari, Israel ha informat la Casa Blanca d'una informació recollida pels seus serveis d'intel·ligència que apunta que Teheran estava valorant un nou pla per assassinar Trump. Just ahir, el president dels Estats Units va parlar del conflicte amb Benjamin Netanyahu.
5: I atenció amb això, perquè Espanya inutilitzarà la pistola que el president turc, Recep Tayyip Erdogan, va regalar a tots els líders quan va acabar aquesta cimera que dèiem de l'OTAN, que s'ha fet aquesta setmana encara.
2: L'insòlit regal va causar perplexitat a la majoria de delegacions occidentals. És un revòlver plenament funcional, amb 6 bales, que Turquia produïa als anys 90 i que es considera una peça de col·leccionista. L'arma que va rebre Pedro Sánchez ha viatjat fins a Espanya amb la comitiva presidencial i està custodiada al Ministeri d'Interior. Serà inutilitzada i després s'arxivarà com a una peça de col·lecció.
5: 4 minuts i arribarem a 8:45 i us expliquem al matí de Catalunya Ràdio. L'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona té ingressada una nena de 2 anys de Gaza amb una malaltia cardíaca congènita per operar-la quan passi l'estiu. La criatura és un dels 20 menors palestins malalts que el govern espanyol ha evacuat de la franja de Gaza en un avió militar, via Jordània, per atendre'ls en diversos centres mèdics espanyols. L'operació humanitària està coordinada amb l'Organització Mundial de la Salut i també amb Brussel·les, amb la Comissió Europea. Això ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio el doctor Ferran Rosés, que és el cap de Servei de Cardiologia Pediàtrica de la Vall d'Hebron.
6: Té una malaltia congènita greu que implica que necessitarà cures de forma avançada en el nostre centre, que serviran per preparar-la per poder ser operada en els següents mesos. La nena va arribar estable, va arribar amb la seva família i la vam atendre a l'Hospital de la Vall d'Hebron la setmana passada.
5: Aquesta és una de les notícies que us expliquem avui. També us expliquem una notícia de la nit, que és un incendi a la Xina on, de moment, han mort 28 persones. Un incendi en una fàbrica de sabates. Pequín, Francesc Canals.
12: Que la Xina conegués l'incendi en paraules de Xi Jinping, el principal informatiu del dia a les 7 del vespre, ja implicava que la situació era greu. Un preu significatiu en víctimes, deia així, sense precisar. Una tragèdia que evidencia els diferents graus de desenvolupament d'un país que presumeix, amb raó, de robots, però que alhora encara viu molt vinculat a les indústries de mà d'obra intensiva que en van fer la fàbrica del món. El sinistre ha passat a Xinjiang, una localitat al sud del país que és el centre de la indústria del calçat xinesa, d'on es calcula que surt el 20% de la producció mundial del sector. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al matí de Catalunya Ràdio.
5: Gràcies, Francesc. I passem de la Xina a Alemanya perquè Volkswagen reduirà la seva producció i deixarà de fabricar la meitat dels models que ofereix ara. Això tindrà segur un impacte en els llocs de treball, però de moment, Jordi Regàs, Berlín, encara no sabem quin.
13: El grup Volkswagen reduirà la seva capacitat de producció dels 12 milions de vehicles actuals a 9 milions. Aquesta és una de les principals decisions que ha fet públiques el grup automobilístic en un comunicat de l'empresa. A més, Volkswagen reduirà els models que posa a la venda a la meitat. La idea és concentrar-se en aquells que tenen més èxit al mercat. El comunicat no parla del tancament de fàbriques, tampoc de la reducció de llocs de treball, que és un dels aspectes amb els que s'havia especulat. De fet, s'havia suggerit que hi podria haver una retallada de 50.000 llocs de treball suplementaris als que ja s'havien anunciat aquest any, el mes de març. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I els Mossos han identificat la dona que va aparèixer morta el passat... que va aparèixer el mes passat al Segre, al riu Segre. Per identificar-la, van difondre una imatge generada amb intel·ligència artificial. Com és aquesta imatge, Maria Costa?
14: En la imatge, la dona duia la roba que portava posada, una camisa rosa, malles blaves i bambes negres. Els Mossos van optar per recrear la imatge MIA, una iniciativa poc habitual en la policia, després que no aconseguissin localitzar-la en els registres de persones desaparegudes ni tampoc en els canals policials estatals internacionals. El cos es va trobar el dia 3 de juny, sense cap document, en una zona urbana del riu Segre, a Lleida. Segons els investigadors, es tracta d'una mort violenta, però no descarten cap hipòtesi. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I encara alguna cosa més de les últimes hores, com la detenció d'un professor jubilat de 74 anys acusats de fer tocaments a alumnes quan feien classe a casa seva, a Torroella de Montgrí, Laia Claret.
15: L'home ajudava nois i noies d'entre 15 i 18 anys a preparar el batxillerat i la selectivitat. La primera denúncia es va interposar l'1 de juliol després que, presumptament, a un alumne a qui preparava per l'assignatura de matemàtiques li va fer tocaments mentre feien la classe a casa del professor. A partir d'aquest moment, altres noies van afirmar que els havia passat el mateix i 5 també han denunciat. Com a mínim, 3 de les víctimes eren menors d'edat quan van passar els fets. L'arrestat està pendent de declarar davant del jutge de guàrdia a la Bisbal d'Empordà. Ara la policia investiga si hi pot haver més casos un cop s'ha detingut el sospitós. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I alerta amb això, sabem que un de cada 3 conductors agafa el cotxe sota els efectes dels medicaments.
3: Ho diu un estudi de la Fundació Mapfre que apunta que s'infravaloren els efectes dels fàrmacs en la conducció. Els accidents per conduir sota els efectes de medicaments representen entre el 5 i el 10% dels sinistres de tot Espanya.
5: Doncs ja que parlem de mobilitat, fem un cop d'ull ara mateix a la informació de servei. Comencem doncs, justament per això, pel transport públic. Sílvia Andrés, què tal? Molt bon dia.
16: Bon dia. Recordar que els primers trens de la línia RL3 es realitza amb servei alternatiu de carretera en tots dos sentits. El tren que havia d'arribar a l'estació de Sants des de Lleida Pirineus a les 8:37 ho farà 20 minuts més tard a la capital catalana. Les línies 1, 2 i 3 de tram van recuperant les freqüències de pas habituals després que un comboi s'ha avariat de bon matí. Pel que fa a l'aeroport de Barcelona. El vol compartit de KLM i Delta cap a Nova York, que havia de sortir a les 11, ho farà a les 2 del migdia.
5: Gràcies, Ilia Andrés. Anem a les carreteres. Equip viari, Clàudia Serra, com estàs? Bon dia.
17: Hola, bon dia.
5: Punts vermells a aquesta hora?
17: Mira, el punt més complicat segueix sent la B23 de Molins de Rei a Sant Feliu de Llobregat en sentit sud cap a Barcelona, on recordem-ho, hi ha un vehicle avariat que talla un carril des de primera hora del matí.
5: I punts taronja?
17: Tenim més densitat, com és habitual, a les entrades de Barcelona, destaca la C33 i la C58 cap al nus de la Trinitat, també les rondes en trams intermitents, sobretot sentit Llobregat, però podem dir que està sent un matí amb força tranquil·litat. Això ja acostuma a passar els divendres, que acostuma a haver-hi menys retencions que els altres dies.
5: Concentren per més tard les retencions, no? Llavors les tenim més tard.
17: Al migdia, sobretot.
5: Sí. Gràcies, Clàudia. Fins ara.
17: Bon dia.
5: Adéu.
18: Bon preu Esclat Online. El supermercat de proximitat us ofereix el temps.
5: Amb el Tomàs Molina. Tomàs, molt bon dia.
19: Molt bon dia.
5: Encara altes temperatures, una mica menys, però altes, encara.
19: Hem d'agafar-nos allò que podem i agafem-nos a que avui, en principi, ni avui ni al cap de setmana, les temperatures estaran als 40. És a dir, que no veurem 40 ni avui ni als caps de setmana, amb sol en conjunt, amb algunes nuvolades aquesta tarda de nou, amb algun ruixat en àrees del Pirineu, fins i tot potser comarca d'Osona, l'interior de les comarques gironines, però bàsicament un dia més tranquil, amb situacions però encara de perill d'incendis elevat.
5: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
19: Fins ara.
20: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i
21: Esclat. Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
23: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
5: Passen 3 minuts de 2, quarts de 9, de seguida la informació esportiva, però abans un parell de punts de l'actualitat cultural que passen, evidentment, pel Festival Grec.
24: Per què no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? No, no, no. Conflictiu no és un terme adient.
25: Jo no mesuro res. Som un equip. No?
5: Així sona Primera Llei de Newton, l'espectacle amb text d'Edu Manzanares que ha estrenat la Sala Villarroel dins el Grec, sobre un tema molt d'actualitat perquè és sobre l'educació, sobre les escoles. Marta Vives.
24: La Primera Llei de Newton, o el principi de la inèrcia, és la que diu que les coses tendeixen a quedar-se com estan, a no canviar. Daphnis Baldus.
25: Que si tu no mous fitxa una mica, les coses no canvien, no? O sigui, les coses només canvien quan tu acciones, quan tu apliques alguna força perquè allò es mobilitzi.
24: El muntatge que ha escrit Eu Manzanares parla de desigualtat, de classes socials, d'oportunitats, de justícia, de frustració i també d'empatia.
0: Anna Saúl. I d'empatia, sobretot, no? Perquè penso que el valor de l'obra és que també et poses en la pell de l'altre constantment.
24: I ho fa transpirar en veritat amb un equilibri perfecte entre comèdia i la realitat social més dura, pròxima i reconeixible. Sis actors magnífics sobre escena que representen el sistema educatiu justament en el moment que aquest està a debat. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: Més teatre. El Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el pròxim mes de setembre, obrirà amb un espectacle de cabaret que es diu Bomba Va. Joan Negrier és el responsable de la Sala Trono, que és qui organitza el festival.
1: Companyies que ja van estar al FIT, companyies que ningú coneixia a Tarragona o que el públic del FIT no coneixia i que tornen a casa amb les seves noves propostes. Creiem que és important i que és l'obligació d'un festival com aquest de donar a conèixer companyies desconegudes pel gran públic.
5: I del teatre a la música.
4: Oi, tinc una mala notícia.
7: Què dius? Què ha passat?
4: El Cargol ja no té banya.
7: No,
4: l'ha matat un marroquí. Un amic cigarret d'aquests l'ha aixafat.
5: El que sentiu és Naïm Ska, després de revolucionar les xarxes amb reinterpretacions de cançons populars, ara fa el salt definitiu a les plataformes i avui publica les primeres 5 cançons. Montse Pujol.
8: Cançons com El Cargol ja no treu banya, En Mohamed ha matat en Patufet o Som joves catalans, temes que han generat un fort impacte a TikTok i s'han convertit en virals. Són cançons que formen part de la memòria infantil de Catalunya, que ha reformulat des de l'humor i la sàtira per trencar estereotips. Ho explica Naïm Ska a Catalunya Ràdio.
21: Ser del racisme, una mica d'humor. La gent quan veuen que t'ho prens malament i ho pagues posant la mateixa moneda, doncs ho segueixen fent perquè saben que t'han fet mal. Però tu, en canvi, si te'n rius d'aquestes coses, és com que ja no tenen què respondre.
8: Naïm Ska va començar a penjar vídeos a TikTok dins d'un cotxe amb els amics. Ara acumula gairebé 70.000 seguidors a TikTok i té vídeos amb més d'un milió de reproduccions. Montse Pujol, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: Gràcies, Montse. Però si parlem de música, hem de parlar del Cruïlla.

0: perquè no estava previst o no estava tècnicament anunciat, però actuaran avui els Arts de Bogotà. S'havien anunciat, però amb un pseudònim. El programa sortia Bigger Splash, que és com es diu el seu nou disc, i ahir el festival va confirmar que els Bigger Splash són els Arts de Bogotà que actuen avui.
1: Preparados coches, gasolina y faros. Hoy renuncio a la mierda que me viene ahogando.
0: Dos quarts i mitja, anem amb els esports, va.

0: Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Parlem del Mundial, parlem de Lamine Yamal, que encara no ha esclatat en aquest campionat del món, condicionat en molt bona mesura per la lesió. S'espera veure la seva millor versió en aquesta fase decisiva del Mundial.
1: De fet, aquesta nit, en aquest Espanya-Bèlgica, a les 9, en aquests quarts de final, hi ha en joc una plaça a les semifinals. És el mateix seleccionador espanyol De La Fuente qui assegura que la millor versió de Lamine arribarà.
2: Sabemos que el mejor Lamine en l'ofensivo, que es lo más vistoso y lo que más se revalora, está por llegar. Todavía no ha dado ese paso de brillantez del nivel que estamos acostumbrados a que ofrezca. Lo va a ofrecer.
0: Avui, per tant, tenim aquestes semifinals del Mundial, Espanya-Bèlgica, a les 9, als quarts de final, perdó, quarts de final a Espanya-Bèlgica, a les semifinals, ara sí, espera, o a Espanya o a Bèlgica, els espera França, que amb una plàcida victòria davant del Marroc es confirma com la gran favorita a guanyar aquest Mundial.
1: Victòria molt plàcida, amb un 2-0, sense fissures, es va imposar a França als marroquins des del primer minut, un Marroc tímid, molt tancat, Mbappé fins i tot es va permetre fallar un penal al minut 28 amb empat a 0, i a la segona part, gols d'Mbappé i Dembélé, un Mbappé que és el gran líder de la selecció.
3: Claro que me siento bien. Es un equipo, un grupo para quien tengo mucho cariño. Son muchos jugadores en este equipo que son amigos, que conozco desde muchísimos años. Tengo también los jugadores joven, claro, que me ven un poco como un jugador más viejo. So yo tengo que dar el ejemplo al equipo. Well, I got my heart up in a beautiful man.
0: A banda del Mundial, hem d'explicar al Robert que el Barça ha arribat a un acord amb l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi.
1: Que no vol dir que sigui fitxat. Acord amb el jugador, davanter, 24 anys, li queda un any més de contracte, no vol renovar, vol jugar al Barça. Ara, l'operació queda pendent de l'acord entre clubs. De fet, per afrontar aquesta i altres operacions, el club blaugrana ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. D'aquests 210 milions, el primer cobrament seria ara el juliol i el segon al novembre. El nou llei de club de futbol comença a caminar, nou projecte començant des de baix de tot, a quarta catalana, la categoria més baixa del futbol català. Andreu Ratés n'és el responsable.
4: Hem superat les expectatives, la ciutat s'hi ha volcat, han vingut unes 500 persones a l'acte, ens hem quedat sense aforament disponible degut a l'èxit d'inscripcions i la veritat és que estem molt, molt, molt contents. Les percepcions i els inputs que estem rebent són molt positius.
1: El Tour, cop d'efecte de Pogacar, triomf d'etapa i lideratge, va deixar clavat Vingegaard, va perdre 2 minuts i mig, ara lidera el Tour amb 2 minuts i 42 segons sobre Vingegaard. Avui, etapa ideal per l'esprint, final a Bordeus, a Wimbledon pendents d'aquest Sinner Djokovic de semifinals a les 4 de la tarda. L'altra semifinal la jugaran Zverev i Ferri. La final femenina demà, dues tenistes xeques, Muixova, Noskova. I Pere Romeu firma la renovació amb el Barça fins al 2028 com a tècnic de l'equip de futbol femení.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
6: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Arriba la temporada 27 de MediaMarkt. Pel nostre aniversari, estrena tecnologia. Com una escombra Dyson V15 Detect Fluffy amb tecnologia làser per 579 euros. Ja disponible a les millors botigues MediaMarkt.
9: Molt honorable!
10: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
11: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
9: Ho veieu?
12: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
13: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
14: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
13: I se't transmet el fred a la mà?
14: Suposo.
13: Oh.
15: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'1 milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
18: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
19: Sona bé.
18: 4,3 litres de consum al 100.
19: Sona Qashqai e-Power.
18: I el 0% TAE.
19: Sona que estreno un Nissan.
18: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
20: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
21: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
22: No ho comparteixo.
21: El que he dit?
22: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada, 0,69 al quilo.
21: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
22: Que poc que costa comprar bé.
23: Cuba va ser el símbol d'una utopia. Avui és la imatge d'una promesa fallida.
24: Se parece mucho a un país de posguerra. Las cosas se caen solas.
25: Los hospitales destruidos. No hay medicamento.
26: Me estamos esperando siempre que se vaya la luz y no sabemos cuándo vuelve.
27: El 90% de la población vive en la pobreza.
28: El comunismo es hambre y miseria hoy.
23: 30 minuts. Cuba, la fi de la utopia. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
29: Qui diu que a l'estiu no passa res?
30: Un Mundial de futbol amb 104 partits.
29: El mercat del Barça de Flick.
30: La sortida del Tour des de Barcelona.
29: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
30: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
29: La recomposició del Girona segona.
30: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
29: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
30: El sol o a l'ombra.
29: Escolta el Tot Costa.
31: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.

0: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Aquest dissabte 11 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix la projecció del documental Notes de Voz, la purga de Franco en el Magisterio Soriano. És un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura. Està realitzat per en Manuel Barrios, que és un resident aquí a Esplugues de Llobregat, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i ha estat professor de l'Escola Superior de Cinematografia, director de la sèrie documental Crònica d'una mirada. Hem de destacar que també ha sigut un Premi Sant Jordi de Cinematografia i Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Notes de Voz és un documental que ha realitzat en Manuel Barrios a partir d'una obra d'Antonio Hernández García, La purga de Franco en el Magisterio Soriano, un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura, un documental que no ens podem perdre. En acabar la projecció, amb el seu director, es realitzarà el fòrum posterior. Events Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Aquest dissabte 11 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix la projecció del documental Notes de Voz, la purga de Franco en el Magisterio Soriano. És un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura. Està realitzat per en Manuel Barrios, que és un resident aquí a Esplugues de Llobregat, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i ha estat professor de l'Escola Superior de Cinematografia, director de la sèrie documental Crònica d'una mirada. Hem de destacar que també ha sigut un Premi Sant Jordi de Cinematografia i Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Notes de Voz és un documental que ha realitzat en Manuel Barrios a partir d'una obra d'Antonio Hernández García, La purga de Franco en el Magisterio Soriano, un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura, un documental que no ens podem perdre. En acabar la projecció, amb el seu director, es realitzarà el fòrum posterior. Events Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Aquest dissabte 11 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix la projecció del documental Notes de voz, la purga de Franco en el Magisterio Soriano. És un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura. Està realitzat per en Manuel Barrios, que és un resident aquí a Esplugues de Llobregat, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i ha estat professor de l'Escola Superior de Cinematografia, director de la sèrie documental Crònica d'una mirada. Hem de destacar que també ha sigut un Premi Sant Jordi de Cinematografia i Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Notes de voz és un documental que ha realitzat en Manuel Barrios a partir d'una obra d'Antonio Hernández García, La purga de Franco en el Magisterio Soriano, un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura, un documental que no ens podem perdre. En acabar la projecció, amb el seu director, es realitzarà el fòrum posterior. Events Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: història. Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Aquest dissabte 11 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix la projecció del documental Notes de Voz, la purga de Franco en el Magisterio Soriano. És un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura. Està realitzat per en Manuel Barrios, que és un resident aquí a Esplugues de Llobregat, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i ha estat professor de l'Escola Superior de Cinematografia, director de la sèrie documental Crònica d'una mirada. Hem de destacar que també ha sigut un Premi Sant Jordi de Cinematografia i Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Notes de Voz és un documental que ha realitzat en Manuel Barrios a partir d'una obra d'Antonio Hernández García, La purga de Franco en el Magisterio Soriano, un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura, un documental que no ens podem perdre. En acabar la projecció, amb el seu director, es realitzarà el fòrum posterior. Events Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

somiar cada cop que em toquen les teves mans. M'agrada sentir que per tu sóc igual d'important. M'agrada mirar en tu cap al nostre passat. M'agrada pensar

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Aquest dissabte 11 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix la projecció del documental Notes de Voz, la purga de Franco en el Magisterio Soriano. És un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura. Està realitzat per en Manuel Barrios, que és un resident aquí a Esplugues de Llobregat, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i ha estat professor de l'Escola Superior de Cinematografia, director de la sèrie documental Crònica d'una mirada. Hem de destacar que també ha sigut un Premi Sant Jordi de Cinematografia i Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Notes de Voz és un documental que ha realitzat en Manuel Barrios a partir d'una obra de Antonio Hernández García, La purga de Franco en el Magisterio Soriano, un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura, un documental que no ens podem perdre. En acabar la projecció amb el seu director,

0: Reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu. Esplugues FM. Amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia. Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: Aquest dissabte 11 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix la projecció del documental Notes de Voz, la purga de Franco en el Magisterio Soriano. És un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura. Està realitzat per en Manuel Barrios, que és un resident aquí a Esplugues de Llobregat, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i ha estat professor de l'Escola Superior de Cinematografia, director de la sèrie documental Crònica d'una mirada. Hem de destacar que també ha sigut un Premi Sant Jordi de Cinematografia i Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Notes de Voz és un documental que ha realitzat en Manuel Barrios a partir d'una obra d'Antonio Hernández García, La purga de Franco en el Magisterio Soriano, un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura, un documental que no ens podem perdre. En acabar la projecció, amb el seu director, es realitzarà el fòrum posterior. Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimerà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Aquest dissabte 11 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix la projecció del documental Notes de Voz, la purga de Franco en el Magisterio Soriano. És un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura. Està realitzat per en Manuel Barrios, que és un resident aquí a Esplugues de Llobregat, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i ha estat professor de l'Escola Superior de Cinematografia, director de la sèrie documental Crònica d'una mirada. Hem de destacar que també ha sigut un Premi Sant Jordi de Cinematografia i Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Notes de Voz és un documental que ha realitzat en Manuel Barrios a partir d'una obra d'Antonio Hernández García, La purga de Franco en el Magisterio Soriano, un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura, un documental que no ens podem perdre. En acabar la projecció, amb el seu director, es realitzarà el fòrum posterior. Events Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Aquest dissabte 11 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix la projecció del documental Notas de Voz, la purga de Franco en el Magisterio Soriano. És un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura. Està realitzat per en Manuel Barrios, que és un resident aquí a Esplugues de Llobregat, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i ha estat professor de l'Escola Superior de Cinematografia, director de la sèrie documental Crònica d'una mirada. Hem de destacar que també ha sigut un Premi Sant Jordi de Cinematografia i Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Notas de Voz és un documental que ha realitzat en Manuel Barrios a partir d'una obra de Antonio Hernández García, La purga de Franco en el Magisterio Soriano, un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura, un documental que no ens podem perdre. En acabar la projecció, amb el seu director, es realitzarà el fòrum posterior. Events Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.
2: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
3: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
4: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: exemple, i la va dir David Lynch, que és un director de cinema molt afamat. Diu, els somnis veritablement importants són els que tens quan estàs despert.
1: És cert.
0: I a mi em passa molt. Jo estic treballant, fent les meves feines, o vaig conduint, o que siguis, se m'acut una idea.
1: No pares.
0: Si és una idea fluixeta, no me'n recordo. Si peta molt, llavors és quan començo a desenvolupar-la.
1: Doncs va, si et sembla, anem a posar una miqueta de mel als llavis. Explica'ns així per sobre algun conte. No cal que l'expliquis tot sencer.
0: Vols que comenci a escriure amb un, parlant d'un? O sigui, com comença un, per exemple?
1: Per exemple.
0: El primer de tots es diu Bateria baixa.
1: Sí.
0: Vale, i la frase maleïda aquesta que encadena, aquesta, com és el primer conte, encadena amb l'última frase del darrer conte, no? La frase és, els estris funciona quan els hi dona la gana. El darrer conte té una certa explicació, però bueno, ja diu, això penso aquelles hores del matí. L'Helena i jo, Mike, no érem precisament el que es diu una parella normal. Ho penso mentre miro sense prestar massa atenció a la carretera. Llums al meu davant, al meu darrere, gent que camina mentre fan el mòbil, que corre, que s'atura, nens que es deixen arrossegar per les seves mares, guàrdies que intenten posar ordre en tot aquest caos. Aquesta està, per exemple, escrita en primera persona, però no tots estan escrits en primera persona. Eh? Hi ha en tercera persona... Bueno, en fi. Una mica de tot.
1: Abans m'has dit quan t'he demanat què t'inspira, m'has dit que depèn, no? Però sí que té que haver-hi una font d'inspiració. No sé, ara m'invento. Estàs al cotxe i de cop i volta sents una notícia a la ràdio...
0: Mira, hi ha un cas curiós d'un dels contes,
1: sí,
0: que és bastant curiós, perquè és una gallina que parla. Evidentment, no he trobat, i penso que ningú ha trobat cap gallina que parli, no? Però aquest conte ve donat perquè un cop a la feina em van trucar, ostres, vine urgentment, que s'està morint una gallina. I jo què faig? Doncs un cop de mà, ajuda'ns, sisplau. Bueno, vaig agafar el cotxe, vaig anar cap allà, i efectivament una gallina que estava, pràcticament, estava morta. No? I la mestressa d'això, bueno, la vam agafar amb el meu cotxe i la vam portar al veterinari. Bueno, a partir d'aquest fet real, que és real, vaig desenvolupar tota una història que la gallina parlava, en fi. Després la imaginació és el que fa anar, diguéssim, la història una mica així metafísica, no?
1: I tota la nostra, en la nostra vida sempre va envoltat, a part de tota aquesta imaginació de fantasia, de música. Quines músiques et venen al cap cada vegada que tens aquests contes davant teu o que te'ls tornes a llegir o quan els estaves escrivint?
0: A veure, parlo molt... És un llibre, diguéssim, que cada conte té un element musical. Però és un element musical que, diguéssim... Clar, buscava jo no per esnovisme, ni molt menys, perquè jo fa molts anys que m'agrada la música de jazz... I la veritat és que sóc un fan de Miles Davis i si tingués de posar un disc de Miles Davis que definís una mica el tema del llibre en global seria Beaches Brew, que és un disc de jazz free, bueno, totalment boig, però que encaixa perfecte amb el que està escrit en el llibre.
1: I bàsicament tots els contes quedarien definits en músiques d'elles?
0: Sí.
1: Totes elles?
0: Sí, totes elles. Menys un que li podríem ficar alguna cosa, no sé si us agrada Jenny Joplin, pues es podria introduir algun tema, perquè és un conte una mica, com es diu, la generació beat, no sé, Jack Kerouac, que va escriure On the Road, bueno, un llibre de la generació beatnik, que bueno, és una obra mestra, evidentment, no? I agafo una mica d'aquest sentit de no sé on anar, però vull anar a tot arreu, no? És una cosa així semblant, i he agafat aquest fil d'aquest llibre de Kerouac, que surt, diguéssim, aquesta cantant que hi ha anomenat, que encaixa perfecte. De totes maneres, tot el que és el llibre seria, diguéssim, centrat en el jazz.
1: Pels teus coneixements que tens de cinema, de terror, i pels teus coneixements musicals... Si haguéssim d'agafar un conte que diguessis, no, és que aquest conte m'ha vingut inspirat o aquesta pel·lícula o aquesta seqüència d'aquesta pel·lícula, podríem trobar en algun dels contes algun remake que se li diu d'alguna pel·lícula?
0: He intentat per tots els mitjans que no sigui així.
1: Molt bé, perquè com
0: que
1: les coneixes...
0: Ho he intentat, el que passa que, clar, els

0: Conscient a vegades és traïdor, no? I clar, tu penses que estàs aïllat del món i la teva idea és tal, però potser tens influències que ni te recordes, no?
1: A lo millor un dia et pot venir algú i dir, ostres, aquest conte que he llegit, hi ha una pel·lícula, que hi ha una escena que és clavat amb això.
0: Ah, exacte.
1: Però tu poder no coneixes ni aquesta pel·lícula.
0: Ah, potser ni l'he vista. Aquí està, sí, sí. Però sí que has d'anar en compte amb això perquè, clar, és... M'ho sembla un món que clar, aquestes pel·lícules són molt conegudes i hi ha molta gent que les ha vist, no? Llavors has d'anar en compte de no fer, diguéssim, moltes referències evidents, no? Ja dic, si t'escapa alguna, segur, eh?
1: Seguríssim.
0: Segur que algú troba alguna cosa.
1: Josep, l'any passat, el 2021, presentaves aquest llibre Quien vive, i ara aquest 2022, ja acabant l'any, aquest Encadenats. Explica'm una mica com ho fas perquè t'hagin publicat aquests dos llibres i sobretot aquest darrer. Com ha anat el tema de l'editorial?
0: A veure, al ser un llibre de contes i una mica esbojarrat, per dir-ho d'alguna manera, jo dubtava que me'l publicarien. El tenia com a, mira, una cosa que he fet, si no triomfa, doncs es quedarà al calaix i mala sort. Ja farem una altra cosa. Però un dia que estava parlant amb l'editor que va publicar Quien vive, li vaig dir, escolta, he escrit una cosa, jo si vols te l'envio i li dono un cop d'ull, no? Llavors, l'editor, evidentment, no llegeix res. Tenen unes persones que són, que les diuen lectors, que els hi passen els llibres i els llegeixen en diagonal, eh?
1: Els negres dels editors.
0: Ah, exacte.
1: Eh?
0: No se'ls llegeixen de la primera a l'última
1: paraula. Bueno, els negres
0: paraula.
1: No, els negres són els explotadors.
0: Això són, els negres són, són esclavitud.
1: Els esclaus dels negres editors.
0: Llavors, els lectors, ja dic, miren el llibre en diagonal, és a dir, comencen a llegir i passen al capítol 20 i després al 23. No se'ls miren sencer, no? I llavors em va dir, què t'ha semblat? M'ha dit el lector que no ha pogut parar de llegir el llibre.
1: Ei, això és una bona difusió.
0: Llavors vaig dir, llavors què?
1: Els cercadors...
0: No diu, te'l publiquem. Perquè jo dubtava. Ella diu que és un llibre una mica especial i ja deia, no sé, però al dir-me això, diu, bueno, tirem endavant.
1: Amb quin editorial ho has fet per si volem comprar-lo?
0: Sí, és Terra Ignota.
1: I on el trobarem? Per
0: això a internet, tenen una pàgina web que es diu terraignota.com. Està a la venda a la Bacus i tal.
1: Sí, a la Bacus de Badalona segur que el trobarem, que és on has fet la presentació.
0: Ah, exacte. Exacte. I estic molt orgullós. I en aquest cas sempre es diu, sobretot els escriptors ho diuen, que cada llibre que fan és com un fill. Pues el meu és un part múltiple, perquè com són contes totalment independents i tal, hosti, és una feinada, la veritat. És que ara m'ho he passat molt bé. Això també ho he de dir.
1: Nota, eh? Vosaltres, perquè des de la ràdio no es veu i necessitaríem una càmera, però en Josep, quan parla d'aquest llibre, fa un somriure molt ampli i se'l veu molt satisfet.
0: Sí, la veritat és que sí. Ja dic, m'ha costat molt, ja dic, he dubtat fins a l'últim moment si me'l publicarien o no, i un cop ha vist el llum, pues, mira, totalment satisfet i molt bé, molt content.
1: I ja per acabar, Josep, alguna cosa que vulguis afegir que jo no t'hagi preguntat o demanat?
0: No, l'única cosa és que, a veure, el que no s'hi dedica no ho sap, però la feina d'escriptor és bastant dura i complicada. Perquè jo, en el meu cas, que estic treballant encara, pues, treia hores d'on podia. No? I llavors, clar, és un esforç que no és que jo faci els llibres per vendre'ls, perquè a mi m'és igual, no? Però, clar, que es quedin en un calaix és una pena, és una pena. I això passa més del que tindria de passar.
1: Doncs us convidem a tothom a que disfruteu d'aquests contes encadenats i d'aquestes músiques que li venen en el pensament en el Josep quan els va llegint, rellegint, i quan els va encadenant aquestes músiques de Miles Davis o de la Jane Joplin. Sí?
0: Exacte, correcte.
1: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies. T'esperarem per la propera vegada.
0: Quan vulgueu.
1: Espero que descansis molt perquè tinguem un tercer llibre teu.
0: Moltes gràcies per convidar i espero que així sigui.
1: I és un plaer sempre tenir una persona d'Esplugues. En Josep és del barri del Centre i ja sabeu que des d'Esplugues FM sempre intentem, doncs, això, donar ressò a la gent de la nostra ciutat, que segurament no els entrevistaran ni a cap canal gran ni sortiran al Mestres 24, poder sí, ojalà, aixalà, sigui així, eh? Però de moment us donem veu des d'Esplugues FM. Gràcies, una abraçada i molt bon dia.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Fa unes setmanes, a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues es va realitzar l'exposició Acrílics i llapis, paisatges i caricatures, de l'Antoni Guallar. L'Antonio forma part del cercle artístic d'aquí d'Esplugues i el que volem avui és parlar amb ell i que ens expliqui quines són les seves inquietuds i la seva experiència i motivació. Doncs això, amb la pintura. Hola, bon dia, Antonio.
2: Ah, hola, bon dia, Isabel.
1: Com estàs?
2: Molt bé.
1: Explica'ns, tu formes part del cercle artístic d'aquí d'Esplugues.
2: Sí, jo ja fa 2 anys que vaig a la Ribó i participo a la fira i faig algunes cosetes.
1: També estàs el darrer diumenge de cada mes, aquí davant del Casal de Cultura Robert Brilles, es fa la Fira al Carrer, la Fira de l'Art al Carrer. Tu també estàs.
2: Sí, hago la fira el último domingo de cada mes.
1: ¿Y qué tipo de pinturas haces tú? ¿Qué cuadros haces?
2: Pues hago un paisaje, hago acrílico, caricaturas.
1: ¿Has estat a l'escola d'aquí del Puig Coca amb el Xavier? Has fet el curs de... Sí?
2: Sí.
1: ¿O vas a entrar directament al cercle artístic?
2: No, empecé con el Xavier en el Puig Coca.
1: Sí.
2: Y después estuve unos años con él hasta que se jubiló.
1: Hasta que se jubiló el Xavi. Y ya no has continuado.
2: Y después seguí con la Patricia.
1: Ah, molt bé, d'acord. Des de quan fas pintura? Des de fa molts anys o a partir de quan tu comences a fer quadres?
2: Pues de petit, de pequeño.
1: De pequeño ja dibuixaves?
2: Sí.
1: Per tant, és una afició que t'ha seguit durant tota la vida.
2: Sí, la verdad es que de pequeño ya me gustaba y ya seguí.
1: Perquè veig que l'exposició que vas fer a la biblioteca, molts dels quadres són caricatures.
2: Sí.
1: T'agrada la caricatura?
2: Sí, sí. Me gusta bastante porque se me da bastante bien.
1: ¿Y qué agafes, models o fotografies? Com ho fas?
2: Pues cojo el móvil y miro fotos de caricaturas y las paro y me pongo a copiar-las.
1: Molt bé. I tu quan pintes, què sents? Perquè suposo que ho fas perquè sents una pau interior, et relaxa pintar, sí?
2: Sí, la verdad es que el dibujo suele ser bastante relajante.
1: I també fas paisatges?
2: Sí.
1: I també busques fotos per internet per fer els paisatges o surts tu a la natura i copies directament de la natura?
2: Pues copio... No, de la naturaleza no solo. He hecho un poco a cosa. Más que nada copiar.
1: ¿Copiar de fotos que encuentras por internet, a lo mejor?
2: Sí. Hombre, lo que se suele hacer es copiar de la naturaleza más que nada. Pero yo, de momento copio del móvil, cosas.
1: Molt bé. Tu ens vas trucar a la ràdio.
2: Ah, eh? Sí, sí.
1: Volies que et féssim una entrevista. Com se't va acudir que et féssim una entrevista?
2: Ah, pues mira, como ya la exposición salió anunciada en la ràdio i tot.
1: Sí, la vam anunciar, sí.
2: Sí.
1: Ho vas escoltar?
2: Sí, me hizo mucha ilusión.
1: Clar, nosaltres normalment el que fem és les coses que es fan al poble, doncs les diem des de la ràdio. I com que vas fer aquesta exposició a sí. La biblioteca, doncs vam pensar que era adient, perquè va ser la darrera setmana del mes de febrer.
2: Sí.
1: ¿Era la teva primera exposició que feies?
2: Pues, bueno, la verdad es que he hecho varias.
1: Ah, molt bé.
2: Y entonces, pues, pero anunciadas en la radio nunca, y menos en la radio de Espluga, que está muy bien.
1: ¿L'escoltes, la ràdio?
2: Sí.
1: Sí? Doncs nosaltres intentem informar el màxim possible de les activitats del poble. No sempre ho aconseguim, perquè som voluntàries i bueno, fem el que podem dintre de la ràdio, però
2: sí, sí.
1: M'ha agradat molt que ens truquessis i que volguessis que et féssim una entrevista.
2: Home, jo encantado. I si puedo participar más veces.
1: Si algun company del cercle artístic volgués venir i explicar-nos la seva experiència, nosaltres també estarem molt contenta. De fet, aquí hi ha estat el Xavi Ribó i també ha estat la Yolanda Martínez, també ha estat aquí i conec alguna persona del cercle, val? Com la Marta, per exemple, també la conec de fa temps. I estem molt contents doncs, de poder obrir els micròfons i que les persones que formeu part de l'activitat cultural doncs que vingueu aquí a la ràdio. Així que els diumenges, cada darrer diumenge de mes, davant del Casal de Cultura Robert Brilles, al passatge d'Àngel Guimarà, allà trobareu les persones que formen part del cercle artístic i també veureu a l'Antonio amb els seus quadres.
2: Sí, la verdad es que quería...
1: Dime.
2: Quería decir que en la fira llevaré los cuadros de la exposición.
1: Molt bé.
2: Y entonces, pues si a alguno le interesa, no los dejo muy caros. Estoy muy cotizado ya, pero bueno.
1: Tens quadres nous des que vas fer... Bueno, clar, l'exposició va ser al febrer, però...
2: Sí.
1: Estàs fent alguna coseta més aquests dies?
2: Ah, bueno, ahora voy a empezar otra vez a dibujar en casa y... Perdón.
1: ¿Estás una mica nerviós, poder?
2: No, ya estoy.
1: Ya estás bien, vale.
2: Y dibujar más cosas, paisajes, sí. Y cosas que es.
1: Molt bé, doncs fantàstic. Antonio, no sé si vols dir-nos alguna coseta més de la teva afició de la pintura. ¿Volies explicar-nos alguna més?
2: Bueno, siempre me ha gustado. Y con el Xavier Ribó aprendí mucho en mis años de Bruscoca y ahora con la Patricia pues me estoy formando mejor.
1: El Xavier és una persona que té molta paciència, té molta experiència
2: sí. Ai,
1: com
2: sí,
1: a professor
2: sí.
1: D'art.
2: Sí, sí. No.
1: Oi que sí?
2: Y bueno, muy bien. El dibujo siempre se me ha dado muy bien y...
1: I amb la Patricia va bé, també, les classes?
2: Sí, la Patricia es muy amena y está por todo. Lo hace bien.
1: Tu convidaries a les persones que estiguin interessades a aprendre a dibuixar i a pintar que s'apuntin a l'escola d'art del Puig Coca?
2: Sí, yo recomiendo por mí, yo...
1: Totalment.
2: Sí, sí.
1: Molt bé.
2: Sí, sí.
1: Doncs Antonio Guallar, un dels nostres artistes de la nostra població, que forma part del Cercle Artístic d'Esplugues, estàs avui aquí als estudis d'Esplugues FM per explicar-nos la teva experiència. I les persones que ens estan escoltant, si volen venir... a la ràdio i a explicar la seva experiència, doncs ja sabem que tenim sempre 10 minutets que us podem dedicar. Ens podeu enviar un correu electrònic a esplugasfm@gmail.com. Val, Antonio? Doncs gràcies per venir. Estic molt contenta, ja t'ho he dit al principi. I bé, una forta abraçada.
2: Sí, sí, gràcies. Sí? Gràcies a tu.
1: Vale, bona tarda.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Hola, bon dia. A l'entrevista d'avui us parlarem del Circus Mundial Intergaláctico, de Casper 3P2 o Cito, d'un ratolí que parla, de la Carmen, de l'Estrella Luna, tot un seguit de personatges que entren i surten en escena com si es tractés d'un circ. Parlarem del llibre Carmen i la croqueta 111, amb en Juanjo Bofill. Però qui és en Juanjo Bofill? És un veí d'aquí d'Esplugues. I ens explicarà ell qui és la Carmen, tots aquests personatges, i evidentment parlarem d'en Juanjo Bofill. Bon dia, Juanjo, i benvingut.
2: Hola, bon dia.
1: En Juanjo ja el coneixem, va estar amb nosaltres quan vam parlar de l'associació dels Amics del Camino de Santiago d'aquí d'Esplugues de Llobregat. Però el vam conèixer i vam dir, aquesta persona és molt interessant. Ens va parlar de com ell vas apuntant el camí amb una llibreta i els dibuixos que vas fent, que me'ls va ensenyar i són realment impressionants. I això ens va portar a que en Juanjo ha escrit un llibre que es diu Carmen i la croqueta 111. Un llibre escrit i també les il·lustracions
2: sí,
1: són teves.
2: Sí, també són meves les il·lustracions.
1: Primer m'agradaria parlar una mica de qui és en Juanjo i com arribes aquí a Esplugues.
2: Bueno, nosaltres vam vindre a Esplugues ja fa més de quasi 50 anys i quan ens vam casar. O sigui, no a Barcelona, en aquell moment, ara parlen de la crisi de la vivenda, però era el mateix, i vam trobar un pis de lloguer aquí a Esplugues, i llavors vam vindre a Esplugues, que era un poble que el coneixíem de passar per la carretera nacional, i la veritat, no ens agradava gaire aquest poble, però quan hem arribat a aquest poble, la veritat és que, bueno, les meves filles s'han quedat aquí, nosaltres tota la vida el portem aquí, i no em canviaria per res del món, i així vam arribar a Esplugues.
1: Què és el que menys et va agradar d'Esplugues? Perquè diu, no ens agradava gaire Esplugues, però t'hi vas quedar? O què és el que després et va enamorar d'Esplugues quan la vas conèixer?
2: Bueno, nosaltres vam arribar aquí una mica pel preu dels pisos, que llavors eren molt més baratos que a Barcelona. I ens vam trobar un poble que era poble, amb molta vida de poble, que teníem la muntanya al costat, que estava molt ben comunicat en aquell moment, i la veritat és que la vida era molt còmoda aquí. Després teníem els nostres col·legis, o sigui, tot es va fer molt fàcil la vida aquí. I es vam adonar que la vida a Esplugues, no m'agrada dir-ho perquè s'ho pujaran els preus dels pisos una altra vegada, però és molt millor que Barcelona. I per això nosaltres estem tan feliços aquí a Esplugues.
1: Quan obrim el llibre, a la contraportada de l'inici, no al final, ens diu que als 12 anys va cobrar 25 pessetes com a pallasso en un circ callejero.
2: Bueno, sí. Aquesta és una anècdota per... Jo vaig escriure el llibre aquest i fa referència a un circ, no? Però
1: sí.
2: Als 12 anys va arribar... Nosaltres estiuejàvem a Corbera de Llobregat i una vegada va arribar una mena de camió que s'obria la part de darrere i es convertia en un teatre. I allà la gent feien actuacions d'equilibristes, o sigui, era un minicirc. I hi havia una noia que era pallassa i em va treure actuar amb ella. Llavors feia un truc i em va dir com que la tenia d'ajudar per fer una mica el truco, perquè no es veiés el truco, i bueno, el van fer, ens van aplaudir molt, i em va pagar 25 pessetes, que va ser el primer sou de la meva vida.
1: I això et va marcar?
2: Bueno, sí, jo sempre he dit que jo el primer treball que vaig tindre va ser de pallasso amb ella, o sigui que d'alguna manera m'ha marcat. Quan em pregunten, doncs dic, no, jo la primera feina que vaig tindre va ser de pallasso.
1: I a la vida real, de què has treballat?
2: Bueno, jo sóc dissenyador industrial i vaig a treballar tota la vida amb una multinacional aquí a Barcelona que fa cotxes i que està a Martorell. O sigui, tothom sap el nom, eh? I tota la vida vaig començar, pues, pràcticament, jo era delineant, després vaig estudiar la carrera dintre de la treballant a l'empresa i tota la meva vida professional, pues, ha estat pràcticament al departament de formació. I els últims 20 anys, pues, portava, a més de molts temes de formació a distància i això, eventos, eh? I fèiem un concurs per la gent de tot el món i muntaven conferències també pels importadors i o sigui, la veritat era una vida molt molt molt molt, molt excitant.
1: També era com
2: molt intensa, era, i la veritat és que també era com una mena de circ, perquè quan montes un evento és com quan arribes al poble, puixes la carpa, es fan totes les actuacions i després brum, tot se'n va i s'acaba i comença de ser-ho una altra vegada. I és una vida que a mi, o sigui, jo he disfrutat molt amb la feina.
1: I com en el circ, és una feina trepidant, que a vegades que s'ha d'improvisar moltes vegades perquè passen coses increïbles que no són previsibles, com passen al circ, també. Bueno, o sigui que la teva vida ha sigut també...
2: La veritat, el més... Tens de prendre decisions molt ràpides en cada moment, tens de... després també, o sigui, tens d'anar molt en compte amb els gastos que es fan dintre de... per no anar-se'n del pressupost. És, o sigui, tot que estigui tothom content, que estigui tothom feliç, o sigui, tens de... O sigui, de donar de menjar a gent de tot el món i tens d'escollir uns menús que serveixin per tots, o sigui, tens d'equilibrar totes les presentacions que fa la gent perquè estiguin a temps, o sigui, és una feina molt... I bueno, i després nosaltres que portaven cotxes i portaven moltes coses que es tenien d'ensenyar, pues també, o sigui, que tot estigués a punt era una cosa molt, molt, molt, molt excitant.
1: Anem a parlar del llibre, perquè... Explica'm què és el Circus Universal Intergaláctico.
2: Bueno, la història del llibre, en realitat és un llibre pràcticament autobiogràfic, perquè aquest llibre, o sigui, jo amb als 13 anys, el meu germà gran, que era tremendo, pues, el feien fora de tots els col·legis i llavors els meus pares el van portar intern en un col·legi aquí a Sant Feliu del Llobregat. I perquè no n'és sol, el meu germà, pues, em van portar a mi al circ, al col·legi aquest. Bueno, pues, el meu germà, als 3 mesos, el van expulsar del col·le i jo em vaig quedar amb el col·le intern 3 anys. O sigui, i la meva mare sempre tenia aquesta pena de que m'havia enviat al col·le i jo m'havia quedat al col·le intern, i ella estava amb la pena aquesta de... Ostres, i ella patia molt perquè jo estava allà i jo era l'home més feliç del món. Perquè als 13 anys, quan no tens els pares que estan tot el dia, estudia, fes això, fes l'altre, ets el tio més feliç del món. I allà teníem una pandilla de gent que s'ho passava amb pipa i tot era molt divertit al col·le. I aquest llibre, pues, una mica, és la història aquesta. Comença amb el rapte d'un nen, que una noia que viu amb 3 fills, i venen uns senyors que s'emporten el nen a treballar a un circ que hi ha amb un asteroide perdut per l'univers, i llavors la dona aquesta, que es veu sense el fill, pues, comença a fer-se d'amics i de gent coneguda i forma un equip per anar a buscar el seu fill. I és una aventura darrere de l'altra, i per anar a la búsqueda del seu fill, que és Ranita. I, bueno, i en aquest cas, pues, el Ranita era jo i la Carmen era la Carmen, que era la meva mare.
1: Com ho fas per fer passar un cotxe volador per una tanca publicitària i que canvi de planeta?
2: Bueno, això és la màgia que té... Quan estàs escrivint, o sigui, tu ets l'amo de tot el que passa. I llavors és, tu tens a les mans, o sigui, la teva imaginació és infinita i tot el que tu vulguis ho pots fer, igual que fas que la gent pugui anar a la Lluna i caminar per la Lluna tranquil·lament i pots fer pues, que això, que es moguin d'un planeta per... I una mica és el que fem amb la ment, o sigui, nosaltres amb la nostra ment podem anar on vulguem i podem fer el que es vulgui. I llavors una mica el llibre té això, que pots canviar de països, de mons, de, i tot viatjant, en aquest cas, viatjant amb un zeppelin, que a més es diu Mercurio, el zeppelin, com la meva primera moto que vas tindre, la Mercurio, no? I coses d'aquestes, al final és tot, la gent que em coneix i ha llegit el llibre, pues, troba moltes referències de la meva vida i de les coses que... I el que no, pues, és, pel que no em coneix, o sigui, és un llibre pues, molt entretingut i li sorprèn pues, totes les coses aquestes que estan passant durant tota aquesta aventura.
1: La vida seria com un circ, oi?
2: Bueno, jo penso que la vida és una mica un circ. O sigui, comencem cada matí, tenim de muntar la paradeta i bueno, tenim de sortir a actuar i després el dia següent pues, tot s'ha acabat i sembla que queda aquest buit, però que de seguida l'omplim amb el que ve el dia següent. Jo, la vida del circ, la veritat, a vegades sembla una mica depriment, però, bueno, jo crec que el que viu el circ no surt del circ. O sigui, vius que ho viu molt intensament.
1: Tu vius intensament el tema de l'escriptura, de relatar?
2: Jo vic intensament tot el que faig en la meva vida. O sigui, m'agrada molt escriure, m'agrada molt dibuixar, m'agrada molt pintar, m'agrada molt anar amb bici, m'agrada molt viatjar, m'agrada molt estar amb els meus nets. O sigui, però jo disfruto molt de la vida i la veritat és que em sento una persona envejada perquè la gent pensa que ostres, tu sí que ho tens bé, però no, portem una vida normal, l'únic que disfrutem de cada dia de tot el que passa. I jo crec que és una forma de plantejar-se la vida.
1: Perquè tu quan vas començar a escriure? Des de sempre?
2: Bueno, jo per feina, pues, clar, tenia que escriure molt, però...
1: De jo, manera
2: jo,
1: creativa.
2: Jo a la feina sempre explicava aventures, perquè jo era el més vell, els últims anys era el més vell i coneixia la història de moltíssimes coses. I em deien, Juanjo, tens d'escriure un llibre, tens d'escriure un llibre. Quan em vaig jubilar, el primer que vaig fer, vaig dir, ara tinc temps, ara escriure el llibre. I em vaig posar a escriure i en principi, diu, ostres, escriuré sobre coses de la feina. I, ostres, no... I al final, ostres, un dia, fent un curs d'aquests per aprendre a escriure, pues, hi havia un exercici que era escriu una part de la teva vida com si fos algo fantàstic. I se'm va acudir, i va ser com escriptura automàtica. O sigui, vaig començar a escriure i escriure i escriure, i bueno, després tens de parar, reflexionar... Avui he portat aquí, o sigui, el que és la línia temporal de tot el llibre, per tindre un esquema, perquè no se't passi una cosa, perquè tot tingui una coherència i una línia, però, o sigui, al principi, o sigui, anaven sortint coses que després treus, coses que afegeixes, però, o sigui, el llibre va ser un procés bastant ràpid, amb un mig any el tenia escrit i després altre mig any per poder editar-lo, que això és una altra aventura.
1: Perquè jo suposo que les històries les tenia sempre en el cap, perquè no et conec, però crec que és una persona que sempre està pensant.
2: Sí, sí? Mira, sempre, saps el que passa? Que sempre hi ha històries i després, o sigui, com conec a moltes persones, moltes vegades se'm converteixen en personatges. O sigui, agafo d'aquí, agafo allà i pum, de 4 o 5 persones que conec faig un personatge. De 4 o 5 puestos que conec faig un espai per estar. I em costa... O sigui, la veritat és que jo, per exemple, soc amb els meus nets li explico contes i vaig improvisant sobre la marxa i vaig explicant-li historietes i és això, que sobre la marxa pum, pum, pum, vas filant una cosa amb l'altra i, bueno, i surt un argument i surt d'aquestes coses. Però m'agrada molt escriure,
1: En el llibre dius, dedicat als meus quatre nets, Gabriel, Mateo, Andrés i Bruno, fans de les meves històries.
2: Sí, bueno, el que t'explicava, aquestes historietes que els explico amb ells, home, són historietes més del senyor Gafotas d'un grup de nens que van també a atrapar dolents i coses d'aquestes i també van amb una mena de vehicle que s'han fet ells i que poden dormir dintre. És com una mena d'autocaravana especial i coses d'aquesta. I jo, bueno, i ells mateixos, pues ara passa això, i ara passa això. I llavors pues, seguim la línia per on en duen. Llavors, per exemple, els contes que li explico, l'arma que fan servir els héroes aquests que són ells mateixos, és el rayo rísico, que amb això disparen i la gent es peta de riure i llavors no poden fer res perquè estan rient tant que es queden paralitzats.
1: Perquè la veritat és que quan vaig començar a llegir el llibre vaig pensar, em aniré anotant terminologies que són totalment inventades per tu i que fan riure molt.
2: Bueno, sí.
1: Sí, t'inventes paraules. T'inventes paraules.
2: Sí, bueno, a vegades és que per dir coses... A vegades, si no trobes la paraula, pues,
1: te l'has d'inventar.
2: Te la inventes.
1: És molt divertit, perquè ja ho diu el llibre, una novel·la fantàstica d'aventures per joves i els que se senten joves. I la veritat és que enganxa molt. Vas llegint, són capítols que vas llegint i la veritat és que t'enganxa molt. Sí. I això del Casper 3P2...
2: És que quan les llegeixes, em feia gràcia perquè els nanos, quan qualsevol cosa que és una mica escatològica, els fa molta gràcia.
1: Sí.
2: Llavors has dit, però si ho dius Casper, 3P2, són així 3P2 i jajaja. I en realitat és quan a vegades poses un nom així en clau per nomenar un planeta, pues trobes que, ostres, un nom que fas un acudit.
1: Perquè la cultura catalana són molt escatològics de fer referències a aquests temes,
2: Sí.
1: Vull dir que...
2: No.
1: I en Ramon per què parla?
2: Bueno, ara això s'ha de llegir el llibre.
1: S'ha de llegir el llibre, sí.
2: Sí, és un ratolí que parla, en realitat, perquè... Mira, aquest personatge està inspirat, que no té res a veure, però amb el llibre del Sam Savage, el Firmin, que és una rata que viu a una biblioteca i que es menja tots els llibres i va aprenent tot el que es menja. I em va fer molta gràcia i encara que a mi no m'agraden els ratolins i les rates i tot això, però trobava que aquest personatge podria encaixar com algú, un ser que parlava i que... acapara l'atracció de la resta. I al final, bueno, no vull desvelar com acaba, perquè millor que...
1: Que el llegim.
2: Sí.
1: Que, per cert, està editat per Círculo Rojo Editorial.
2: Sí.
1: On el podrien trobar, aquest llibre? A la llibreria Esplugues?
2: Mira, aquí el tenen aquí, enfront, a la Cuca de Llum.
1: Sí,
2: que està al número 32.
1: Aquí, a la banda de vent, sí.
2: Pues, aquí el tenen. I si algú el vol baixar-lo en format d'e-book, està a Amazon.
1: Val.
2: O sigui,
1: Juanjo, el llibre el vas fer pensant amb els teus nets o ja eren relats que tu tenies? I...
2: No. O sigui, ja et dic, va sortir com va sortir i sí que pensava amb els meus nets. Per això, o sigui, he fet, els capítols són curts i després sempre fico els dibuixos, que és com una mena per parar una miqueta perquè la lectura no es faci tan farragosa.
1: Són molt macos, tots ells. Aquest Sidecar, quantes persones has posat al Sidecar?
2: Bueno, la veritat és que nosaltres vam tindre una vespa un estiu i anaven quatre a la vespa per anar a la discoteca, l'agafàvem i anaven quatre a la vespa aquella. O sigui, la vespa dona molt de sí. O sigui,
1: I els 600 també.
2: I els 600 també.
1: I que hi havia molta gent.
2: Molta gent, molta gent.
1: Ara se m'ha anat al cap. Li anava a preguntar una altra cosa en referència amb totes... Ah, sí, ara m'he recordat. Tots aquests dibuixos que hi ha en el llibre, que són a llapis, diguem-ne, en negre, diguem-ne...
2: Sí, sí.
1: Tu els has fet amb color o són
2: no,
1: fets
2: mira,
1: a...
2: Jo sempre, quan vaig a parlar del llibre, porto aquest altre llibre...
1: Sí.
2: Que és tot el procés creatiu dels
1: dibuixos
2: del llibre.
1: Ara li farem fotos a alguna pàgina
2: procés,
1: i ho penjarem a Instagram.
2: El procés creatiu, i al final tinc els originals d'aquests dibuixos. Al final són dibuixos fets a plomilla, que estan fets a plomilla, i amb un tamany d'una tarxa de...
1: Sí, d'un DIN A4.
2: És el dibuixet aquest, que és com una postal.
1: Ah, sí,
2: val. O sigui, són molt petits, O sigui, i la idea, o sigui, també a mi m'agrada treballar una mica, estic molt, molt a gust quan treballo un plan miniaturista, o sigui, treballar el detallet i cosetes així.
1: Es nota, i també amb els dibuixos que fas del Camino.
2: Sí, bueno, aquests dibuixos estan en blanc i negre, sobretot per abaratir el preu del llibre. Perquè,
1: per
2: clar,
1: això t'ho he preguntat, que
2: perquè,
1: si els originals
2: sí,
1: eren de color, no?
2: Sí, sí, o sigui, si hagués sigut en color, doncs haguéssim fet alguna cosa més... Però clar, l'important era treure... A mi el que feia molta gràcia és poder editar un llibre i que sortís un llibre. És una aventura que crec que no repetiré, perquè costa molt, molt treball i sentis autoeditar un llibre.
1: Parlem d'aquesta part. Com ho has fet? Autoeditatge, ja m'ho
2: has dit. És autoeditatge, sí, sí, sí.
1: I la Círculo Rojo Editorial et posa algun mitjà?
2: Bueno, posa tot. O sigui, jo quan vaig arribar a... Vaig escriure a aquesta gent, el bo que... Ja vaig enviar el boceto del llibre. Llavors, ells ja em van tornar una carta, l'havien llegit i l'havien analitzat, i em recomanaven que l'edités, i també em recomanaven que la feu una correcció ortolingüística.
1: I també una mica d'estil,
2: sí,
1: o no?
2: Sí, d'estil, sí. No toquen molt l'estil, però sí que hi ha coses, sobretot, de puntuació, de negrites, de coses d'aquestes, que ells, o sigui, ho fan per la RAE. I després pues, et posen totes les facilitats per lo que és l'edició. O sigui,
1: però tu has d'avançar els diners, oi?
2: Bueno, sí, clar. Tu pagues una part i bueno, són tres plaços que fas. Un quan decideixes que vas a fer el llibre, després ja envies tot el material, envies els dibuixos, et col·loquen tot el dibuix, fas la revisió, fas dues revisions i quan has fet les dues revisions ja fan l'edició final. Llavors demanes els llibres que vols, en funció, hi ha una part que es fixa i una en funció dels llibres que...
1: Quants n'has tingut que fer?
2: Pues jo vaig fer, pots fer a partir de 50 llibres o 100 llibres, no tens que fer edicions molt, molt grans. Jo com hi havia molt, tenia molts admiradors, em vaig fer 200 llibres. I bueno, i la veritat és que pràcticament, o sigui, el vaig vendre entre els amics que em van ajudar molt, o sigui, va ser com un mecenatge d'aquests, i van comprar el llibre i amb això vaig recuperar el que és la inversió que vaig fer amb l'autoedició. Però clar, si tu tens d'anar a editorial, és complicat, és un tema molt complicat, i jo... que ho faig com a hobby, com a divertimento, o sigui, crec que els pròxims llibres, o sigui, faré, o sigui, els editaré pues, o a través d'Amazon o una cosa més senzilleta.
1: Hi ha un escriptor d'aquí d'Esplugues, que ja li vam fer l'entrevista fa temps, que el seu primer llibre ho ha fet per Amazon i crec que el segon, que deu estar a punt, perquè em va dir que el tindria per l'abril, ja hem passat a l'abril i encara no m'ha dit res, que també em va dir que ho faria per Amazon perquè el demanes i tanta comanda i ja li arriba la persona interessada
2: sí.
1: I no s'ha de complicar tant la vida
2: sí.
1: Com en el teu cas.
2: Mm-hmm. Però bueno... Jo, si em dediqués professionalment a això, doncs pues, clar, em moria, però és que... tantes coses que al final dius, ostres, a vegades dius, tinc de treure hobbies de sobre i dedicar-me a una cosa, només a una cosa.
1: Al principi de tot ens has dit que havies fet un curs d'escriptura. On el vas fer?
2: Bueno, per internet. O sigui, un d'aquests de... O sigui, estan molt bé, perquè o sigui, et donen moltes idees, sobretot per seguir aquest fil argumental i que després la història... O sigui, perquè si no... comences a escriure i se te'n van personatges, aquí passa una història i no la remates, tens de rematar-la en un puesto del llibre i no acabes i perds el fil i es queda com sense final. I amb el curs aquest, o sigui, donen unes pautes perquè tu escriguis i sàpigues desenvolupar un personatge i totes, i està molt bé, molt senzill i molt barat, perquè jo el faig amb domèstica, que és una d'això de cursos, i la veritat és que em va anar molt bé.
1: Ets un gran lector?
2: Jo, sí.
1: Llegeixes molt?
2: Molt, molt, molt, molt. Sí? És que m'agrada molt llegir.
1: De sempre?
2: Sí, sempre, sempre, sempre. I llegeixo de tot, o sigui, m'agrada molt llegir.
1: Què ens recomanaries? Un llibre que et vingui ara mateix al cap? No et preguntaré quin llibre estàs llegint ara, perquè a vegades això...
2: Ostres...
1: O algun llibre sí. Que et vingui ara al cap.
2: Ui.
1: Ara li faig una exercici.
2: Jo, mira, jo... De Mark Twain, o sigui, qualsevol es pot llegir. O sigui, són superactuals, són superdivertits, i són llibres que estan molt, molt bé. El Julio Verne, que sembla que és antic, ostres, pues, té molta actualitat i és també un llibre... I un llibre, ostres, que ara vaig llegir fa poc i em va agradar molt, és el Cròniques Marcianes, que és un llibre dels anys 50 i parla del futur, de la gent que se'n va a Mart a viure, i són historietes cada capítol i està molt, molt, molt, molt entretingut també.
1: Doncs a mi el que em resta és recomanar la lectura d'aquest llibre d'en Juanjo Bofill, Carmen i la croqueta 111, que el teniu a disposició a la Cuca de Llum, que està aquí al carrer Àngel Guimarà...
2: 32.
1: 32, val, perquè la vens és el 29.
2: Sí.
1: I no sé, Juanjo, si voldries afegir alguna cosa més?
2: Bueno, els agraïments que tinc i les dedicatòries al llibre, pues que, sí. Perquè són gent que en tota la meva vida pues, m'ha ajudat, i gràcies a aquesta gent pues, el llibre existeix.
1: A l'Araceli.
2: L'Araceli és la que me'l corregeix. Jo faig moltes faltes d'ortografia i ella és té molta cura amb aquestes coses, i li passo amb ella i aquesta feina, que és molt farragosa per mi, perquè, clar, si escrius ràpid, jo tot ho escric a mà i després ho passo a l'ordinador. I aquesta feina de corregir les faltes d'ortografia, pues, m'ho fa molt, molt bé. I les puntuacions i coses d'aquestes.
1: Perquè a l'inici del llibre, en els agraïments, dius que el llibre el vas acabar el 21 del 12 del 21.
2: Sí, sí, sí. I és una dada que, a més, té molts uns, i el 111 és un número que té una mena de cosa màgica.
1: Numerològicament, l'1 és a l'inici.
2: Sí.
1: I el... És l'1, és a l'inici.
2: Sí, sí, sí. I a mi el 111 que surt aquí també, per mi era un número que tenia molta... Era molt bo, perquè jo una temporada que vaig estar treballant a SEAT de venedor, era el número 111. I cada vegada que feia un pedido, que era quan deies, ostres, quina alegria que faig un pedido, començava ficant el 111. I era com el moment de, oh, per fin, de glòria.
1: Que els uns t'han acompanyat sempre, com a número de venedor, i després amb aquest llibre.
2: Bueno, aquest llibre ve una mica, és un homenatge a aquest número que em va donar tantes alegries.
1: I a més el 2021, diguem-ne, que estàvem al centre de la Covid, havíem passat aquell 2020 fatídic.
2: Sí.
1: El 21 va ser una miqueta més...
2: El 21 va ser la remuntada, sí, estàvem una mica així tots.
1: I el vas escriure en època de Covid, el llibre?
2: Bueno,
1: o sigui, el 2020? Et va donar per escriure o ja el
2: tenia? Vaig fer tota la preparació i tot el... Em vaig anar mentalitzant que tenia d'escriure, que tenia de sortir el llibre. Jo em vaig jubilar al 20, i tot aquest període va ser de dir, tinc d'escriure un llibre i a veure com ho faig. I va ser...
1: O sigui que va anar tot encadenat, jubilació, l'arribada de la Covid...
2: Sí. I ara tot ho prenc amb molta més calma. Ara vaig acabar el llibre aquest de l'any 22 del Camí de Santiago amb tots els dibuixets i totes les historietes. Ara faré un de contes per adults, de més, però d'historietes molt curtetes, i faré un recull d'historietes.
1: O sigui que et tornarem a tenir aquí un altre dia, eh?
2: Sí, no, sí. Jo quan el tingui i ja us ho passaré perquè el conegueu.
1: Jo d'aquest llibre em quedo amb diverses coses, però em quedo amb la pàgina 48, que és Estrellita Luna, que és l'astrònoma, perquè l'has dibuixada amb una tendresa.
2: Sí, l'Estrellita Luna. És que és així, el personatge és un personatge molt, molt tendre.
1: Molt tendre,
2: sí. És una... És astrònoma i astròloga i a més treballa en un observatori que, si el veus, és igual que l'observatori Fabra, però aquest està dalt del Monte Cucurucho, i allà és on van a veure-la i a conèixer-la perquè busqui el planeta aquest on s'han portat el nen. Però es dona que aquesta noia està enamorada d'un noi que viu a la Lluna. I, bueno, i es veuen, el de la Lluna amb un catalejo veu l'Estrellita i l'Estrellita el veu amb ell amb un...
1: A més, és molt maco com l'Estrellita li explica a la Carmen, és a la Carmen que li explica com veu amb aquest personatge
2: i
1: li explica per què es diu el Monte Cucurucho.
2: Sí.
1: Ho heu de llegir, perquè és tot molt tendre, tot té la seva lògica, però al mateix temps de tenir la seva lògica és una fantasia fantàstica.
2: Sí.
1: És tot, no és gens recargolat, és una lectura que no és un circ en realitat, no? Perquè és tot com molt rodó.
2: Sí, bueno, és una aventura, és una búsqueda, és el viatge, és un viatge d'anar a buscar amb un nen. I és la història és el viatge, com se'n van afegint personatges al viatge aquell, com van trobant a gent que els ajudarà, etc. Jo crec que...
1: I finalment, la teva mare va estar contenta de que anessis a l'internat de Sant Feliu?
2: No, ho portava... No,
1: ho portava malament?
2: Ho portava...
1: Va sortir, vas estar 3 anys.
2: Sí, i tant, i a més... I allà sí que ho sabia, que jo era molt feliç allà, però jo sempre tenia la pena aquesta de que, ostres, aquest... El Juanjo l'he portat a l'internat de Sant Feliu, que era la bomba, jo.
1: És com una anècdota que tinc d'una amiga que va anar a portar el seu germà al dentista i el seu germà cridava molt perquè tenia molta por. I el dentista li va dir, ja veuràs com no passa res. Diu, vine, ara veuràs la teva germana, que era la meva amiga. Mm. I la va sentar en una altra cadira i li va arrencar amb ella un queixal. Ostres. I li va dir, veus com no passa res?
2: Sí.
1: Doncs a tu va passar mateix. Sí. Et van portar amb una escola d'internat i tu no eres qui tenia que anar.
2: No. Sí, però ja et dic, als 13 anys, o sigui, per mi va ser una cosa molt, molt divertida.
1: Doncs ets la demostració de que la felicitat la trobem nosaltres, ens la fem nosaltres.
2: Sí.
1: Perquè hi ha persones que m'han portat molt internat i que malament que ho vaig passar, i tu vas anar circumstancialment i vas ser feliç.
2: No, i gent com la meva mare, que patia molt, i a vegades que patim molt a la vida per coses que creiem que, i no tenim de patir. O sigui, a vegades patim per patir. I això crec que també ens té d'ajudar a viure les coses amb la realitat que és. O sigui, que a vegades no són tan dramàtiques les coses com volem que siguin.
1: Exacte. Doncs us convidem a llegir aquest Circus Universal Intergaláctico que està dintre del món d'aquest llibre, Carmen i la Croqueta 111. Juanjo, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu,
1: per haver estat amb nosaltres. Feia dies que havíem de quedar i finalment hem pogut quedar. Sí. Hem d'anar dient que llegiu aquest llibre d'en Juanjo Bofill i que aneu aquí a la Cuca de Llum. Gràcies, Juanjo.
2: Molt bé. Moltes gràcies, Isabel.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
1: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Aquest dissabte 11 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix la projecció del documental Notes de Voz, la purga de Franco en el Magisterio Soriano. És un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura. Està realitzat per en Manuel Barrios, que és un resident aquí a Esplugues de Llobregat, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i ha estat professor de l'Escola Superior de Cinematografia, director de la sèrie documental Crònica d'una mirada. Hem de destacar que també ha sigut un Premi Sant Jordi de Cinematografia i Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Notes de Voz és un documental que ha realitzat en Manuel Barrios a partir d'una obra d'Antonio Hernández García, La purga de Franco en el Magisterio Soriano, un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura, un documental que no ens podem perdre. En acabar la projecció, amb el seu director, es realitzarà el fòrum posterior. Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les dues del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Aquest dissabte 11 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix la projecció del documental Notes de Voz, la purga de Franco en el Magisterio Soriano. És un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura. Està realitzat per en Manuel Barrios, que és un resident aquí a Esplugues de Llobregat, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i ha estat professor de l'Escola Superior de Cinematografia, director de la sèrie documental Crònica d'una mirada. Hem de destacar que també ha sigut un Premi Sant Jordi de Cinematografia i Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Notes de Voz és un documental que ha realitzat en Manuel Barrios a partir d'una obra d'Antonio Hernández García, La purga de Franco en el Magisterio Soriano, un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura, un documental que no ens podem perdre. En acabar la projecció, amb el seu director, es realitzarà el fòrum posterior. Events Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
5: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
1: Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà.
2: Benvinguts al Xerrem d'arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Pepi Viciana. L'avi de la Pepa, de la Pepi, perdó, va venir de Múrcia, d'un poble miner, i ella sempre havia parlat castellà a casa. La Pepi forma part d'un dels grups Xerrem de la Cal, del que ens en parlarà la seva guia, la Maria Teresa Massot. Hola Pepi, com estàs?
3: Molt bé.
2: En quins barris de Barcelona o pobles has viscut, tu? Creus que això ha influït en el fet que no decidissis parlar català fins a ser bastant gran?
3: Doncs crec que sí, perquè bueno, he viscut en... Bueno, jo vaig néixer en Barcelona, en un barri, en Poblenou, en el barri de Poblenou, i allí en el barri l'escola tota era en castellà i bueno, tot l'entorn que jo... con quien jugava i els nens, tot ho fèiem en castellà. I pues, no sempre parla castellà.
2: Clar. Ni com a assignatura feia català.
3: No, al principi no, perquè no sé, hasta que no començaves quart o cinquè, no començaves con el català. I jo me vaig canviar a vivir a Hospitalet.
2: Sí.
3: A mitjà de cinquè, sí. I ahí aún va ser pitjor, aún se parlava més castellà.
2: Ja, ja, ja.
3: Més castellà encara.
2: Sí, sí, sí.
3: I bueno, quan jo vaig decidir que volia parlar més català, que me costa molt, és quan vaig tindre el meu primer fill, fa 31 anys.
2: Ja. Yeah.
3: Que quan va començar a anar al bressol, jo vaig dir, no, tinc que fer català perquè ell parla català aquí a l'escola.
2: Clar.
3: I ahir vaig començar, sí. Però me costa molt.
2: I el fet de que l'escola sigui en català, no? Tot el,
3: sí.
2: El fet de la immersió ha ajudat molt, no?
3: Sí.
2: Perquè conec altres persones que amb les mateixes circumstàncies s'han decidit, bueno, inclús això, avis pels nets, no? Que els nets
3: sí,
2: parlen
3: sí,
2: català.
3: Sí, pels avis, con els nens. El meu fill parlava con el seu avi català i con la meva àvia, la meva mare, parla castellà, perquè el meu pare sí que parla català.
2: Ja. I una vegada vas decidir aprendre a parlar català, com ho vas fer per aprendre'n?
3: Bueno, pues vaig començar a anar al xerrem. Bueno, en principi, aún, quan jo vivia en Hospitalet, havia un centre cívic que anava el meu fill a fer futbol quan tenia 6 o 7 anys i se me va acostar una dona que ara viu en Esplugues, però jo no, i me va dir que se llama Lina, la Lina Mesón, treballava en un centre cívic del Gornal, del barri del Gornal, i me diu, estem buscant dones per a fer conversa en català. I com te veus aquí sempre sentada, esperant el nen que surti de futbol, no t'interessaria? I jo vaig dir, ah, pues sí que m'interessaria. I ahí vaig començar a fer unes converses,
2: mira.
3: Que va durar uns mesos.
2: Sí, sí, sí. Sí,
3: fatal, sí. Perquè és que vam començar un grupet de, bueno, de dones i homes que havien, però... no parlaven quasi res. I després, quan farà 21 anys, quan ja el meu fill tenia 10, me vaig anar a vivir a Esplugues i
2: sí.
3: Llavors, pues, no sé, al cap d'uns anys vaig conèixer la Teresa Massó i vaig començar a proposar-ho del xerrem i jo fui una de les primeres que va començar.
2: Uh-huh.
3: I m'esforço, també he fet un poc de aprendre gramàtica,
2: sí.
3: I tinc hasta el B3, però no me desenvolupo millor escrivint que parlar-lo.
2: Ja, clar. Sí, és més clar segons com, no? I llegir també, no
3: sí,
2: deus tenir dificultat.
3: No, llegir llegeixo, me lo compro, bueno, molt en català.
2: Uh-huh. I quina trajectòria acadèmica i professional has seguit tu?
3: Bueno, jo tinc hasta la EGB. I després vaig començar a treballar en talleres de confecció, y ahora estoy en el sector de la neteja, en, contratada en unos despatx i una casa que vull cada dia. També. Clar,
2: per la feina tampoc has necessitat no, el català.
3: No, precisament treballo sola. Ja. Treballo sola, sí. No parlo amb ningú. Me poso molt la ràdio i tot l'escolto en català. Però
2: penses en castellà.
3: Penso molt en castellà.
2: I com que estàs sola...
3: Se'n va.
2: I ara, amb la família, parles català?
3: Sí, el meu marit, ell me parla català i jo parlo mig-mig. Mig-mig. Em passa que quan ja porto una estona parlant català i quiero explicar coses, me poso molt nerviosa. Sí. I llavors no me dono compte, no me la dono, i ja quan ja llevo una estona me diuen que t'has anat al castellà.
2: Clar, sí, sí.
3: Però no se tumban, eh? En mi casa no se tumban. La meva filla parla català amb mi i jo mezclo molt.
2: Bueno.
3: Barreixo, no? Barreixo molt.
2: Bueno, però ja has fet el pas més important d'alguna manera, no? Que és el fet de decidir-ho.
3: Sí, sí, no, jo m'esforço, jo crec que m'esforço i l'intento.
2: I de valorar-ho.
3: I me dona molta ràbia no fer-lo millor, perquè quan ve moltes, la gent quan ve la no vinguda que ve i que mesos ja estan parlant, com lo fan? Com lo fan? Si jo llevo aquí... Bueno, es que llevo 58 anys en Catalunya i no tindria que saber-lo parlar perfectament. I no puc.
2: Però hi ha qui té més facilitat. No sé,
3: deve ser un problema meu de cap.
2: No, però segur que tens molts altres punts forts, però sortosament no tothom tenim els mateixos, no? Ara li pregunto a la Maria Teresa, que la deveu haver sentit. En què consisteixen els grups Xerrem, que la Pepi diu que és el que li facilita aprendre català?
4: Doncs això, enxerrar català. I la Pepi, concretament, té molta, moltíssima voluntat. Però, clar, quan es dispara, a vegades se'n va, però... No, però doncs consisteix en això, en explicar coses, en parlar en català. Mm-hmm. En català. Tenim un grupet molt maco, que a més de ser xerraires i guia, som amics tots i molt bé.
2: Que bé. Tu fas de guia, que deus conduir les converses o deus donar material perquè hi hagi motiu per parlar, no?
4: Exacte, és així. El que passa que, esclar, Esplugues és Baix Llobregat i és dur. Costa molt Esplugues, perquè no sents català enlloc.
2: Ai, sembla estrany, jo em pensava que hi havia més burgesia, per exemple, que Hospitalet, que deia ella, que es parlava més català.
4: No, però bueno, però la gent que tinc allà, tots estan molt contents de practicar i de fer-ho.
2: La feina de guia és voluntària, oi?
4: Totalment.
2: I... feu formació o tothom que se'n vegi capaç pot fer de guia?
4: Quan jo vaig començar no hi havia formació, perquè va ser el començament, des del primer dia que vaig apuntar aquí, encara no sé ben bé per què, però m'agrada molt, perquè és molt compensa. És molt, molt gratificant, i després sí que s'han anat fent formacions i he estat amb algunes, però bueno, ja és una miqueta la rutina, quasi bé, però, però bé, molt bé.
2: Deu ser gratificant per tu perquè valores molt la llengua catalana, no?
4: Molt. Jo la valoro i l'estimo i intento que l'estimin tots els que tinc allà.
2: Clar.
4: I és gratificant perquè per la gent veus que s'esforcen, veus que aprenen, veus que volen participar en els microrelats, que això és... Per mi és una satisfacció molt gran.
2: Clar, sí. Home, que algú estimi el que tu estimes, doncs segur que és molt important, no? I és una porta també d'acollida, no?
4: Sí,
2: i d'entrada molt important. A Catalunya, que per nosaltres és un dels, no sé, dels fets identitaris més importants,
4: I
2: no?
4: I tant.
2: Mm-hmm. Doncs ara que parlaves dels microrelats, això que en els grups Xerrem per Sant Jordi es va proposar la iniciativa de participar en un concurs de microrelats i la Pepi s'hi va presentar i va guanyar el primer premi, oi?
3: Sí, estic sorpresa. Ja.
2: Aquest concurs el van organitzar la CAL i l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Hi havia dues categories, una oberta, en la que hi podia participar tothom, i una altra dedicada als grups Xerrem. Com et vas animar a participar-hi, tu, Pepi?
3: Bueno, no se va animar la Teresa. Va dir, aquest any tenim que participar totes les que puguem per a que se coneixi el xerrem i el que fem, i totes vam participar. La va ser la primera que ens va dir, jo ja l'he fet, i al veure com se va esforçar, doncs ens vam engrescar, i al final van ser 5 o 6, no, sí, del grupet,
4: sí, sí,
3: que van fer-lo, i no sé, i contentíssimes d'haver participat.
4: Mm-hmm. I jo encara més.
3: Sí, a sobre, bueno, perquè me va tocar, perquè vaig guanyar el meu, però que totes lo van fer molt bé.
2: Uh-huh. I com et vas inspirar, tu?
3: Bueno, jo me vaig inspirar per això, perquè, mira, jo me vaig esperar una miqueta, lo voy a dir, per una de les que lo va fer, del grup nostre, que va fer uno que s'anava con la maleta me voy a Galícia i les ensenyo la sardana, i ellos me ensenyen com bailan allí, coses així. Entonces jo pensé, pues yo no me voy a estar junt, yo a ver qué farem. Digo, yo això del català costa molt de parlar, cada vez nos costa més. A nosotros en el grupo del Xerrem sempre diem, pues cuando voy al mercat yo intento parlar català, y ahí me vais a il·luminar, y vais dir, pues me voy con la maleta, digo, yo coger el carro de la compra, me iré al mercat, y en el mercat se parla bastant català, i llavors, per fomentar el català dintre del mercat.
2: Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.

0: El tema dels microrelats era lliure o hi havia un motiu?
1: No, hi ha un lema.
0: Sí.
1: S'estableix sempre un lema per... o per les dues categories igual, o de vegades algun cop ha estat diferent.
0: Uh-huh.
1: Amb 8 anys hi ha hagut de tot.
0: Clar. I quin era el lema d'enguany?
1: Amb la llengua a la maleta.
0: Ah, mira.
1: Un tema que podia tenir diverses interpretacions. Hi ha hagut qui ha dit que aquest tema no li agradava, però precisament les persones que van fer de jurat van dir que era estupendo.
0: Clar, clar.
1: Sí, sí.
0: Sí. Doncs mira, ara, Pepi, si ens vols llegir el microrelat amb el que vas guanyar, que segur que és un premi molt merescut, eh?
2: Soc la Pepi Viciana Sánchez, del xarren d'Esplugues de Llobregat. Amb la llengua a la maleta. No cal anar molt lluny per potenciar el català i llançar-nos a parlar sense por. Per això he decidit viatjar amb la nostra llengua a la maleta. Metafòricament, perquè serà el meu carro de la compra. Doncs apa, marxo de passeig per el mercat municipal del meu barri. Ja estic dintre, sembla un petit poble. Es mesclen les olors dels menjars, les rialles dels paradistes. Tothom va caminant, aturant-se a tot un ventall de productes frescs, com d'aviram, embotits, de peix, de marís, de carn, de llegums, de fruites i verdures. Jo, a la pesca salada, demano bacallà per fer a la llauna i surto amb una recepta nova de com fer bacallà. Això és el que té el mercat. Els paradistes tenen el do de llençar floretes als clients. El primer que te diuen és: hola, maca, com trobes avui? Expliquen acudits, escolten i donen consells. Ens podem estalviar anar al psicòleg perquè ens pugen l'autoestima. Els paradistes sempre estan de bon humor i encara que tinguin problemes personals, en respecte i complicitat, fan una gran pinya entre ells per cuidar i mimar la seva clientela. La nostra llengua està present en tot moment i marxo amb ganes de tornar la setmana vinent. I tu, xerraire, agafes la llengua a la maleta per portar-te al teu mercat?
0: Doncs molt bé, un premi molt merescut. Què vas sentir quan vas saber que havies guanyat el primer premi?
3: Quan me lo va dir la Teresa, que me va trucar ella, jo no me lo vaig creure. Diu, que pues no, no pot ser, t'has equivocat. Quan me va dir el primer, diu, no, no pot ser el primer tampoc. I bueno, pues sí, va ser. No sé, és un, no sé, me vaig sentir molt contenta i no sé, pensé que aunque jo el premi havien elegit el meu relat, que és una mica de totes les que estem en el meu xarrem, perquè és una cosa que parlen.
0: Clar.
3: Pues mira, jo no parlo, però quan vaig al mercat és que la idea me la van donar elles.
0: Clar, clar, clar.
3: Por una que dice, voy a comprar cigrons, digo, pues mira, jo me parece que aniré por este cantó, por aquesta banda, a fer el relat aquest.
0: I segur que anima també a seguir participant, no?
3: Sí, sí, estem, clar, jo penso que això, anar al mercat, com vas al súper, no parles molt.
0: És una ocasió, i també per en els grups xerrem, no?, de fer vocabulari relacionat amb el mercat.
1: I tant que sí.
0: I que tothom hi va a comprar, no?
3: Sí.
0: Vosaltres viviu a Esplugues i el grup xerrem és allà. A on us reuniu?
1: Ens reunim a l'entitat Espluga Viva, que és una entitat de molts, molts anys, 50 anys fa. Ara, aquest any celebrarem els 50 anys que és Esplugues. Bueno, que hi ha aquesta entitat. I allà hi ha ludoteca, hi ha centre excursionista, hi ha tradicions i costums, hi ha de tot. I ens acullen allà i estem la mar de bé.
0: I la vostra col·laboració amb la CAL consisteix en alguna altra cosa a part de fer de guia i de xerraire?
1: Bé, ella és sòcia també de la CAL, col·labora amb l'organització del Correllengua, No la tenim ben agafada.
3: A mi m'agrada col·laborar con la Cal. A veure, jo, ellos, elles, totes les... Bueno, el grup, sí, pues, sí, fan... Pues, buscant les actes i les coses, i jo, pues, a mi m'agrada col·laborar a fent... Pues, com es, no sé
1: tot,
3: com es...
1: tot el que pot. Col·labora, bueno, és molt col·laborador.
3: Organitzant, clar, ajudant a organitzar les coses. Si hi ha que muntar, sí, taules, sí, i doncs, pues, jo me desenvolupo més movent-me en l'organització i deixo que elles se mengin el cap buscant a les persones que tenen que portar.
0: Ja. També em vas explicar que col·laboraves amb una altra entitat, tu, Pepi, que es diu Pati Blau.
3: Bueno, que jo vaig al Pati Blau.
0: Ah.
3: Bueno, també hago mis cosillas també en el Pati Blau, perquè sí, sí, donen unes bolses, i a mi me gusta cosir, jo coso unes bolses que fem de reciclatge. Con las banderoles de Festa Major, sí, pues, fem com unes bosses i les faig jo i les regalem a l'autora que ve del llibre, con lo que le posen, i jo faig les bosses.
0: Que és una entitat cultural.
1: El Pati Blau es fa amb aquesta entitat, a l'Espluga Viva.
0: També.
1: A l'últim dijous de cada mes hi ha una presentació d'un llibre.
0: Ah, i és el nom de l'activitat,
1: sí,
0: el Pati
1: Blau.
0: Sí, perquè
1: la... Ai, és igual, ara em sortirà. Aquest últim dia, perdó, la Montserrat Abelló,
0: sí,
1: deia que tothom hauria de tenir un Pati Blau.
0: Ah, ja.
1: I hem agafat aquest nom. I el dijous aquest passat va venir la Gemma Aguilera a presentar Torturades.
0: Ah.
1: I va venir amb la Teresa Letja,
0: sí, que
1: havia estat torturada.
0: Sí, sí, sí, sí, sí,
1: i
0: sí,
1: moltes d'altres.
0: Ai, segur que devia ser molt emotiu,
1: molt,
0: no?
1: Molt, molt.
0: I tu quines aficions tens, Pepi?
3: Bueno, jo m'agrada anar a fer ioga, caminar, i he sigut... Bueno, ara no vaig, però soy castellera de Esplugas, de Castells d'Esplugas. Passa que ara, des de la pandèmia i per problemes personals, he deixat d'anar i, bueno, he estat 18 anys, vaig començar a fer 20,
0: sí,
3: i he estat 18 anys, pues, fent de crossa, de tap, i també he estat portant uns anys la paradeta de Castells. Passa que ara me veo un poc. Ara la que va solo és la meva filla, que fa,
0: ah, mira,
3: que està con la música, haciendo graia.
0: Ah,
3: el meu marit també, bueno, el que me va fomentar a entrar a Castells va ser el meu marit, però també per problemes de treball, que treballa de tardes,
0: sí,
3: no pot anar als ensaigs, i bueno, ara des de... estem una mica...
0: Sí, sí, sí. És una activitat que està bé perquè es pot fer en família,
3: sí,
0: no?
3: Sí, vam començar en família quan el meu fill gran,
0: sí,
3: vam començar en un moment que estàvem los quatre, i ara, pues, solo està la filla petita fent graia.
0: I també és una activitat en la que es fomenta molt la cohesió, no? A la colla,
3: sí,
0: perquè hi ha gent de totes les edats, de totes les procedències.
3: Sí. També vull dir que també estic en la colla de bastoners d'Esplugues.
0: Ah, mira, mira, és que la cultura popular a tope.
3: No, jo no bailo baston, jo soc la que faig la roba.
0: Ah, mira,
3: està bé. I aquesta és la meva filla des que té 4 anys, que ja té 18, i,
0: sí,
3: i bueno, tinc família ficada també dintre de la colla, que va balladores.
0: Sí, sí, sí.
3: I
0: sí,
3: jo
0: sí,
3: soc la que ajudo a fer les coses de vestuari, les que les faig, les coso, els picarols, i els camals,
0: home,
3: les faldilles...
0: És una feina molt important, eh? Sí,
3: i...
0: perquè sense els picarols, diguéssim,
3: sí, clar, sent això,
0: seria una altra
3: i entonces,
0: cosa.
3: Clar, estem molt ficats en les entitats, ens gusta estar en les entitats del poble.
0: Clar, clar, clar. I tot és cultura popular, no?
3: Sí.
0: Aquí sí que deus tenir ocasió de parlar en català, no?
3: Sí, el problema és que jo intento parlar català i és el que jo dic, que la gent, hi ha molta gent que diu, tenim que parlar català. I quan tu comences a parlar català i llega un moment que, perquè jo parlo molt ràpid, ara estic intentant parlar a poc a poc, i me tombo al castellà, les persones que parlen català i que són catalanes, quan a la primera que dices en castellà se tomben i t'empiezan a hablar en castellà i les tens que dir, sisplau, no te tombis, parla'm en català, que és que lo estabas fent bé, no canvis, aunque yo canvi, tu no canvis. I dice, ay, es que lo fem, como estás pasat al castellà, i això Sí, és mal dels demás, no de meu, perquè jo no vull que se tombin, però...
0: Això ens ho hem de proposar, eh? Tenim tan assumit el fet aquest de la submissió, no? De ser ben educats, o això que ens costa.
1: Jo
0: m'ho proposo, però a vegades encara em passa que dic, ai, ja m'he passat.
1: No els hi fem cap favor
0: a la gent
1: que vol parlar català, nosaltres els hi parlem en castellà. Si com veus que té una petita dificultat o un deix, o que s'està esforçant, nosaltres canviem.
0: O com a vegades sembla que no t'han entès perquè no t'han sentit bé, o això, no perquè parlis malament o el que sigui. Doncs mira, amb aquest bon propòsit de no passar-nos de llengua, acomiadem el programa. Moltíssimes gràcies per haver accedit a que us entrevistés. Sí. I fins una altra.
3: Moltes gràcies.
0: Ens veiem a la cau.
1: Gràcies.
0: Sí.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat. Un poco de todo y algo más.

Aquest dissabte 11 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix la projecció del documental Notas de Voz, la purga de Franco en el Magisterio Soriano. És un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura. Està realitzat per en Manuel Barrios, que és un resident aquí a Esplugues de Llobregat, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i ha estat professor de l'Escola Superior de Cinematografia, director de la sèrie documental Crònica d'una mirada. Hem de destacar que també ha sigut un Premi Sant Jordi de Cinematografia i Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Notas de Voz és un documental que ha realitzat en Manuel Barrios a partir d'una obra d'Antonio Hernández García, La purga de Franco en el Magisterio Soriano, un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura, un documental que no ens podem perdre. En acabar la projecció, amb el seu director, es realitzarà el fòrum posterior. Events Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta. Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta.

0: les seves mans esteses en un vindre alliberat.
1: Benvinguts a Xerrem de Reus. Soc na Concepció Far i avui ens anem a Romania. Tenim amb nosaltres a una persona, malgrat viu a Romania, és italiana, és la Cristina Acardi. Molt bon dia.
2: Bon dia a les persones que ens escolten i a tu, com estàs?
1: Jo molt bé, molt bé. Bueno, però hem vengut a parlar de tu.
2: Com?
1: Hem vengut, estem aquí per parlar de tu, no per parlar de mi.
2: Clar. Vale. Això sí. Bé,
1: Cristina,
2: jo sóc... Digues.
1: No. Vius a Romania, no?
2: Això. Però sóc italiana.
1: Ets italiana.
2: Jo tinc 39 anys. Que, sí. Sí, és que el meu català no és tan, saps? Fluid, això. Sóc cega. Jo estimo les llengües. Jo parlo, bé, òbviament italià, anglès, castellà, i estic aprenent, intentant aprendre català, portuguès i recuperant el meu alemà, German, que va una mica oblidat, saps?
1: Una lingüista,
2: eh? Com es diu? I wish I could be a linguist.
1: M'agradaria ser una lingüista.
2: M'agradaria això. M'agradaria ser una lingüista. En realitat, només he estudiat a la universitat. El meu objectiu seria ser traductora o ser professora, perquè ja puc ensenyar italià als estrangers, vull dir, saps?
1: Uh-huh.
2: O anglès també.
1: Molt bé.
2: Bé, potser anglès als italians o anglès als... Que parlen una llengua que jo conec, per exemple, l'espanyol, potser.
1: Uh-huh.
2: Saps? Això.
1: Com és que vares voler aprendre el català?
2: El català el vaig voler aprendre... es diu aprendre o aprendre? Una mica per orientar-me.
1: Aprendre.
2: Molts diuen aprendre, és veritat. A veure, jo he conegut, gràcies al fan club de la Laura Pausini, perquè jo sóc fan de la Laura Pausini i tant, un amic català, és més, si, jo no sé si està escoltant, però Daniel, un hello from me, saps? Com es diu? Una salutació? Això.
1: Sí, molt bé.
2: Què vull dir, si està escoltant? El saludo també. Ell m'ha fet escoltar cançons en català. La més famosa és, sense tu, dels Teràpia de xoc. I, clar, el català m'ha començat a encantar. A més, és molt... Com es diu? Similar?
1: Sí.
2: Vull dir que s'assembla molt a l'italià.
1: Uh-huh.
2: Hi ha paraules que són pràcticament iguals. Una, per exemple, que em ve al cap és finestra. Es diu igual en italià i en català, clar. I jo he dit, el català m'encanta, que el vull aprendre, que això. I clar, ell m'ha fet escoltar més cançons en català i... En 2014 vaig conèixer via Twitter i, unfortunately, mai l'he conegut en persona, la Carme Junyent.
1: Sí,
2: una gran persona i una gran lingüista, per cert. Rest in peace, com es diu, que no ho sé. Però bé, jo he conegut a ella parlava italià. I que ella m'escrivia en català i jo responia en italià i m'ha parlat d'una seva alumna, la Eva, que era cega com jo, i m'ha dit que això que m'ajudaria, no ella personalment, però aprendre el català. Vull dir, ella ha contactat la política lingüística, i ells ja han dit que la web que crec que molts que van aprendre català coneixen, que és el parla.cat, no és molt accessible per als cecs, perquè no sé si ho he, no em recordo si ho he dit, soc cega. No és molt accessible per als cecs perquè hi ha exercicis amb imatges i nosaltres fem servir el lector de pantalla, i el lector de pantalla no llegeix les imatges. I clar, què ha passat? Ha passat que ells, de la política lingüística, m'han dit: mira, nosaltres, això després d'uns anys, estem intentant passar de l'HTML, del Flash, vull dir, del Flash a l'HTML5, però el procés serà una mica llarg. Jo no sé quant dura aquesta mica, vull dir, una mica llarg, quant llarg, perquè fins ara no m'ha dit res. Que hem canviat la web, no sé què, no, no m'ho han dit. I clar, el parla.cat seria molt útil, però in the meantime ha sortit la sèrie Merlí de TV3, i jo he pogut sentir, o he pogut hear it, com es diu, sentir-la?
1: Escolta, sí.
2: Escoltar, això, escoltar-la. Gràcies. He pogut escoltar-la i aprendre més. A més, aquesta sèrie l'han, com es diu, Itàlia s'ha comprat els drets de la sèrie, i hi ha una versió en italià que es diu Un professore, perquè clar, Merlino feia riure, no? I clar, li diuen Un professore, el professor es diu Dante Balestra. Vull dir, un nom que no té res a veure,
1: No,
2: saps?
1: no té res a veure, però mira, està molt bé.
2: Vull dir, clar, saps? I això, jo l'he escoltat per primera vegada en català, la sèrie. Bé, hi ha una altra sèrie que s'ha importat, que és Braccialetti Rossi, Polseres... no sé com, Polseres... Vermelles,
1: Ah,
2: això.
1: sí, polseres vermelles, sí.
2: I he conegut diverses, amb els anys, he conegut persones catalanes al Twitter, he après molt sobre la independència de Catalunya i tot això. I però el meu aprenentatge del català, vull dir, està mica frozen. No ho sé tot.
1: Una mica ja congelat.
2: Sí, però frozen de bloccar, di bloccare, di fermarsi.
1: Bloquejat.
2: Sta una mica bloccata, això.
1: Vale. Va.
2: Perché? Perché sì che il parla non aiuta gens. Quindi.

0: Ja et volia preguntar, Cristina, has estat alguna vegada a Catalunya? Has vingut mai?
1: No, no, I wish I could have come, però no, que no sé com es diu, però
0: I
1: ho has entès.
0: què esperes a venir? Què esperes a venir?
1: No, I wish I could have come, que vol dir espero
0: Què
1: ser
0: t'agradaria
1: clar.
0: poder venir? Sí, ja ho hem entès. Més.
1: Que espero venir, espero primer que la meva mare m'acompanyi perquè saps, sóc cega i tot això. Jo volia venir quan els Foreign Friends of Catalonia, que no sé si coneixes, és un grup de Foreign Friends, ja ho diu, vol
0: Sí,
1: dir amics estrangers, no? De
0: de
1: Catalunya.
0: Catalunya, sí.
1: Havien organitzat de venir a la Diada en 2017, crec, i han vingut. Jo volia venir, vull dir, però no ha pogut ser perquè la meva mare ha dit no. No hi ha molts diners i, a més, no pot ser això. I clar, no he vingut. He estat trist, però feliç per ells perquè han pogut participar a la Diada. Sé que han rebut un missatge del president in that time, Puigdemont.
0: Sí.
1: Han rebut un missatge de a thank you, com es diu, de
0: D'agrair.

0: Això, però en aquella època hi havia Periscope i he seguit el que ells han fet. Havia fet una Periscope perquè havien introduït el Periscope només àudio, perquè saps que abans havia nascut com a vídeo, Periscope vídeo, perquè això vol dir Periscopi, no? I la pregunta era el què veus? I després
1: Sì.
0: han entès que hi havia persones que, diguéssim, no podien dir exactament el que veien, però sí el que sentien. I per això han fet el Periscope només àudio i jo he fet una live només àudio i he cantat als segadors.
1: Esatto. Ah,
0: Per a
1: molt bé,
0: ells,
1: no?
0: com a dir, jo estic virtually, virtualment, amb vosaltres i tot això, saps? Sí.
1: I com és una mica de curiositat, com és l'aprenentatge del català per una persona que et segueix?
0: Bé, en realitat, com és l'aprenentatge de les llengües en general? I perquè s'ha de parlar d'accessibilitat molt més. Sí, jo sé que el 3 de desembre ha sigut el Dia Mundial de la Discapacitat, però és com el Dia de la Dona, com el Dia della... no ho sé, el dia... Saps aquests dies importants
1: Sí,
0: que...
1: aquests dies reivindicatius, sí.
0: Però aquests dies en realitat s'haurien de celebrar tot l'any, saps? Vull
1: Sí.
0: dir, el Dia de la Dona no és només el 8, 8? 8 de març,
1: 8 de
0: és tot
1: març,
0: l'any,
1: eh?
0: 8, 8, això, de març, perquè em confonc entre 8, 8 i 8 empty, i em confonc sempre, però
1: Sí.
0: bé, hauria de ser tot l'any. La mateixa cosa amb el Dia de la Discapacitat, que és el 3 de desembre, però in realtà molt més s'hauria de parlar de discapacitat i del fet que els materials educatius per aprendre qualsevol llengua, òbviament compresa el català, no són adaptats. Moltes vegades hi ha webs amb imatges, exercicis amb imatges, saps? I per això, vull dir, és difícil. Has de trobar àudios, has de trobar persones que t'ensenyen. Per exemple, per aprendre el català, a part llegir en el Twitter, que és com faig, llegir el Twitter, escoltar les persones que la ràdio, per exemple, Catalunya Ràdio TV3, i el programa de voluntariat virtual per la llengua. No hi ha altres, vull dir, saps? I don't remember how to say means. No hi ha altres... No.
1: Altres mitjans que puguis escoltar.
0: Mitjans. Sí, però vull dir mitjans per practicar més,
1: Sí,
0: saps?
1: sí.
0: Per aprendre més vocabulari, més gramàtica, junta tot, saps? Vull dir, hi hauria el parla, però ja ho hem dit com funciona.
1: Sí. I una mica per acabar. També te volia preguntar, per tenir accés a llibres en català pel sistema Braille, ho
0: A
1: teniu
0: veure,
1: fàcil
0: es
1: o
0: pot
1: difícil?
0: fer... A veure, es pot fer això perquè parlo també castellà, però a veure, es diu, perquè el Virgili em posa, si m'ho permeteu,
1: Sí,
0: ja ho
1: exacte.
0: saps.
1: Sí.
0: Deia, hi ha un tractat que és el tractat de Marràqueix. Jo ho havia comentat en un fil que havia fet fa molt temps en castellà, perquè jo havia... demanat a la ONCE, que no és el número, és la Unió Organització
1: Sí,
0: Nacional
1: Nacional
0: de
1: de
0: Cecs
1: Cecs. Sí.
0: Espanyols, ONCE,
1: Sí.
0: uns llibres de català, justament per això, per entendre el català. I ells m'han dit, mira, el problema és que amb el tractat de Marràqueix,

0: que sí, hi ha i existeix. Només podem fer intercanvis entre biblioteques per secs. Vull dir que si hi ha una biblioteca italiana, nosaltres enviem el llibre a aquella biblioteca i tu envien ells. L'única biblioteca per secs italiana és la Biblioteca de Monza, l'Institut Regina Margherita. El problema és que ells s'han desvinculat del Tractat de Marràqueix perquè ells diuen que els usuaris moltes vegades no, ai, com es diu, no give back els llibres, vull dir,
1: No,
0: saps?
1: no tornen en llibres.
0: Ah, no tornen, gràcies. No tornen els llibres i òbviament són responsables qui? Ells, de la biblioteca. Perquè sí, a l'usuari li va una multa, diguéssim, per pagar i tot això, però els responsables són els de la biblioteca que deuen pagar a les biblioteques que han donat els llibres. I ells han dit no, ens hem desvinculat per això, perquè no volem ser més responsables, vull dir, en comptes dels usuaris. No volem ser nosaltres els responsables. I a més, la ONCE no envia material, qualsevol material, fora d'Espanya. I quan dic Espanya vull dir tot l'estat, vull dir, no és tip, per exemple, a Catalunya sí, ho envia, però a Itàlia no. Saps?
1: Sí, ja t'entenc.
0: Per això, no envia material fora d'Espanya. El material que tinc en castellà és gràcies a qui me'l passa, saps? Perquè no hi ha com... Sí, no hi ha com... No el passen, jo no entenc per què. Vull dir, el tractat de Marràqueix, sí, però amb els usuaris no es pot fer res. No, es vincula només per les biblioteques.
1: Bueno, Cristina, doncs se'ns ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies per les teves paraules. Esperem que a
0: Gràcies a
1: partir
0: tu.
1: d'ara ens escoltis també a Sants 3 Ràdio, que també aprendràs una mica de català amb nosaltres. I
0: Ah, sí,
1: moltíssimes
0: Sants
1: gràcies.
0: 3. A tu per entrevistar-me.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu. Esplugues FM. Amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: Aquest dissabte 11 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix la projecció del documental Notes de Voz, la purga de Franco en el Magisterio Soriano. És un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura. Està realitzat per en Manuel Barrios, que és un resident aquí a Esplugues de Llobregat, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i ha estat professor de l'Escola Superior de Cinematografia, director de la sèrie documental Crònica d'una mirada. Hem de destacar que també ha sigut un Premi Sant Jordi de Cinematografia i Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Notes de Voz és un documental que ha realitzat en Manuel Barrios a partir d'una obra d'Antonio Hernández García, La purga de Franco en el Magisterio Soriano, un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura, un documental que no ens podem perdre. En acabar la projecció, amb el seu director, es realitzarà el fòrum posterior. Events Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats. Aquest dissabte 11 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, l'Avenç Centre Cultural ens ofereix la projecció del documental Notes de voz, la purga de Franco en el Magisterio Soriano. És un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura. Està realitzat per en Manuel Barrios, que és un resident aquí a Esplugues de Llobregat, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i ha estat professor de l'Escola Superior de Cinematografia, director de la sèrie documental Crònica d'una mirada. Hem de destacar que també ha sigut un Premi Sant Jordi de Cinematografia i Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Notes de voz és un documental que ha realitzat en Manuel Barrios a partir d'una obra d'Antonio Hernández García, La purga de Franco en el Magisterio Soriano, un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura, un documental que no ens podem perdre. En acabar la projecció, amb el seu director, es realitzarà el fòrum posterior. Avenç Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.
2: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
3: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Borda.

0: he acabat de treballar.
1: Ai, que bé, sí, sí.
0: I primera experiència d'estar a la ràdio, perquè no, no havia estat mai.
1: Ja veuràs com serà gratificant, espero.
0: Sí, que segur que sí.
1: Que t'hi trobis còmoda. Elba és un nom molt poc conegut. Té a veure amb el teu lloc de naixement o no?
0: Jo, que jo sàpiga, no. Ja t'he dit, li hauré de preguntar a la padrina, a la meva padrina, que va ser ella la que me'l va posar, i jo crec que és Maria Elba, perquè Elba només en aquella època no deixarien posar aquest nom. No tinc santoral, yeah. I sé que és un riu que passa per Alemanya i una illa on va estar Napoleó.
1: Sí, és veritat. Doncs, bé.
0: Però és original.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, molt original, no, no l'havia sentit mai. I quins records tens del teu poble natal? Com va ser allà la teva infància i la teva joventut?
0: Va ser una infància feliç, però dura, eh? Perquè és un poble de muntanya. Ara està millor, però fa 50 anys enrere, pues, sense comunicacions, ni havia carretera, era dolentíssim. O sigui, viatjàvem en jeeps perquè no podies arribar en un cotxe normal. I era un, bueno, era i és, el que passa que ara la gent s'ha fet gran i ja no treballa en la terra ni res, però era treballar la terra, bueno, conrear-la, també tenien animals, cabres, vaques, i havia que ajudar els pares en tot això. Anàvem a escola, però fins a l'estudi primaris, després ja no n'hi havia, no podies continuar. I bueno,
1: clar, perquè era petit el poble.
0: És molt petit i encara continua sense... Ara està millor perquè hi ha carretera, hi ha llum, però jo me'n recordo de posar la llum, de no tenir aigua corrent, que els nostres pares ho van fer, tots amb la... Bueno, sense...
1: Es van fer la instal·lació,
0: sí,
1: ells,
0: la van,
1: no l'administració.
0: No l'administració, i continuen bastant deixats de la mà de Déu. Però és un racó que m'encanta, que torno cada any amb la meva germana, els meus pares sempre van viure allà i ens l'estimem molt. I els meus fills també han anat, han estueixat allà. I és un record bonic, però a l'hora dur de com es vivia allí, eh?
1: Clar.
0: La climatologia i la falta de comunicació, de mitjans de comunicació en condicions. Ara ha millorat, però...
1: Clar. I...
0: haurien de... les administracions està una mica més per a aquestes zones rurals que estan molt abandonats.
1: El que teníeu més a prop era Ponferrada, de nucli gran.
0: A 50 quilòmetres, després hi havia una població que aquesta població pertany a Galícia, però també anava, que era el Barco de Valdeorras.
1: Ah,
0: era una població, bueno, de Galícia, però les gestions i tots, com... En el carnet figura que som de León, però estem a la franja, diguérem. Aquest poble està entre Orense i Lugo, que ja són poblacions, bueno, gallegues.
1: I amb què us desplaçàveu, doncs,
0: llavors,
1: si les carreteres estaven tan malament? No hi havia, vaja.
0: Jo me'n recordo que els meus pares, a l'època dels meus pares, crec que no hi havia ni el jeep aquest, bueno, un Land Rover d'aquells que li diem nosaltres,
1: sí.
0: Amb això, nosaltres. I ells, jo crec que feien servir els cavalls,
1: clar.
0: Els meus pares i tal, no havia... És que no arribava res allà, era tan complicat
1: fer una bona carretera,
0: sí. O, bueno, complicat, o no sé, o no havia l'interès, que, bueno, que era dura la vida, en aquest sentit.
1: Sí,
0: però
1: sí,
0: després
1: sí,
0: allà
1: sí.
0: La gent, doncs... és molt petit el poble, la gent s'estimava, la gent ho feien tot, diguem, en comunitat.
1: Clar. I a més devien ser, bueno, que es podien molt autònoms, no?
0: Sí,
1: perquè si ells mateixos van instal·lar el llum i l'aigua i
0: autònom, o sigui, el conreu, pues es conreava tot, la patata, les verdures, en general les que es poguessin donar allí, perquè és un clima molt fred. És un clima fred i en general sec. Llavors, però sí, hi havia fruita. La fruita que a mi m'encantava i que sempre s'ha donat allí, està ple de castanys.
1: Ah.
0: Eren unes castanyes boníssimes i jo me'n recordo que les feien de tota manera, la meva mare sobretot. Bueno, i el meu pare també.
1: Sí.
0: Perquè les feien assades.
1: Al caliu. Sí.
0: I estaven boníssimes. Bueno, les feien també, les s'assecaven i també es menjaven després... així, assecadetes, és que tenia un nom però ara no me'n recordo, quina pena, m'he oblidat de noms d'allà.
1: Clar, clar, clar, sí. Perquè...

0: No els fa servir habitualment, s'obliden.
1: Porto aquí 44 anys i,
0: sí,
1: a veure,
0: sí, sí, sí.
1: Encara que m'ho estimo molt i estic allà i anem allà cada any, realment la vida l'he fet aquí.
0: Clar, clar, clar.
1: Als 18 anys vaig venir aquí i
0: sí,
1: ja, aquí
0: sí,
1: em
0: sí,
1: vaig
0: sí.
1: quedar.
0: De tota manera, deus tenir molta influència de la teva família, no?, amb la teva manera de ser.
1: Sí,
0: en què et sembla que et van influir?
1: Jo crec que els meus pares em van influir en el sentit de ser bona persona, no sé si ho soc o no.
0: Home, és
1: però eren
0: molt...
1: tan bones persones i tan, bueno, no sé, molt lleials a la gent del poble i molt legals també.
0: Que bé.
1: I bueno, jo veia que s'ajudaven molt entre ells, entre els veïns, i aquell espírit jo crec que m'ha quedat a mi una mica, no
0: segur,
1: sé.
0: Són valors molt importants,
1: sí.
0: No? Tu vas estudiar a la primària al poble,
1: sí,
0: has
1: la
0: dit,
1: primària al poble,
0: i després vas continuar estudiant?
1: No, perquè els meus pares en aquella època, jo vaig acabar als 14 i no podies continuar, no teníem recursos, perquè allí el que et dic que era per autoabastecer-se de, bueno, de tot el que tenies, podies viure i menjar allí, però si havien de pagar uns estudis, una pensió, no podien. Cosa que la meva germana ja va anar millor l'economia i
0: clar,
1: sí que vam poder ajudar-la. Ella va fer una carrera, va fer dret, però jo als 14, pues, la meva mare va parlar amb el cura del poble.
0: Sí,
1: i va
0: llavors
1: dir...
0: eren les persones més influents,
1: sí,
0: no?
1: Eren
0: els capellans.
1: Sí. Bueno, és que jo voldria que estudiés una mica aquesta nena i tal i qual. Bueno, i el cura li va dir d'una escola de l'Opus a Vigo. I jo als 14 anys o 15 ara no me'n recordo, perquè vaig estar crec un any sense fer res allí, bueno, ajudant-los amb ell
0: clar,
1: al
0: clar.
1: camp, però sense estudiar, i vam anar a cada Vigo, em va acompanyar la meva mare i vaig estar amb aquesta gent de l'Opus Dei, que no vaig fer gaire,
0: que era com una residència,
1: era una residència que feia les feines de, si venies d'una extracció pobra, el que feies és netejar, no sé què, t'ensenyaven quatre coses, però el que em van ensenyar a mi no era res reglat,
0: yeah.
1: I no em va servir gaire de res. Només que jo el que tenia clar és que volia marxar del poble, malgrat que m'encantava, però jo no veia, volia més horitzons jo,
0: clar.
1: I bueno, després vaig estar a Madrid també, a Astúries, i al final vaig venir cap a
0: Barcelona.
1: Cap a Barcelona, que em va encantar.
0: Sí.
1: Però a més em vaig venir del poble amb un noviete que tenia allí.
0: Sí.
1: Me'n vaig venir a viure a Barcelona,
0: que
1: per influències d'ell.
0: Era més gran que tu.
1: Sí, em portava 6 anys, bueno, que va ser el pare dels meus dos fills. Bueno,
0: ah, mira que bé.
1: Ens vam casar aquí, malgrat sí. que la meva mare no estava d'acord amb aquest casament. I després de molts anys, crec que li vaig donar la raó, però sense donar-la.
0: Home, no, però si teniu dos fills
1: sí,
0: ja és molt,
1: ja és
0: no?
1: Molt.
0: I segur que el temps que vau viure devíeu
1: bueno,
0: viure
1: vam
0: feliços.
1: Vam estar 14 anys, i... però eren bastant incompatibles. I la meva mare ho veia.
0: Ja.
1: Perquè deia, no, que és que aquest noi voldrà tornar al poble. Efectivament.
0: Sí, va voler tornar?
1: Sí. Ell vivia a Barcelona, però realment no vivia a Barcelona, vivia al poble.
0: Ah, ja.
1: Jo això em vaig donar bastant ràpidament, però dic, bueno, hi havia altres coses, òbviament.
0: Clar. Amb què treballava ell, aquí?
1: Ell treballava en una empresa de perfums.
0: Uh-huh.
1: Al carrer, a la travessera de les Corts.
0: Ja,
1: perfums
0: ja.
1: Floyd, em sembla
0: que
1: és.
0: Ah, mira, sí, sí, sí.
1: I jo vaig venir aquí i vaig començar a treballar en una empresa textil al carrer Condes de Belló, que es deia Benet Campabadal.
0: Ah,
1: ara
0: sí.
1: És una biblioteca. Montserrat Avelló,
0: preciosa.
1: Que és preciosa, que m'encanta que sigui una biblioteca, perquè
0: clar.
1: Vaig estar treballant allà i ara
0: ai,
1: torno
0: sí.
1: d'una manera diferent a aquest espai tan
0: preciós. Sí, sí, sí, és
1: molt
0: maca, amb molta llum,
1: sí, sí.
0: Sí, l'edifici també
1: sí.
0: És molt adient per biblioteca, està molt bé. Sí, sí, sí.
1: Doncs aquí vaig estudiar una miqueta, vaig treure'm el certificat d'estudis, no, el certificat d'estudis primaris ja ho tenia del poble, el graduat escolar en una escola d'adults, després vaig fer majors de 25 anys per anar a la universitat, però al final no vaig tenir a lo millor l'empenta, perquè tenia l'últim nen, el que té ara 24 anys,
0: sí.
1: Era petit, la meva mare va agafar Alzheimer i la vam portar aquí a Barcelona, estava com molt liada en tot això.
0: Clar.
1: I no em vaig trobar amb ànims de començar una carrera.
0: Ja, ja, bueno, mira.
1: I res, pues,
0: Hi ha molta gent que té carrera i està treballant amb altres coses que no tenen res a veure amb el que han estudiat.
1: Vaig aprovar una OPO per ser funcionària de Correus i aquí estic, i aquí m'he quedat.
0: Fent
1: moltes
0: està
1: altres
0: molt bé.
1: Coses fora de la feina
0: Però els de l'Opus, quina barra, no? Que anessis allà per estudiar d'alguna manera i que els hi fessis la feina i que no poguessis ni treure't el certificat.
1: És una passada,
0: no?
1: És una gent que jo va
0: bàsics.
1: Ser una, o sigui, en el sentit de que la meva mare volia que estigués en un puesto que segur i cuidada, això sí, però res més, vull dir, a nivell d'estudis.
0: I eres única o hi havia més gent amb aquesta situació?
1: No, hi havia moltíssima gent i a més feien com un apostolado brutal que nenes de 14 anys es feien de l'Opus Dei. Vull dir, jo no sé per què vaig tenir un clic que dic...
0: Deu ser forta.
1: Jo dic, no m'acaben de convèncer, perquè tant predicar pobresa i aquí jo veia unes cases enormes, riques, i dic, no veig pobresa per enlloc. I no sé, vaig dir no, me'n vaig d'aquí. Però vaig estar com 2 anys o així. Que no.
0: I a Barcelona t'hi vas adaptar de seguida?
1: Sí, de seguida. O sigui, jo... Bueno, em va encantar, em vaig enamorar de Barcelona. Saps?
0: Allò que t'hi trobes bé.
1: Que t'hi trobes bé de cop i volta. I, bueno, al principi una mica dur perquè no entenia l'idioma, però el primer que vaig... Bueno, adonar-me que dic... aquí es parla un altre idioma. Jo m'agradaria aprendre'l.
0: Tot i que en castellà devia entendre tothom.
1: Sí, no es parlava gaire, però ja es començava. I llavors jo, el meu primer fill va anar a una escola que ja era en català i dic, bueno, tenia interès en l'idioma i dic, vaig a fer... Jo crec que als 2 anys o així vaig començar a fer uns cursets en català, precisament en l'escola... amb el centre cívic aquest que et dic de Can Déu.
0: De Can Déu a les Corts.
1: Sí. I, bueno, em vaig llençar una miqueta. M'agradaria dominar-ho més i aprofundir, però estic una mica mandrosa.
0: Però bé, bueno, et defenses.
1: Sí, sí.
0: Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
1: Molt bé.

0: I a l'escola dels teus fills, a part de descobrir el català, vas descobrir altres coses?
1: A veure, el gran anava a una guarderia. En un principi no era la guarderia que a mi m'agradava perquè no hi havia plaça. Després anava a una guarderia del carrer Vallespí que es deia el Dracs, que era del municipi de guarderies o alguna cosa així, és que ara ja no me'n recordo.
0: Ja, era com municipal,
1: Sí,
0: sí.
1: era com municipal i aquí ja vam començar a parlar el català una mica, perquè al
0: Sí.
1: nano li parlaven en català, i dic, a mi també m'agrada aprendre, que va ser quan vaig començar. Aquí ja vam començar també, fèiem molta activitat amb els crius, era una guarderia molt activa, que a mi m'agradava molt,
0: Sí.
1: i no sé, bueno, hi havia un grup de pares molt macos,
0: Sí.
1: d'aquí vaig començar jo a tenir ja amistats d'aquí, de Catalunya, i va ser una època molt activa també. Aquí ja
0: Sí.
1: començaven a demanar escola en català, a anar a algunes manifestacions molt, molt controlades encara,
0: Sí.
1: però sí, va ser una època interessant, i de sortir amb els pares i amb els crios de tant en tant. Sí, ho recordo com
0: Que bé.
1: molt, molt
0: I
1: interessant
0: quins altres
1: aquesta.
0: vincles has tingut amb el barri?
1: Bueno,
0: Deies també que a Can Déu també havies fet algun
1: sí, a
0: curs,
1: Can
0: no?
1: Déu vaig fer un curs d'escriptura creativa. Després era és un lloc molt bonic, que he tornat molt sovint per escoltar jazz. També feia un programa de músiques del món, que també era molt interessant.
0: Sí.
1: I tinc moltes amistats pel barri,
0: Clar, clar,
1: sobretot.
0: clar.
1: Tinc moltes arrels per les amistats, perquè realment la meva família, la meva germana viu a Premià de Mar, que de tant en tant ens veiem, però estic més relacionada amb el barri, amb les amistats i tal, que no pas amb ella, que hem de quedar expressament. Tinc amigues que viuen al mateix carrer de l'Avinguda Madrid, jo visc a l'Avinguda Madrid,
0: Clar.
1: gent que viu per la Bordeta, per la carretera de la Bordeta, també molt amigues,
0: Sí.
1: i vull dir que sí,
0: Sí, és que si ets de...
1: tinc molts llaços
0: Clar, si
1: d'amistat.
0: valores, diguéssim, la cooperació, no? Bueno, aquests valors que deies que havien inculcat els teus pares, no? Doncs segur que a tot arreu on vas, no?
1: Sí, jo
0: I
1: suposo
0: fas
1: que sí.
0: amistats.
1: Jo suposo que sí. He tingut sort en aquest sentit bueno, de trobar-me amb gent molt maca i molt, que m'omplen en
0: Sí, sí,
1: general.
0: sí, sí, sí. I tornes sovint a Gestoso?
1: Sí, tornem cada any. Últimament, jo és que ara estic separada, no estic amb parella, i vaig amb la meva germana,
0: Ah,
1: perquè jo no
0: mira.
1: condueixo i ella porta cotxe i condueix
0: Sí.
1: ella, i sempre anem totes dues allà. De vegades s'incorporen els nostres fills quan poden o volen, perquè ells
0: Clar.
1: no van tan habitualment com nosaltres, però nosaltres anem cada any.
0: Que
1: Els
0: bé.
1: meus pares ja, pues, ja no estan, però ens van deixar unes cases allà velles i les hem arreglat una mica,
0: Que
1: i
0: bé.
1: cada estiu anem a l'estiu, perquè a l'hivern fa un fred i no
0: Ja.
1: estan acondicionades per viure tot l'any amb el fred aquell que fa, malgrat que jo de petita vivia allí,
0: Sí,
1: tal com
0: sí.
1: estaven, però jo ara tinc molt fred allà, sobretot a l'hivern, i llavors, però a l'estiu s'està molt bé, perquè és una temperatura, no és tan humida com aquí,
0: Sí.
1: i a les nits t'has de posar una manteta o una jaqueteta perquè tens fred.
0: Clar.
1: A l'estiu, eh?
0: I has vist molts canvis al poble?
1: Sí. A veure, des de que jo era petita, que no havia ni llum elèctrica, ja et dic, que jo me'n recordo que estudiàvem amb la meva germana amb un llumill d'aquells, un carburo, ara no sé.
0: Sí, un llum de carburo, sí.
1: Sí. I que nosaltres vam estar poc temps, per sort, no? Perquè de seguida vam posar la llum elèctrica i tal. Però això, la llum elèctrica, a la carretera, no hi havia carretera, ja dic, era un camí rural, que anàvem amb el jeep aquell per anar amunt i avall, si havies d'anar al metge o així, que anàvem a Ponferrada. Sort que eren bastant sanes i no havia... Però allí, si et passava una cosa greu, és que no hi havia ni metge. El metge estava a l'Ajuntament, si estava, i visitava un cop cada 15 dies o així. Si tu estaves malalt, si era una cosa greu, o et mories o...
0: O devien de traslladar, no?
1: Sí, traslladar, però és que ja et dic, els mitjans de comunicació eren terribles. Ara en aquest sentit ha millorat perquè la carretera és bona, arribes amb un cotxe normal, o sigui, aquests canvis. I altre canvi, que era un poble rural que vivia de la ganaderia i, i del camp, diguem, explotant aquests recursos, i ara ningú treballa al camp.
0: O sigui, no.
1: No, perquè queden, no sé, si té 7 o 8 habitants durant l'any, i és gent gran, jubilada, que cobra una pensió, ja no s'explota.
0: Quin greu.
1: Com fa 50 anys enrere.
0: Sí, sí, sí. I els camps estan abandonats.
1: Bueno, la gent els cuida una miqueta, els que estan més a prop i tal, quan, bueno, quan vas cada any allà, a lo millor hi ha un trosset que sí que se conrea d'horta, gent que posa, jo què sé, 4 tomaquets i... Però, clar, en comparació a anys enrere, que estava tot molt conreat, molt treballat, ara no és... No es fa, vull dir. Són pobles amb molt poca vida durant l'hivern. S'omplen una mica de gent a l'estiu i no li veig un gran futur si no s'inverteix més i se té més atenció en aquests llocs, perquè pogués haver gent jove que tingués interès en anar-hi i, bueno, i fer vida allí, tenir fills. Hi havia escola, ja no n'hi ha, l'escola la van treure, jo crec que després d'anar major van fer com una concentració d'escoles que es feia a Ponferrada als nanos. Quedaven tota la setmana allà en una escola hogar i anaven a l'escola. Després un autobús els recollia i els portava els caps de setmana a les seves cases del poble. Però
0: Clar,
1: és que no
0: sí.
1: hi ha escola. Ni
0: si no hi ha criatures...
1: Jo continuo veient que està com molt abandonats de les administracions en general. Que hem avançat una mica, sí, perquè... Pues si hi ha uns mitjans de comunicació ja, hi ha telèfon, no hi ha ni telèfon tampoc.
0: Ja.
1: O sigui, ja et dic, era...
0: Sí, et sents aïllat, sí, no? Sí, tot i no ser una illa,
1: jo,
0: però...
1: Ara, o sigui, jo de petita no tenia aquesta consciència de...
0: No.
1: D'estar allà, jo estava feliç.
0: Clar, però ara no? Pots comparar.
1: Però pots comparar i...
0: I ho veus.
1: Són condicions dures.
0: La teva feina a Correus la fas de cara al públic o no?
1: Bueno, sí, és de cara al públic perquè jo soc cartera, reparteixo i tracto amb molta gent. És per Sarrià, llavors tracto amb molts, hi ha molts porters per allà, també entro en empreses. Sí, és una feina que m'agrada.
0: Sí, no? Sí, a més passeges, no?
1: I... Camino molt, surto al carrer, de vegades és dura perquè a l'hivern quan fa fred, però anem abrigats, i a Barcelona no és que faci un fred que...
0: Ja.
1: Potser patim més a l'estiu, que fa molta calor.
0: Sí.
1: Però sí, m'agrada i tinc... També em passa això de... Segons en quins llocs, però hi ha llocs molt impersonals, però hi ha llocs que són més de barri, doncs jo faig amistats, tinc uns amics, que ara era un matrimoni, la dona es va morir ja fa 2 o 3 anys, però que ell té 100 anys...
0: Oh!
1: Joaquim Puig, es diu.
0: Sí.
1: I és que me l'estimo tant, aquest senyor. És tan mono. El dia que feia 100 anys, m'estava esperant, que sempre pren el sol en un banquito, l'Àngel Guimerà amb General Mitre, m'estava esperant per regalar-me bombons i amb una foto d'ell que posava avui faig 100 anys.
0: Que maco.
1: I ho tinc de record.
0: Clar.
1: Aquestes coses.
0: Però veus, això passa per la teva manera de ser, també, no?
1: No ho sé, però sé que són coses boniques de la professió.
0: Clar, que bé.
1: I la seva dona és que em feia unes abraçades que semblaven de la família.
0: Oh,
1: I era com més expressiva, no? Encara que aquest senyor és encantador.
0: Sí.
1: La Roser. Sí. O sigui, jo els conec pel nom i de vegades li dono la carta perquè el trobo i dic, mira, Joaquim, ja et dono.
0: Clar.
1: A més, no volien que els tractés. Eren tan grans que dic, de 100 anys, pràcticament.
0: Els tractaves de vostè.
1: I em van dir, no, a mi, de tu. I a més eren republicans. Bueno, era, i ell és republicà.
0: Sí.
1: I aquesta que circumstància
0: Clar.
1: Que coincidia amb la meva, diguem, perquè jo em sento republicana.
0: Sí, molt bé.
1: Doncs coincidíem amb ells, curiosament, amb aquesta diferència d'edat, i m'explicaven batallites, sobretot, de la guerra, perquè ells han viscut unes històries increïbles.
0: Clar.
1: I bueno, m'explicaven també de la família, ten una filla que escriu, que és escriptora, i filòloga o alguna cosa així. que donava classes també, bueno, m'explicaven de la seva vida, que té un fill, que té un net.
0: Ai, doncs
1: són,
0: mira,
1: experiències molt boniques.
0: Molt boniques. Doncs mira, amb aquesta imatge tan bonica d'aquesta parella amb qui tens aquesta relació tan entranyable, ens acomiadem perquè ja ha passat l'estona del programa i moltíssimes gràcies per tot el que ens has volgut explicar i per haver accedit a aquest entrevistet.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i encantada de ser-hi, que no havia estat més mai a la ràdio.
0: Veus, ja tens una experiència nova.
1: Una experiència més per explicar. Els nets, bueno, la neta, que tinc una neta.
0: Ah, que bé. Mira, d'això no n'hem parlat, veus? Ho celebro, ho celebro, i tant. Sí, que bé. Veus, vas tenir tres fills i ara una nena.
1: Una nena, sí.
0: Molt bé, doncs fins una altra.
1: Fins una altra.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Cuplejant.
4: Som a tot el país.
3: Cuplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
5: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
4: I a la teva ràdio.
6: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
7: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
8: Esplugues FM.
7: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
9: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Randa Jouri Kalash. No sé si ho he dit bé.
1: Kalash és palabra catalana.
0: Sí, que va néixer a Síria. La seva ciutat natal és Alep, al nord del país. Hola, Randa, com estàs?
1: Hola.
0: Tu vas néixer a Alep, al nord de Síria, i he vist que la ciutat tenia uns 2 milions d'habitants, més o menys com Barcelona. Tenen altres similituds les dues ciutats?
1: Sí, Alep és la segona ciutat en Síria, com la Barcelona, i la primera industrial i comercial. És al nord de Síria, en frontera amb Turquia. Turquia, i també té abans la guerra tenia aproximadament 4 milions de habitants. És famosa en industrial, agricultura també. Parlo sobre
0: sí, això? Sí.
1: També és Alep és famosa en agricultura i més o menys l'arbre de la fruta, del pistatxo.
0: Ah, sí, el festuc.
1: El festuc és, agafo el seu nom, el festuc ala d'Alep, festuc halabi, quan tu és més petit i més dolç.
0: Sí.
1: I també té el coto. El coto és el més famós també, té el millor generalment per al món, és el coto d'Alep també. I també tenim industrial, textil
0: sí.
1: I materials.
0: I arriben aquí festucs d'Alep?
1: No, però l'altre dia jo per una viatge
0: sí.
1: He vist al camí de Lleida
0: sí.
1: El fustuc se sembla molt al meu país. M'agrada,
0: Clar.
1: Agafo un amic per provar el
0: sí, i s'assemblava al gust.
1: Sí, nosaltres és tu que compra ahir més gran i més gruixet.
0: Sí.
1: El d'Alep és més petit.
0: Ah, ja.
1: Sí, al voltant d'Alep tots així, i Ceresa.
0: Sí. També. I com era la teva vida allà?
1: Abans de ara.
0: Abans a l'EP, sí, quan vivies allà.
1: Sí. La meva vida és molt tranquil·la, activa.
0: Sí.
1: La meva vida està ben activa. Treballar on treballo i participo activitats de la meva família, socials, amics.
0: Uh-huh.
1: I no tinc temps. Estic tranquil·la amb la meva mare, el meu mare i el meu pare. Abans de venir aquí vaig viure amb el meu pare i mare i també 5 germans.
0: Ah, ja.
1: Sí. I treballo allà també.
0: Clar. I vas venir sola cap aquí?
1: No, sé que va venir aquí perquè vaig casar amb el meu marit i ell treballa allà. Per això vaig venir per a poc temps. Després
0: sí.
1: La guerra me quedo.
0: Ah, ja.
1: Espero l'any que ve millorar el país, però...
0: Ja. El teu marit és sirià, també.
1: Sí, és de Síria, d'Alep, també.
0: Però tenia feina aquí.
1: Sí, es va venir aquí per estudiar i després me quedo a estudiar i treballar.
0: I per què vareu marxar de Síria?
1: Què, jo?
0: Sí.
1: Perquè quan jo vaig casar necessito viure amb el meu marit, per això.
0: Perquè ell venia, sí. Ell venia cap aquí.
1: Sí, venia per a poc temps, era un poc
0: la vida.
1: Vaig treballar i tinc la meva plaça i tots.
0: Clar, sí. I amb què treballaves allà?
1: Allà treballa com a professora de mates.
0: Ja, i t'agrada?
1: Sí,
0: la teva feina, sí.
1: Està bé.
0: I hi ha suposo que hi ha un abans i un després de la guerra, no?
1: Sí, hi ha moltes diferents. Ha canviat totalment el país.
0: Ja.
1: No ha canviat, ha destruït el país tot.
0: Sí.
1: Ha canviat fins la gent, perquè abans, més o menys de 22 milions de persones, i per ara no, quasi la 35, per ells estan fora. Ara hi ha 6 milions quasi desplaçat la casa.
0: Clar.
1: Desplaçat dintre el refugiat, desplaçat dintre el país, i algunes vaig fora, a Líbanon, Turquia, Egipte i també a l'Europa.
0: I tu creus que ha servit d'alguna cosa la guerra?
1: No. Abans teníem un dictador, ara teníem molts. I també a partir del país, entre moltes parts, al nord sol, al sud, amb el govern, alguna persona, poca habitants, també fora. No m'agrada què vas fer al meu país, perquè ha canviat molt. No ha canviat al millor. Necessita, quan fer una guerra, per a alguna cosa, per a millorar el país, no per a destruir-lo totalment. I entra molts països fora, Iran, Rússia, Amèrica. I saps, la gent ara tots fora del país, que té nivell d'estudi, que té diners, el rics, el primer gent, agafa la seva fàbrica i diners i va fora, refugir primera. Després, abans, tu quan vas a un carrer, ves moltes mèdics, oficina d'enginyers, però ara falta molts, molts.
0: I tot el patrimoni que s'ha destruït, això deu ser irreversible, no?
1: Sí, per exemple, nosaltres tenim el castell d'Alepo, és el més antic del món, i el comercial també, és el suc, es diu suc, crec que aquesta paraula també en català usar-la, és el més llarg en el món, sí. I el més antic també. Aquest, con aquesta guerra, tot s'està a la terra, no hi ha res. És això que ningú persona... És no solament per a comerciants, sinó per a la gent per passejar dins.
0: Clar.
1: I fer... Perquè hi ha moltes carreres i cada carrer té una oficina o sí. Professionals com d'oro, de textil,
0: sí.
1: Per a dona...
0: Sí, sí, sí, d'oficis,
1: sí,
0: no?
1: Per a avall que este un ropa més en culturals i ara no hi ha res. I per també a fer-lo una altra vegada és molt difícil perquè no hi ha
0: clar.
1: Les mateixes pedres, les mateixes
0: professionals. Clar, clar. Tot el casc antic d'Alep estava declarat Patrimoni de la Humanitat, oi?
1: Sí.
0: Però no es va respectar, vull dir que...
1: Encara no. Ara para la guerra dintre del país, para,
0: sí.
1: Però econòmicament molt no hi ha vida perquè falta molt tallar l'aigua, l'electricitat, el combustible. Abans, aquest any falta molt, fins al cotxe, transport, no puc que va en el país, és que no hi ha petroli, no hi ha res. Este problema també.
0: Ja.
1: Yeah. I baixa el nivell econòmic que hi ha ni la persona. L'altre dia busco, la persona no cobra quasi 30 euros al mes.
0: Ja, yeah. Uf.
1: Molt poc.
0: I amb això es pot viure allà?
1: Algunes treballa tota la família. Abans la dona treballa molt menys, ara yeah. Tots la família treballa per a viure ajuda de la família fora, algunes.
0: De seguida, quan vas venir aquí, ja vas anar a viure a Esplugues?
1: Sí.
0: I què, et vas sentir acollida allà a Esplugues?
1: Sí, està bé, m'agrada molt.
0: Les sí.
1: Esplugues i la Barcelona, tot. Aquí tinc el meu cunyat.
0: Sí.
1: El meu cunyat també viurà aquí, té la seva dona. I també alguns amics del meu marit abans. Està bé. I la gent aquí està amable i... conmigo.
0: I veu venir a Esplugues per això, perquè hi teníeu família.
1: El meu marit també té la casa d'aquí, a comprar una casa d'Esplugues. Sí.
0: Està bé.
1: I l'Esplugues està tranquil·la, està molt, Molt bonita, a mi m'agrada.
0: Yeah. I aquí tu has vist reconegut el teu bagatge cultural, els teus estudis? Ho has pogut fer valdre aquí?
1: Jo, quan vaig venir aquí, la primera anys no... No penso per treballar, però quan va portar la meva licenciada,
0: sí.
1: La meva licenciada, com tinc papers com espanyola, va homologat entre un any i mig o menys de 2 anys.
0: Ah, sí, així
1: perquè
0: tens...
1: jo necessito portar tots els papers i no faltar ningú en signatura. Si tot
0: sí,
1: va
0: sí. O sigui que els teus estudis s'han homologat aquí.
1: Sí, cap sí. Problema, sí.
0: Ja. Però no et veus en cor de treballar aquí
1: sí, necessito...
0: com a professora, com allà.
1: Però no problema perquè estic en Espanya, o en Catalunya. El problema és que necessito fer el CAP, que s'ha fet 2 anys, i el català.
0: Sí, sí, sí, sí. Però bueno, el català ja has posat fil a l'agulla.
1: El català és que necessito com a professora. És
0: clar.
1: El mínim nivell.
0: Sí, sí, per poder impartir les classes en català.
1: Vaig fer classe de català i igual hasta el nivell B2, però sí. Parlo no. Gramàtica este va bé, però
0: clar.
1: Parlar
0: bueno,
1: una mica.
0: És qüestió d'anar practicant, no? És que deu ser molt diferent, no?, de l'àrab.
1: Sí, jo... És que, no, mira, l'idioma àrab, nosaltres... Hasta la letra és diferent totalment.
0: Sí,
1: i tenim algunes letres, no hi ha en català, en idioma latina tampoc, no solament en català.
0: Ja, clar. És que és tota una arrel molt diferent, no?
1: Sí, però jo una poca persona perissosa, no molt treballadora per esforçar.
0: No, et donis la culpa tu, que segur que és molt diferent i no deu ser fàcil, no? A més, tu ja t'hi has posat. Quan vas decidir aprendre a parlar en català?
1: Quan penso va estudiar. Quan vas a matricular a la universitat,
0: sí.
1: I piden nivell de català.
0: Clar.
1: I com jo no, dic que vaig començar.
0: Sí.
1: Després, com no parlo, paro aquest projecte. Però no per sempre, per
0: clar.
1: Algun temps.
0: Clar.
1: Algun temps.
0: Clar. I tu fas català tant al Consorci com participes dels grups Xerrem, no? D'un
1: sí.
0: Grup del Xerrem d'Esplugues, oi?
1: Sí. Amb la senyora Teresa.
0: Sí, molt bé. Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.

0: I quines llengües parles tu?
1: Jo, la meva idioma materna,
0: sí,
1: és àrab.
0: Sí.
1: I també parlo anglès i castellano.
0: Uh-huh.
1: O el català.
0: I el català
1: com
0: també. Ara t'hi estàs posant fort, no? I tu fas classes d'àrab de forma voluntària. A qui van dirigides?
1: Sí, començo l'any 2010,
0: sí,
1: en el Centre Cultural Islàmic in Clot.
0: Sí.
1: Després, este una classe dirigida a la gent adulta espanyol.
0: Sí.
1: I també fer classe privada per a alguns periodistes o traductors o gent o alumnes de universitat o li agrada estudiar àrab.
0: Mm. I com et va sorgir aquesta oportunitat?
1: Està bé. Obrir alguna porta.
0: Clar.
1: Per a contacte amb la gent, fer alguna cosa.
0: Sí.
1: És que m'agrada deixar un petjada.
0: Sí, petjada.
1: El país que quedo.
0: Clar, clar, no sé, clar.
1: No?
0: Clar.
1: A que sí o no?
0: Clar. I com veus la situació a Síria ara?
1: Ara està para la guerra, després del 2018.
0: Sí.
1: Però econòmicament el país està molt baix, no hi ha res, la gent no hi ha res en el país ara. Està més pobre, tanca tota la porta.
0: Sí.
1: En Turquia tot està cerrada també. Antes

0: Y cada uno tiene su casa, tu familia, tus hijos, pero perdieron la mayoría de sus casas. Y ahora vivo en una casa
1: Ah, de lloguer,
0: al lloguer,
1: sí.
0: sí. Pero
1: Ya.
0: ya la casa, como está
1: Ya.
0: preparada a todos, solamente el mi hermano mayor, solamente agafo su ropa
1: Ya.
0: con la ropa, deja una casa muy grande, todo allí.
1: Clar. És un desastre, això.
0: Sí,
1: Tu hi
0: perquè...
1: vas anar el 2019.
0: Sí.
1: I quina impressió et va fer? Devies quedar... Tot i
0: Quan...
1: que, bueno, devies anar tenint notícies
0: Quan
1: i això, però...
0: vaig anar amb molta il·lusió per veure la meva família totes després
1: Clar.
0: de 9 anys. És que després de 9, 10, no vaig anar a la Síria, quan comença el problema,
1: Clar.
0: el 2011. I quan vaig anar, vaig amb moltes... Primera cosa, quan entro a l'aeroport de Beirut,
1: Sí.
0: per a mi, perquè necessito el passaport de Síria. No deixa-me entrar amb el meu passaport espanyol.
1: Ah,
0: No acceptar-me com espanyola, com tens origen. Este és el primer problema. Quan soluciono el problema, això, és que tinc el passaport de Síria també. I entro al país i va agafar-me el meu germà. Per a mi, una estranya, és que tot un, dos, tres quilòmetres, per a mi, una part del govern, altra part de l'oposició, altra part de Daesh, i totes necessiten, sabes, que en té dins el cotxe. Este, quan el temps està molt tranquil.
1: I has
0: I...
1: d'anar ensenyant el passaport.
0: No, jo necessito, saps, que dins de la cotxe, jo no me toco con todo. Estoy en el cotxe i els meus germans,
1: Sí. Però trobes
0: especialment.
1: controls dels
0: Però
1: diferents
0: sí,
1: països
0: per
1: que
0: a
1: han
0: mi,
1: invadit.
0: sí, el camí està molt llarg abans, perquè canvia, no és el camí el més curt, com sempre nosaltres agafem, en 4 hores ja estem en la ciutat. Perquè abans jo, quan vaig anar des de Barcelona, vaig amb l'avió directament a Damascus o a l'Alepo. Però amb aquesta guerra no puc, per això necessito entrar entre Turquia o Beirut.
1: Sí, sí,
0: Però
1: sí,
0: com
1: sí.
0: en Turquia ara serà con este problema.
1: Ja.
0: Però està bé.
1: I tu t'has plantejat tornar-hi a Síria?
0: El 2010 plantejar tot, preparar tots.
1: Sí.
0: El treball, el casa, tot està. Però ara mateix no.
1: No.
0: Però quan millora, sí.
1: Ja, sí.
0: Ahí mi casa i allí mi casa també.
1: Clar.
0: Ahí mi casa i aquí també la segona casa.
1: Clar.
0: No sé.
1: Però ara que t'estàs obrint camí aquí, no? Que si fas el CAP podries donar classes també aquí i
0: Sí.
1: això, però et planteges
0: Sí,
1: tornar cap
0: però puc
1: allà.
0: anar més en 6 mesos allà, poc a més aquí.
1: Ah, mira, alternar les dues
0: Sí,
1: cases.
0: perquè tots la gent aquí, la família, també el meu cunyat, el meu marit,
1: Clar.
0: pensa així, quan va jubilar,
1: Sí.
0: passar poc temps allà, poc temps allí, però com aquest problema, tots
1: Clar.
0: queda allà.
1: Ja. I et relaciones amb altres sirians aquí?
0: Sí, poc, no molt. Però
1: Ja.
0: quan hi ha algunes festes de nostra, o sí, o el meu canyado també aquí, sí. Algunes famílies.
1: Sí,
0: Jo no.
1: perquè al Centre Cultural Islàmic hi deu haver gent de tot arreu, no? De tots els
0: Sí,
1: països
0: però...
1: àrabs.
0: Sí, però... Sí, abre saludar, sí, però com molt, jo una persona com catalana.
1: Clar.
0: Ja,
1: Però,
0: abro, però no amb tots, no.
1: no. Però us deu fer il·lusió, no?, quan us trobeu sirians aquí,
0: Sí,
1: entre vosaltres,
0: sí.
1: home. Sí.
0: Però ara també hi ha problema perquè si tu sabes la siriana està moltes dos parts, alguna com aquest, l'altra com al contrari. Per això jo no m'agrada entro con coses polítiques. Jo vull
1: Ja.
0: viure aquí tranquil·lament.
1: Sí. Doncs res, mira que se'ns acaba el temps del programa.
0: Ah, sí, bé.
1: Moltíssimes gràcies per tot el que ens has volgut
0: Gràcies
1: explicar
0: per
1: i tant
0: vosaltres.
1: de bo els teus projectes de futur es compleixin i això puguis anar tornant a Síria i venint cap aquí, no? Que també és casa
0: Sí,
1: teva. No?
0: moltes
1: Estan,
0: gràcies.
1: mira, has guanyat una casa, no?
0: Sí, gràcies, moltes gràcies.

0: Gràcies. Espero si ahir falló. Li siento molt.
1: No, no
0: Perdona-me.
1: pateixis, però que ja es veu que
0: Perdona-me.
1: estàs en procés d'aprenentatge, no?, del català. Sí,
0: Merci.
1: i
0: Muchas gracias por
1: vas
0: todos.
1: progressant.
0: Muchas gracias por
1: Doncs
0: todo.
1: fins una altra.
0: Merci. Adiós.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
4: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
5: Aquest dissabte 11 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix la projecció del documental Notes de Voz, la purga de Franco en el Magisterio Soriano. És un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura. Està realitzat per en Manuel Barrios, que és un resident aquí a Esplugues de Llobregat, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i ha estat professor de l'Escola Superior de Cinematografia, director de la sèrie documental Crònica d'una mirada. Hem de destacar que també ha sigut un Premi Sant Jordi de Cinematografia i Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Notes de Voz és un documental que ha realitzat en Manuel Barrios a partir d'una obra d'Antonio Hernández García, La purga de Franco en el Magisterio Soriano, un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura, un documental que no ens podem perdre. En acabar la projecció, amb el seu director, es realitzarà el fòrum posterior. Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
4: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Un protagonista de la música cristiana d'actualitat, dedicant-li un disc a una de les primeres figures també de la música cristiana, com va ser en Stephen Curtis Chapman. Un disc anomenat The Great Adventure, a tribute to Stephen Curtis Chapman, va sortir a la llum el 21 de novembre de 2025 a càrrec d'en Joseph Headbang, un guardonat cantant i compositor de música cristiana contemporània i gospel sud-africà, conegut per les seves potents lletres i històries de redempció. Un disc del qual hem volgut escoltar per començar el Club del Country aquesta setmana un parell de peces, amb l'àlbum dedicat a Stephen Curtis Chapman. La primera d'elles portava el nom de Dancing with the Dinosaur. La segona és precisament la que dona nom al disc, The Greater Adventure. Soc Rafael Corbí i això és el Club del Country, de vegades una mica eclèctic.

de Sud-àfrica i aquests ritmes tan moguts que ens ha portat el primer protagonista del programa d'avui, en Joseph Headbang. Escoltem música d'una cantautora i multiinstrumentalista originària d'Ontario, al Canadà, amb un estil que fusiona folk alternatiu, blues, country i jazz. Té una veu vellutada i potent, combinada amb l'ús de la guitarra acústica, el piano i la guitarra slide. Ens transporta a sons clàssics i rústics. Va debutar el 2017 amb l'àlbum Ivory Castanets i després ens ha arribat el seu quart àlbum d'estudi, el març de 2026, sota el segell Concord Records, produït per Drew Vandenberg. Ella és la Cat Clyde i aquesta cançó que he triat és el Another Chime.

es mou tanta música i tants diferents estils i subestils amb aquest gènere musical conegut com a country, amb la irrupció de l'americana encara molt més. Mood Blood Vaughn és una mostra excel·lent d'aquest àlbum d'estudi llançat per Cat Clyde. Escoltem el senzill promocional del disc que porta el nom de Dark Back.

Es fan dir Low Gap i és un duo de country americana que està format per dos germans, en Gus i en Finn Johnson. Originaris de la regió d'Ohio, van rebre moltes influències a la seva joventut de l'est de Kentucky. I és un grup que està guanyant molta popularitat dins l'escena musical de la música més tradicional americana. Una barreja molt característica de country alternatiu, americana, bluegrass o de rock sureny. Ells mateixos en fan broma dient que fan música per ensenyar als amics que odien la música country. Des d'aquesta zona rural d'Ohio, com hem dit, influenciats per Kentucky, ens arriben des de l'any 2020. Eren adolescents i a poc han arribat fins aquí. Geneva és el títol del seu disc que acaben de publicar. De fet, les seves tres cançons més conegudes que van llançar anteriorment no s'hi troben, el Mockingbird, el If a Song Could Change Your Mind o el senzill anomenat Timmy. En canvi, podem trobar-hi peces com la que hem escoltat, Cuyahoga River o aquest Appalachian Ohio. Són Low Gap.

dedicat també a moltíssima gent que no coneix les noves generacions de la música country, com són Low Gap o, per exemple, com és la Sasha Visaggi. Sasha se la coneix normalment al moment de la música. És una cantant i compositora de Warkworth, Ontario, canadenca, per tant, que s'ha guanyat un nom a la música country més moderna, trencant barreres i arribant-nos a través de la seva música amb el segell Sony Music a Canadà, passant el seu temps entre Ontario i, òbviament, Nashville, Tennessee, recentment també fent el seu debut al gran Old Opry. Té moltes cançons bones i nosaltres avui escoltarem alguna de les que pertanyen amb el seu EP que va editar el 2025, més en concret al començament d'aquell any. Un disc que portava el nom de Where to Start, un EP amb 6 cançons, del qual escoltem aquest High Climb.

Aquesta cançó forma part del seu quart EP, aquest Where to Start, l'he triat perquè m'encanta. 31 de gener de 2025 va veure la llum. Recordem que ha publicat també dos àlbums sencers, de la qual amb el Woman in the Mirror s'hi troben moltes d'aquestes cançons, editat a finals de maig de 2025. La cançó que ho va aconseguir trencar tot va ser el tema Hey Mom, I Made It, una cançó que va escriure al costat de Jake Sagi i Sean Chambles i que es va publicar el 2024 al Canadà. Barris va ser un número 8. Va ser, sens dubte, el seu èxit que la va donar a conèixer més enllà de les fronteres del seu estat natal.

És una passada de banda formada a Atlanta, Georgia, el 2001, amb el vocalista solista i també guitarrista solista Charlie Starr. Després hi venen en Paul Jackson, en Richard Turner i en Brandon Steele. Ells són els Blackberry Smoke. No s'han aturat ni un moment de fer música i aquesta és la darrera proposta que ens ha arribat. De fet, és un àlbum que ens recull peces de la seva discografia. Perquè són així, els Blackberry Smoke van publicar a finals de 2025 el disc Rattle, Rumble and Roll, The Best of Blackberry Smoke, dos discos en els quals estaven la majoria de les seves cançons més interessants, com per exemple aquest tema que acabem d'escoltar, Let It Burn, o fins i tot l'únic de la seva àmplia discografia que ha aconseguit mai entrar dins les llistes americanes de música country. Un únic solitari tema. Això no treu que siguin boníssims. El 2013, des de l'àlbum de Whippoorwill, ens van portar aquest Pretty Little Lie número 46.

I d'aquesta música de clares influències del rock sureny, per a Little Lie and the Blackberry Smoke, passarem a gospel, un gospel format en base al gospel tradicional, però també amb les influències més clàssiques del soul, de l'americana, del blues, del rhythm and blues i del country. The McCreary Sisters són un grup molt aclamat de música gospel format a Nashville, a Tennessee, l'any 2010, amb les germanes Ann, Regina i Alfreda McCreary, juntament amb la seva difunta germana Deborah, que va morir el 2022, amb un llinatge musical que arrenca del seu pare, el reverend Samuel McCreary, un dels membres fundadors del llegendari quartet de gospel The Fearful Four. Tenien carreres en solitari cada una d'elles abans de formar aquest grup que ja ha llançat diversos àlbums, el darrer dels quals, i que recordem en el dia d'avui, aquest que conté la cançó What Good Am I?

Les influències, les barreges de música amb aquest disc que ens aporten les McCrary Sisters, amb el disc anomenat Love is the Only Key del 2025, un disc d'homenatge també a la seva germana. Precisament aquesta és la cançó que li dóna nom i la cobra el disc de McCrary Sisters. Bon gospel també, per què no, al Club del Country.

per l'Art Fish, però compostes per Glenn Erickson. Són les que pertanyen a l'àlbum de 2025 Little Girls and Puppy Dogs. Hem escoltat el tema Little Too Little, A Little Too Late, i també escoltarem d'aquest disc cantant amb bona veu, l'Art Fish, el Club del Country, la cançó que dona nom al treball discogràfic, Little Girls and Puppy Dogs.

Moment de dir-vos adeu per aquesta setmana i com no podem fer un àlbum, ho fem amb un senzill publicat a finals de maig de 2026. Un senzill d'en Jonathan Lee. M'agrada aquest cantant i espero que us agradi a vosaltres també. La cançó es diu Saturday Night. Dissabte a la nit, a reveure i fins al...

0: Són les 5 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Aquest dissabte 11 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix la projecció del documental Notes de Voz, la purga de Franco en el Magisterio Soriano. És un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura. Està realitzat per en Manuel Barrios, que és un resident aquí a Esplugues de Llobregat, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i ha estat professor de l'Escola Superior de Cinematografia, director de la sèrie documental Crònica d'una mirada. Hem de destacar que també ha sigut un Premi Sant Jordi de Cinematografia i Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Notes de Voz és un documental que ha realitzat en Manuel Barrios a partir d'una obra d'Antonio Hernández García, La purga de Franco en el Magisterio Soriano, un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura, un documental que no ens podem perdre. En acabar la projecció, amb el seu director, es realitzarà el fòrum posterior. Events Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat. ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio la ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, no, no, no, no, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo la ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
8: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
9: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gratis!
0: Festa Major de Santa Magdalena, Esplugues de Llobregat. La Festa de Santa Magdalena no és només una celebració religiosa o festiva, és una manifestació del patrimoni immaterial d'Esplugues de Llobregat. Les entitats de cultura popular ho tenen molt en compte i són un paper fonamental i treballen durant tot l'any perquè les tradicions continuïn vives i siguin transmeses a les noves generacions. 22 de juliol, Santa Magdalena, balls propis i ofrenes. Aquest dia és el dia de la Santa i els actes s'inicien a partir de les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brillas amb la concentració de les colles. A partir de 6:45 es fa l'homenatge al ginjoler. Seguidament, els balls propis d'Esplugues que identifiquen a cadascuna de les entitats de cultura popular. A les 8 del vespre s'inicia el seguici a ofrenes, en el que hi haurà la sortida de les entitats cap a l'església de Santa Magdalena. Es calcula que el recorregut és aproximadament de 45 minuts. Un cop a la parròquia, les entitats fan les seves ofrenes i balls propis davant de la Santa. A la sortida ja es calcula que cap a 9:45 del vespre hi haurà el ball parlat i els versots amb la carretillada. Des d'Esplugues FM, desitgem que tingueu molt bona festa major.

0: t'estimo i t'estimaré per sempre.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la coordinadora d'entitats de cultura popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta Festa Major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de graller amb les antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta Festa Major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. esplugues.cat.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugues.fm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
4: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
1: Aquest dissabte 11 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix la projecció del documental Notes de Voz, la purga de Franco en el Magisterio Soriano. És un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura. Està realitzat per en Manuel Barrios, que és un resident aquí a Esplugues de Llobregat, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i ha estat professor de l'Escola Superior de Cinematografia, director de la sèrie documental Crònica d'una mirada. Hem de destacar que també ha sigut un Premi Sant Jordi de Cinematografia i Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Notes de Voz és un documental que ha realitzat en Manuel Barrios a partir d'una obra d'Antonio Hernández García, La purga de Franco en el Magisterio Soriano, un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura, un documental que no ens podem perdre. En acabar la projecció, amb el seu director, es realitzarà el fòrum posterior. Avens Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: gràcies, Àlex Vendrell!
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la coordinadora d'entitats de cultura popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta Festa Major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de graller amb les antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta Festa Major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de...

0: Durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Fa quasi mitja vida que et conec i encara no he pogut entendre com carai ho faci. Jo sempre acabo al teu raconet i em dius que...

0: Sou una entitat?
1: Organització sense ànim de lucre?
2: Associació de veïns?
3: Artista?
4: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
5: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
6: És gràcies!
7: Esplugues FM.
8: Són les 6 de la tarda.
9: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
10: Esplugues FM.
9: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
11: Aquest dissabte 11 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, l'Avenç Centre Cultural ens ofereix la projecció del documental Notes de Voz, la purga de Franco en el Magisterio Soriano. És un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura. Està realitzat per en Manuel Barrios, que és un resident aquí a Esplugues de Llobregat, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i ha estat professor de l'Escola Superior de Cinematografia, director de la sèrie documental Crònica d'una mirada. Hem de destacar que també ha sigut un Premi Sant Jordi de Cinematografia i Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Notes de Voz és un documental que ha realitzat en Manuel Barrios a partir d'una obra de Antonio Hernández García, La purga de Franco en el Magisterio Soriano, un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura, un documental que no ens podem perdre. En acabar la projecció, amb el seu director, es realitzarà el fòrum posterior. Avenç Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

La música és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem els seus camins. Obriu totes les portes. Benvingut.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Aquest dissabte 11 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix la projecció del documental Notas de Voz, la purga de Franco en el Magisterio Soriano. És un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura. Està realitzat per en Manuel Barrios, que és un resident aquí a Esplugues de Llobregat, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i ha estat professor de l'Escola Superior de Cinematografia, director de la sèrie documental Crònica d'una mirada. Hem de destacar que també ha sigut un Premi Sant Jordi de Cinematografia i Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Notas de Voz és un documental que ha realitzat en Manuel Barrios a partir d'una obra d'Antonio Hernández García, La purga de Franco en el Magisterio Soriano, un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura, un documental que no ens podem perdre. En acabar la projecció, amb el seu director, es realitzarà el fòrum posterior. Events Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la coordinadora d'entitats de cultura popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta festa major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de graller amb les antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta festa major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si sents això, una abraçada molt
1: gran. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes. L'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugues.fm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
5: Al carrer,
4: al comerç,
6: al lleure,
4: a les oficines,
5: als patis de les escoles,
6: als bars,
4: als hospitals.
6: Si vols que el català se senti,
4: parla'l.
7: Tria'l.
6: Reclama'l.
7: Activa't per la llengua.
4: És urgent. Fes-ho ara.
7: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
6: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta Festa Major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de Graller amb les Antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta Festa Major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Aquest dissabte 11 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix la projecció del documental Notes de Voz, la purga de Franco en el Magisterio Soriano. És un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura. Està realitzat per en Manuel Barrios, que és un resident aquí a Esplugues de Llobregat, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i ha estat professor de l'Escola Superior de Cinematografia, director de la sèrie documental Crònica d'una mirada. Hem de destacar que també ha sigut un Premi Sant Jordi de Cinematografia i Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Notes de Voz és un documental que ha realitzat en Manuel Barrios a partir d'una obra d'Antonio Hernández García, La purga de Franco en el Magisterio Soriano, un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura, un documental que no ens podem perdre. En acabar la projecció, amb el seu director, es realitzarà el fòrum posterior. Events Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.
1: Coplejant. Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. esplugues.cat.

carrers estrets, empedrats i molls, de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la coordinadora d'entitats de cultura popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta festa major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de graller amb les antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta festa major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la coordinadora d'entitats d'Esplugues.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complex Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat. ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
1: Sí. ¿Por qué llamas a este espacio la ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, para nada.
1: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo la ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
4: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
5: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
6: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
4: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012, la Generalitat al teu costat.
1: Aquest dissabte 11 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix la projecció del documental Notes de Voz, la purga de Franco en el Magisterio Soriano. És un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura. Està realitzat per en Manuel Barrios, que és un resident aquí a Esplugues de Llobregat, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i ha estat professor de l'Escola Superior de Cinematografia, director de la sèrie documental Crònica d'una mirada. Hem de destacar que també ha sigut un Premi Sant Jordi de Cinematografia i Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Notes de Voz és un documental que ha realitzat en Manuel Barrios a partir d'una obra d'Antonio Hernández García. la purga de Franco en el Magisterio Soriano, un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura, un documental que no ens podem perdre. En acabar la projecció amb el seu director, es realitzarà el fòrum posterior. Avens Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Escolta't.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
5: oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
6: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues,

0: de les Tres Esplugues hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta festa major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 8 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui tenim amb nosaltres el Josep Florença i Brilles. És membre del grup d'estudis d'Esplugues, veí d'Esplugues, fill de Can Cargol, del carrer Montserrat. Està jubilat, mestre de professió i de formació, i és llicenciat en Geografia i Història i especialitzat en Geografia Física. Amb en Josep Florença ja hem parlat diverses vegades dels llibres que ell ha fet, que és el paisatge agrícola i ramader d'Esplugues i la evolució de la geografia d'Esplugues de Llobregat. Però avui parlarem dels orígens del barri de Can Vidalet. I vull que ens expliquis, Josep, primer de tot, bon dia, gràcies per estar aquí.
3: Bon dia, Isabel, bon dia, oients.
2: Gràcies perquè en Josep, sempre que demanem la seva presència i la seva participació a Esplugues FM, ell sempre està predisposat. I ara sí, voldríem que ens expliquessis com són els orígens de Can Vidalet.
3: El barri de Can Vidalet, veiem, primerament, en el darrer llibre, l'evolució demogràfica d'Esplugues de Llobregat, vaig dedicar un capítol especial només a una barriada, Can Vidalet. I això és degut a que des dels orígens d'aquesta barriada fins a l'actualitat és la zona d'Esplugues més poblada. Aquesta singularitat demogràfica em va plantejar doncs, el fet de fer un estudi dels orígens de Can Vidalet. Els seus orígens daten del 1924, en aquests moments és quan ens trobem les primeres dades demogràfiques i urbanístiques en cases edificades en aquesta barriada. És a dir, abans d'això, Can Vidalet eren camps agrícoles, bàsicament de secà en la seva majoria, però la part superior nord, que és on hi ha la gran finca dels Vidal i Ribes, allà hi havia una gran abundor d'aigua, gràcies a la mina Vidal i Ribes, que els hi proporcionava aigua.
2: Com que Esplugues FM és una emissora que es pot escoltar per internet, per les persones que no sigueu d'Esplugues de Llobregat i ens esteu escoltant des de fora, si entreu a Google, busqueu Esplugues de Llobregat, busqueu la Ronda de Dalt i allà on està la sortida 12 i 13 de la Ronda de Dalt, podríem situar, tirant cap a Barcelona, al barri de Can Vidalet. El situem geogràficament.
3: Exacte, molt bé. Sí, sí. És a dir, llavors, no fa gaire, farà uns 15 dies aproximadament, el grup d'estudis va organitzar a la barriada vam fer una conferència en què jo exposava aquest capítol del llibre. En aquests moments, el 2023, penseu que la barriada de Can Vidalet té el 30% de la població.
2: El 30 ja?
3: Ja, actualment, però és que el 1960 i el 1970 i el 1981 era el 45%. Va arribar un moment que havia sigut el 48% de la població.
2: Gairebé la meitat, per tant.
3: Gairebé la meitat. És a dir, i això té uns orígens, i és el que vaig voler esbrinar exactament. És a dir, en el meu treball jo faig un treball demogràfic, però paral·lelament al treball demogràfic d'aquesta evolució, amb aquestes proporcions esmentades, hi ha unes conseqüències urbanes i laborals. Llavors, això és el que exposem en el treball que...
2: I, a més, observem que en el treball que ha fet en Josep Florença i que ens l'ha facilitat, doncs que la resta de barris està com molt lluny amb aquest percentatge, perquè el barri més poblat seguit de Can Vidalet seria el Gall, que és un 8,88%. Per tant, pensem des de gairebé el 30% no arribar a un 10% que seria el barri del Vall. No és aquests percentatges,
3: no, no,
2: Josep?
3: No. La Plana té un 20%.
2: Ah, perdó, me l'he saltat.
3: A dalt de tot.
2: Tens raó. La Plana i el Centre.
3: I el Centre té el 18%. Doncs, entre el Centre, la Plana i Can Vidalet, se'ns anem al 70%
2: doncs,
3: de la població.
2: Doncs disculpeu, m'han anat a les franges baixes i no he vist dir, el Centre i la Plana.
3: És a dir, tot el que és carretera, la carretera general, cap a dalt, cap a la muntanya, són les parts benestants on la densitat de població és molt baixa. Llavors, els grans barris poblats són aquests, és a dir, Can Vidalet, la Plana i el Centre. La Plana i el Centre hi havien hagut moltes indústries, aquestes indústries han sigut abandonades, bueno, van desaparèixer, amb la desindustrialització que es va produir a partir del 1990, i aquestes empreses, aquests solars que hi havien i els espais que hi havien buits, s'han anat edificant, i llavors s'ha passat d'aquell 45% que havia canvi de LED a un, 30%, però en xifres absolutes la població és la mateixa. Per què? Perquè el que ha succeït és que a la resta d'Esplugues s'ha anat edificant tot el territori. Mireu, els orígens de canvi de LED ens hem de plantejar el següent. Originàriament, canvi de LED, Can Clota, el torrent que hi ha entremig dels dos, que és el torrent de Can Clota.
2: Que ara passa a la Ronda.
3: Que ara passa a la Ronda. Fins al 1763, el gran propietari de tota aquesta zona i just per damunt de la carretera general, que hi ha al carrer del carrer Pi Margall, és a dir, el carrer Sant Llorenç, que es diu avui en dia, tota aquella zona era propietat del baró de Vilagaià, de la masia que hi ha ensorrada a baix, la masia de Can Clota.
2: Per situar-nos actualment, el carrer Sant Llorenç és el que ara correspondria al que està darrere de la comissaria dels Mossos d'Esquadra.
3: Exactament, i al costat del Mercadona. Quan el 1763-65, en aquests dos anys, es fa la carretera general de Madrid a Barcelona, França, que passa per Esplugues, el baró de Vilagaià, el que expliquen que el disgust va ser molt gran perquè la seva gran finca va ser atravessada i tallada per una carretera. En aquells moments aquesta gran finca estava a la part baixa del poble, perquè la carretera antiga era la Via Augusta Romana, que pujava cap al Raval. El que va fer és que es va vendre una part important de les seves propietats. Així ens trobem que, a partir d'aquells moments, una família d'industrials i gent molt rica, que són els Vidal i Ribes, van comprar tota la part nord del que posteriorment serà la barriada de Can Vidalet, i que els Vidal i Ribes són els que donen el nom a la barriada, avui en dia. Però després ens trobem que al sud de la barriada hi havia una gran propietat, que avui en dia se li diu la barriada Pelegrí, que era propietat de la família Sorts. La família Sorts tenen la casa pairal a Palau de Plegamans. Un dels descendents d'ells, en Pere Pelegrí i Sorts, amb herència va rebre aquella zona d'allà baix, i després hi havia dos petits propietaris més. Els comtes de Fícols, que tenien una petita finca que era Can Totó i les seves rodalies. Aquesta masia estava ubicada on està avui en dia l'escola Matilde Ortuña. Aquesta masia tenia aigua abundant, que li venia de la mina dels Vidal i Ribes. I després, entremig de Can Vidalet i Can Pelegrí, hi ha una llenca de terra que era de la família Ferrer, que eren els propietaris de Can Cervera. Can Cervera tenia 30 hectàrees, és un bon territori, la majoria hospitalet, però que a la part nord era d'Esplugues, concretament la gran masia de Can Cervera, que pujava fins a dalt del replà de Can Vidalet. Llavors ens trobem que jo per fer aquest treball el que vaig fer va ser utilitzar el padró municipal. El padró municipal de l'any 1924, a Can Vidalet no hi ha cap habitatge construït, no hi ha cap carrer, no hi ha res.
2: Aquestes quatre masies que ens has comentat.
3: Bueno, és que ni masies, eren propietaris de terres.
2: Can Totó?
3: Can Totó és que hi era. Can Cervera no està a Can Vidalet, està baix al torrent.
2: Sí, baix de tot.
3: Sí, i llavors el Sort allà no tenien res. Era una zona de secà, és a dir, l'espai agrícola de Can Vidalet, llevat de Can Vidal i Ribes i Cal Totó, el de més era sec, eren garrofers i ametllers.
2: Camps, com has dit al principi.
3: Camps de secs. Llavors el que va succeir és que en aquells moments, històricament, els grans propietaris, els grans aristòcrates, aquesta gent que tenia molts diners, molts cabals, es troben amb una realitat important. Els sòls agrícoles no són rendibles al costat de la gran indústria. La gran burgesia està tirant endavant la industrialització del país, i si tenen una empresa, una fàbrica que sigui rendible en el sector econòmic que sigui, doncs genera molts més beneficis que no pas uns camps de secà. Llavors d'aquí va néixer la urbanització per part d'aquests propietaris, la parcel·lació, el que està passant, que ha passat sempre, la parcel·lació d'aquest espai agrícola. Llavors ens trobem que entre 1924 al 1930, que el 1930 el padró d'aquest any, ens trobem que ja hi ha una sèrie d'edificacions construïdes entre el 1924 i aquest any, cada any es van edificant cases i es creen dos nuclis de cases petites, a vegades d'autoconstrucció, que són dins del carrer d'aquesta zona. Llavors, clar, entre la barriera de Pelegrí i Can Vidalet, el que hi ha són camps. En el llibre es pot observar molt bé la fotografia aèria feta per l'exèrcit nord-americà l'any 1946 i que està en possessió del Ministeri de Defensa, que en el llibre surt reproduïda, que es veuen perfectament les masies i es veuen aquests carrers i al voltant tots són camps. Camps a la zona de l'Hospitalet. I això anirà creixent. Aquestes dues petites barriades que estan constituïdes pel carrer Vidal i Ribas, el carrer Pau Torres, Jocs Florals a la part de dalt, amb el carrer Molí, que els uneix, i llavors a la part de baix tenim el carrer Ave Maria, el carrer Ricard Güell, el carrer Sorts, que posteriorment se li canvia el nom pel que té avui en dia, que és el carrer Llevant. Llavors teníem el carrer Sant Carles i el carrer Orient. El carrer Sant Carles i Orient, que eren d'Esplugues durant aquell període, fins als anys 40, que eren Esplugues, avui en dia són Hospitalet, sempre van haver-hi unes permutes de carrers amb l'Ajuntament d'Hospitalet, que és un tema que no tractarem aquí.
2: No, perquè al llarg de la història, no solament amb Hospitalet, amb Sant Just d'Esvern, com en Barcelona, Esplugues, hem anat modificant alguns límits o petites sí. traçats i que, el que tu dius que ara no hi entrarem perquè l'últim va ser fa pocs anys, en Barcelona, amb tot això de tot el tema del pla Caufec, tota la part baixa que toca Hospitalet i en Barcelona, no fa gaires anys també es va fer per ple municipal una modificació de límits que no afectava absolutament res a cap carrer, simplement terrenys sí. que no estan edificats.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Però és veritat, Esplugues sempre, històricament, hem tingut aquest tema, que s'han anat modificant alguns límits.
3: Mm. Sí, i llavors, en el llibre el que està és amb uns colors, es veu cada any. Tu, Isabel, ho tens en pantalla, això?
2: No. Sí, jo ara tinc en pantalla, que m'ha passat el Josep al seu PDF, les fotografies aquestes que has dit aèries, que seria després?
3: Després hi ha els carrers de Can Vidalet dibuixats esquemàticament, en què hi ha uns punts de colors, vermell, fúcsia, taronja, groc, verd fosc i blau, que especifiquen l'any de construcció de les cases. Bueno, això en el llibre es veu claríssimament.
2: Et refereixes al llibre de l'evolució demogràfica,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, sí,
2: vale,
3: sí.
2: Doncs el tenim aquí a l'estudi i ara mateix ho consultem. Doncs reprenem just el punt en el que parlem d'aquests carrers que abans formaven part d'Esplugues de Llobregat i que ara justament doncs, ja no en formen.
3: D'Esplugues i que sí. avui en dia són Hospitalet. Sí.
2: Alguns carrers que ara són d'Hospitalet.
3: Sí, sí, sí, això ha passat sempre. Hi ha hagut petites, sempre hi ha hagut petites diferències i interessos entre els municipis. Llavors, per exemple, hi ha un moment al segle XIX que el municipi d'Hospitalet arriba pràcticament fins a dalt l'emissora. Pràcticament arriba fins a dalt l'emissora.
2: Pràcticament,
3: enviant alguns plànols que ho indiquen. Llavors, bueno, es recupera aquest terreny per Esplugues i Barcelona, perquè Sarrià havia sigut municipi independent de Barcelona, si no m'equivoco, fins al 1923.
2: Sí.
3: Llavors són unes èpoques de canvi, és a dir, la gran ciutat va creixent i la gran ciutat, a mesura que creix, engoleix els municipis que hi ha al seu voltant.
2: Puc fer una broma
3: sí.
2: que no té res a veure amb la història? Jo tinc un conegut meu que, parlant dels límits d'Esplugues i dels canvis, sempre diu, és que penseu que Barcelona és el barri marítim d'Esplugues. Fa aquesta broma, però com que sempre hi ha hagut al llarg dels anys
3: no és pas cert,
2: aquestes
3: però...
2: coses, ja ho sabem que no, ja ho sabem que no. Això podria dir gràcia, que sempre reivindiquen la seva ciutadania i origen. Però és una broma de dir, és que
3: sí, sí.
2: Esplugues, doncs això, estem a dalt de la muntanya, com qui diu, i Barcelona, doncs, està tocant a mar.
3: Llavors el que succeeix és que en aquest període originari del barri, entre 1924 fins al 1930, s'edifiquen amb cases molt petites, de planta baixa, molt, molt humils, s'edifiquen les cases, posteriorment es fan els carrers de terra, i llavors, és a dir, és una edificació molt simple, I fins al 1953-1956, en aquest període de 30 anys, la barriada tan sols té entre 280 i 300 habitants. Tan sols 280-300 habitants, que significa que és entre un 6 i un 8% de la població d'Esplugues.
2: Amb números absoluts, de quina població d'Esplugues parlaríem que teníem aquests anys?
3: Mira, el 1930 Esplugues té 3.226 habitants i la barriada de Can Vidalet en té 272 persones, que és un 8,4. El 1936, poc abans d'esclatar la Guerra Civil, Esplugues en té 3.650 habitants i la barriada en té 290 habitants, un 7,2%. El 1950, just abans de l'eclosió demogràfica de tot el terme municipal d'Esplugues, en té 298 persones i el 6,7%, però Esplugues en té el 1950 i en té 4.460 persones. El 1960 Esplugues ha passat a 11.811 habitants, però la barriada de Can Vidalet, en aquest període de 10 anys, ha passat de 298 persones a 5.319. I això és el punt més important de la crisi demogràfica que pateix el barri. La població es multiplica per 17, augmenta un 1.700%. És a dir, la barriada de Can Vidalet passa de ser el 6,7% en 10 anys a ser el 45% de la població d'Esplugues. I aquí hi ha un problema urbanístic, de massificació, de densitat, de falta d'infraestructures viàries i, evidentment, sanitàries, educatives, socials. Llavors, clar, és un creixement salvatge, exagerat. I aquest creixement segueix. 10 anys després, el 1970, Can Vidalet té 13.300 habitants i Esplugues en té 29.000. És a dir, Esplugues creix molt, però Can Vidalet creix més. I el barri de Can Vidalet, per tant, el 1970, segueix tenint el 45% de la població d'Esplugues. La gran crisi demogràfica de la barriada, que és molt més apaivagada en conjunt a Esplugues, és que es passa de ser una barriada de nord, encara no arribava a les 300 persones, a tenir 5.300 al 60 i 13.300 al 1970.
2: En la dècada dels 60 al 70 fem aquest salt que és més que duplica la població.
3: Exactament. Llavors, de fet, el que succeeix és curiós, perquè hi ha una manca de planificació. És a dir, jo m'atreviria que els ajuntaments o l'Ajuntament d'Esplugues o l'Ajuntament veí, que és Hospitalet, no saben fer una planificació.
2: Bé, és que, de fet, en el context polític de dictadura que estem, no hi ha una planificació, perquè només interessa que vingui la gent aquí a treballar.
3: Bueno, aviam, a la dècada del 1920, Esplugues es va crear la figura de l'arquitecte municipal. El primer arquitecte municipal, el senyor Borrell, va fer una planificació, si no m'equivoco, és des del 1915 fins al 1922 o així.
2: Que entrarien aquests carrers que abans ens has esmentat?
3: Sí, però això no ho sabem exactament.
2: Val.
3: És a dir, els primers arquitectes que van haver-hi a Esplugues, que van ser aquest Borrell, i el segon que el va seguir... És a dir, el que va haver-hi va ser una planificació i es va fer un gran planning de creixement del municipi d'Esplugues. És a dir, ens trobem que l'any 1900 es crea la figura de l'arquitecte municipal. Del 1900 al 1921 tenim en Gabriel Borrell i Cardona, que va fer una planificació en un poble que només tenia 1.000 habitants, estàvem a les afores de Barcelona i ell, a finals del seu període laboral, ja va esmentar que es preveia que en un període de 50-60 anys el terme municipal d'Esplugues estaria tot edificat.
2: Va tenir una gran previsió de futur.
3: De futur. Llavors el que va fer va ser un pla urbanístic per tot el municipi. Aquest pla urbanístic s'aprova el 1915. En Gabriel Borrell, passa el testimoni al gran arquitecte Nicolau Rubió i Tudorí. En Rubió i Tudorí està fent la seva tasca com a arquitecte del 1922 al 1936. Vol dir que durant el seu període com a arquitecte del municipi, va planificar l'origen de del creixement de Can Vidalet. Aquests dos grans arquitectes van tenir la gran sort de que tenien un espai buit, un espai pla, llevat dels torrents, que s'havia de planificar. I aquesta va ser una gran sort per ells. Van fer un pla urbanístic per Esplugues, en Rubió i Tudurí el va modificar, i posteriorment, a l'any 1932, com a ajudant d'en Rubió i Tudurí, va estar treballant en el seu equip l'arquitecte Climent Mainès i Gaspar, que va treballar com a responsable com a arquitecte municipal d'Esplugues del 1940 al 1964. És a dir, just acabada la dictadura, en Rubió i Tudurí s'ha d'exiliar i li segueix ell. Aquesta persona és la persona que aixeca el barco, però és la persona que planifica el creixement urbanístic dels carrers de la Plana, de Can Clota, Can Vidalet, i es dissenyen uns carrers petits.
2: Per tant, el barco forma part de tota aquesta història
3: de massificació del municipi d'Esplugues. És a dir, entre el 1940 i el 1964, l'Ajuntament, en plena dictadura, no es pot... És difícil i seria injust criticar de manera severa, perquè... no va saber previndre el que succeiria. Els carrers de Can Vidalet, els carrers de la Plana, els carrers de Can Clota, però Can Clota té l'avantatge que banda i banda té torrent que no és edificat. Que a l'Hospitalet els torrents van ser tots edificats, a l'Hospitalet també hi ha torrents, però tots són ocupats i construïts. D'aquí ve que Can Vidalet constitueix l'extrem d'una mateixa unitat urbana, que va de Can Vidalet, Pobella Cases, La Florida, La Torrassa i Collblanc. Tota aquesta zona que té l'índex de densitat de població més elevada d'Europa, aquest drama humà, no es va saber planificar o es va fer prioritzant el benefici de companyies constructores i de propietaris de sòl agrícola, que passava a ser sòl agrícola a sòl edificable.
2: I que no varen ser conscients d'aquesta massificació fins les dades que ens van donar ara en època de Covid. Quan van fer una anàlisi de massificació poblacional de Catalunya, sí, va sortir això.
3: Va sortir a la premsa. I l'origen és d'aquí, és d'estar en aquest període dels anys 50, 60, 70, que és un procés de creixement urbà que ens arriba a Esplugues a partir del 1956 i que la barriada de Can Vidalet, que eren casetes petites, baixetes, passen a ser ocupades. Aquest problema s'agreuja a partir del 1975, quan el Pla Metropolità de Barcelona estableix una alçada màxima de 4 o 5 plantes, i els constructors, què fan? Van a la cota màxima. D'aquí ve que les barriades de la Plana, el centre d'Esplugues... El centre d'Esplugues i la Plana tenien moltes fàbriques, per tant, va quedar apaivagat. Però la barriada de Can Vidalet no era una zona industrial, era una zona residencial, amb població immigrada que va venir de la resta de diferents llocs, no d'Esplugues, precisament. Llavors venen, s'arriben, s'instal·len, s'edifiquen la seva casa, posteriorment aquests solars es revenen i s'aixequen blocs de pisos, on progressivament la densitat de població va augmentant. I aquí ens trobem amb un drama humà, que entre 1956, que eren 300 habitants, 1950, 300 habitants, 1960, 5.000...
2: 319
3: habitants. Aquesta situació és un augment del 1.700%. I 10 anys després passa a ser 13.300. Continua. Llavors, clar, aquest període que va del 1956 fins al 1970 i al 1991 s'arriba al màxim de població a Can Vidalet amb 17.000 habitants, però la proporcionalment baixa, vol dir que hi ha un problema humà que cal apaivagar. I en aquest sentit l'Ajuntament d'Esplugues ha fet una tasca molt important, positiva, però clar, que hi ha uns límits. Hi ha uns límits humans perquè tots els carrers són estrets, llevat del carrer Molí, llevat de la Rambla de la Mercè, a partir d'aquest perímetre, carrer Molí, Rambla de la Mercè, tots els carrers són estrets i amb una cota de 4-5 pisos d'alçada.
2: Hem de recordar que tota la zona de Rambla de la Mercè i el que ara està ocupant el camp de futbol, també, segons qui hi hagués hagut, s'hagués pogut fer habitatge i s'ha preservat la zona d'oci. S'ha fet un camp de futbol, s'ha fet una rambla per passejar, s'ha preservat el parc de Can Vidalet.
3: Però això és insuficient per apaivagar la densitat.
2: Sí, clar, perquè és en una zona molt concreta, perquè la resta del barri no té res.
3: Clar, llavors, bueno, tu, aquesta realitat que va acollir en aquells moments la immigració massiva dels anys 60-70 fa que l'origen de la població, per exemple, del barri sigui la que és a dir, del 1890 al 1924 el barri és un barri agrícola. Hi havia aquests grans propietaris amb la finca, amb la gran finca dels Vidal i Ribes, però a partir del 1924 arriba la primera onada demogràfica migratòria cap a Esplugues i cap a Can Vidalet i l'Hospitalet, que són bàsicament població procedent de la resta de Catalunya, de la franja de Ponent, catalanoparlants, del País Valencià, catalanoparlants, és a dir, estem parlant de països catalans, però a partir del 1920 comencen a arribar els primers castellanoparlants de manera massiva, els murcianos i d'Almeria. Tota aquesta població castellanoparlant en aquella època, el que fan és integrar-se a la cultura catalana, al país d'acollida, i ens trobem que tota la barriada, en aquell període, fins al 56, tota la gent que hi viu és gent molt jove, matrimonis mixtes, de zones diferents, que venen d'altres llocs de la ciutat de Barcelona, que venen cap a Esplugues, perquè aquí hi havia habitatge barato, a les afores, perquè era gent molt jove, que tenien molts fills i que s'integren i que després marxen cap a altres llocs del nostre municipi o de la comarca o d'on siguin. Però hi ha una segona fase migratòria que es produeix, que és la segona onada migratòria que pateix Catalunya i que pateix Esplugues en concret, i és la onada migratòria que va del 1956 al 1980 que s'atura, que és tota la immigració que ve de la resta de l'estat espanyol. Així ens trobem que el 1960 el 38% de la població del barri és procedent d'Andalusia i Extremadura. Hi ha un 25% que és procedent de Catalunya, nascuts a Catalunya però que potser els seus avantpassats ja eren de fora o eren catalans però potser venien de fora. Però el pes específic important en el 1960 i el 1970 bàsicament són andalusos i extremenys. Els seus fills ja són catalans, són nascuts aquí. I després ens trobem que el 1980 aquesta immigració que ve de les restes d'Espanya s'atura, i el 2000 comença la tercera onada migratòria, que és la onada internacional. Aquesta onada internacional és molt diferent que les altres, és molt menor. En aquests moments constitueix Esplugues el 25% de la població, entre el 20 i el 25% de la població. Però així com en la segona onada, que és la gran onada que ve de la resta de l'estat espanyol, que és castellanoparlant, al fi i al cap no hi ha gaires diferències idiomàtiques. I català i castellà són llengües germanes, bessones, i racialment som idèntics. A partir del 2000 comença aquesta immigració de la resta del món, principalment de Sud-amèrica. La meitat d'aquesta població internacional immigrada Esplugues és hispanoparlant. Hi ha una part important, encara que reduïda, del nord d'Àfrica i del Pakistan i de la Xina. És a dir, en conjunt fa aquest 20% de la població. I això implica una transformació progressiva, lenta però progressiva, que en el futur anirà augmentant, que és una immigració basada en llengües diferents, amb cultures diferents, amb maneres de veure la vida diferents i racialment diferents. És a dir, quan nosaltres veiem les pel·lícules nord-americanes, que es veu una societat interracial, que hi ha negres, morenos, blancs, i tothom conviu i es barreja, i neixen fills mulatos, barreges, aquest és el futur que esdevindrà. Som i serem i cada vegada més una societat heterogènia culturalment, racialment i lingüísticament. Aquí es desprèn una altra qüestió, que és com afrontem el tema del català. Però això ja ho vam explicar en una altra conferència i en un altre programa de ràdio que ja ho vam explicar i aquí no hi entrarem. Un cop vist aquesta evolució, en el llibre el que faig és exposar any per any d'on ve la població, de què treballa, això Isabel no ho tens aquí en l'article,
2: no.
3: De què treballa, els oficis que hi ha, i una de les coses que s'observa és que la barriada de Can Vidalet, des del gran boom del 1956, era població molt jove, en edat laboral, poc especialitzada, era en aquella època dels anys 50, 60, 70 i 80, la mecanització del món del treball era molt reduïda, llavors hi havia molta població que treballava en el món de la construcció i oficis paral·lels, electricitat, fusteria i diferents aspectes, que correspon a l'època del gran creixement urbà de la Gran Barcelona. Barcelona, fins al 1956, estava reduïda a l'Eixample i una miqueta més, a partir del 56, creix urbanísticament aquesta gran regió metropolitana de Barcelona que engloba, doncs, per on som nosaltres, Cornellà, Hospitalet, Esplugues, Sant Joan d'Espí, i que va creixent. Aquells primers anys, la dècada dels 60, 70, 80, tota aquesta població que s'instal·la allà, que era molt jove, que avui en dia ja són molt grans i que els seus fills són nascuts i crescuts d'aquí a la barriada, i han marxat molts, i en la mesura que marxen, els seus habitatges són ocupats, comprats, per gent que ve d'altres llocs del món.
2: Molta gent ja sabem que ha hagut de marxar perquè els preus de l'habitatge aquí a Esplugues i fins i tot el lloguer, doncs no, molta gent no els podem pagar.
3: Bueno, a tot arreu està car.
2: A tot arreu. Te n'has d'anar molt lluny per trobar un habitatge assequible amb un preu raonable pels sous que tenim.
3: Sí, però això implica, com a conseqüència, la dependència del transport, del cotxe particular o del transport públic. Un transport públic que és deficitari i un transport particular que contribueix a la contaminació i al canvi climàtic. És a dir, és un drama en tots els aspectes.
2: Seguim parlant de l'origen i de la història del barri de Can Vidalet d'Esplugues amb en Josep Florensa i Brilles.
3: Molt bé. Una de les conseqüències d'aquest creixement demogràfic del barri de Can Vidalet és que aquest creixement demogràfic, que és una paraula molt abstracta, s'ha de concretar. I es concreta amb el creixement urbanístic, que hem esmentat molt breument, però es concreta també en tres aspectes socials fonamentals. L'educació, la sanitat i els serveis socials. Ens trobem que el 1970, per exemple, en la barriada hi havia 2.330 estudiants. És a dir, un dels drames d'Esplugues del 1970 és que l'alcalde d'Esplugues, el senyor Josep Català i Soleil, va haver de gestionar com va poder aquest creixement del municipi. I realment em consta que ho va intentar i es va anar fent. Durant la dècada dels 70 i primers dels 80 es van edificar les grans escoles d'Esplugues. En el cas de Can Vidalet es va edificar l'escola Matilde Ordunya, l'escola Joan Maragall, l'escola Can Vidalet, però anteriorment ja hi havia altres escoles. L'escola Santa Teresa, que era una escola privada, era una escola pública, hi havia l'escola Utmar, que era privada, però hi havia degut aquest boom demogràfic on la població infantil del barri, menors de 15 anys, era el 35% de la població. Imagineu-vos, la població infantil menor de 15 anys era un 35%.
2: Clar, abans has dit, venien matrimonis joves amb molts fills.
3: I si no tenien fills, els tenien immediatament. Penseu que els anticonceptius no es difonen fins al final de la dècada dels 70, principis dels 80. Vol dir que fins als moments la gent tenia fills tenien bastants vells.
2: I a més és la cultura que tenien.
3: Sí, exactament. Llavors, què va significar? Que hi havia una demanda molt gran d'escolarització. En tot el barri de Camp Vidalet i de Pubilla Cases van sorgir un gran nombre d'acadèmies de pis que responien a aquesta demanda d'escolarització. Ens trobem que, per exemple, en el padró del 1970 i el 1980 hi ha nanos, hi ha infants amb edat escolar que no estan escolaritzats o que consta que estan escolaritzats a l'Hospitalet. Això a poc es va anar donant resposta.
2: Jo que sóc de Can Clota, he de dir que a Can Clota teníem dues acadèmies petitones. Una era l'Acadèmia Lleialtat i l'altra era una que estava al carrer del Sucre, Josep Ensenc Clavé, que ara no recordo el nom, però tinc companys del barri, de jugar de petits, que o anaven a Hospitalet o a Cornellà a estudiar.
3: Sí, efectivament, jo conec bastanta gent d'Esplugues, que els seus orígens estaven a Can Vidalet i avui en dia viuen al centre d'Esplugues, i que ells els havia succeït el mateix. Llavors, clar, la gent s'havia d'espavilar, la gent treballava.
2: Clar.
3: Llavors, un dels drames d'aquells moments és que moltes famílies tenien els fills repartits per escoles diferents responent a aquesta situació. El model de família era molt diferent d'avui en dia. Les mares es quedaven a casa, hi havia molts fills, el marit treballava, és a dir, en 50 anys la nostra societat ha millorat molt, ha canviat absolutament. A la conferència que vam fer i al programa de ràdio que vaig explicar que a partir del 1980 que s'atura la immigració és perquè la societat espanyola es transforma radicalment, però també apareix un fet demogràfic important, que és l'aparició dels anticonceptius que permet que els nous matrimonis planifiquin quants fills volen tenir. I aquí hi ha un gran descens de la natalitat de la població. Aquest gran descens de la natalitat farà que a la dècada del 1990 a Catalunya la natalitat es redueixi a l'1,4, a l'1,5 fills per matrimoni. I això justificarà a partir de l'any 2000 la gran arribada de població immigrant de la resta del món per substituir aquesta natalitat, aquesta població infantil que no ha nascut. És a dir, es va passar de tenir 4 o 5 fills a tenir-ne un o dos, i això implica un problema. Però aquest no és el tema d'ara. Ens trobem que la població escolaritzada en edat infantil i primària és enorme, els alumnes d'educació secundària són molt pocs i els universitaris també.
2: Doncs, Josep, tenim aquesta massificació, aquesta demografia poblacional a Can Vidalet i aquesta població d'un 35% d'infants que necessiten ser escolaritzats. Però dintre del barri, doncs, també hi ha necessitats d'altres tipus d'equipaments, com podien ser els equipaments sanitaris. Què tenim en aquell moment al barri?
3: En aquells moments, la dècada... És a dir, cal pensar que la Seguretat Social, tal com la coneixem avui en dia, en aquests moments es diu CatSalut, però durant molts anys va ser la Seguretat Social, és a dir, un sistema sanitari universal en què tota la població pot assistir per tal de solventar les seves malalties, no es crea fins a finals de la dècada dels 60 i realment es comença a implementar durant la dècada dels 70. Per tant, en les dècades dels 50 i dels 60, el que hi havia eren metges particulars que tenien la seva consulta a casa seva, en el seu pis, i que la gent anava a fer aquestes consultes.
2: Hi havia diversos metges a la Plana, el doctor Bufarull del centre, el doctor Fanés també estava pel centre, però això ja és més cap als anys 80, el que t'estic dient.
3: Sí, ara, és a dir, llavors en aquells moments, quan creix, quan el boom demogràfic dels anys 60-70 a Can Vidalet, succeeix que un metge particular sovint tenia tres tipus de pacient. I els tres a vegades es trobaven a la consulta. Hi havia el pacient que tenia particular, pagant, hi havia els pacients de mútues i hi havia els pacients de la Seguretat Social en el qual anaven a la consulta a fer la visita. Llavors, molts metges tenien això. Llavors, tenien un pis, a vegades, que hi anaven. Què succeïa? Doncs aquesta població de Can Vidalet, doncs molt sovint pujaven cap a Esplugues, cap al centre, o cap a la Plana, o cap a Can Clota a visitar aquest metge, o també baixaven cap a Can Hospitalet, cap a Hospitalet, podria dir, a cases. D'aquí sorgeix que molta gent del barri van començar a baixar cap als consultoris que hi havia a la plaça d'Eivissa. Un doctor que es deia Esquius a l'Hospitalet, allà a Pobilla Casas, que té una plaça, el seu nom. I llavors la gent doncs anava, el mateix que passava amb el sistema educatiu, doncs el mateix. Tu tens un problema, busques qui te'l soluciona.
2: I et desplaces.
3: Et desplaces. Jo vivia en aquella època al carrer Montserrat, allà teníem, a la dècada dels 60-70, teníem la consulta del doctor Illa amb un petit pis, i allà hi havia gent de tota mena. Jo anàvem amb la cartilla de la Seguretat Social, i doncs allà te tenia 2 hores, les consultes dels metges de la Seguretat Social eren 2 hores. Penseu que en aquells moments no existia l'historial mèdic. Tu podies anar amb un metge, explicar-li una història, anar amb un altre, explicar-li la mateixa història, una història diferent, i el metge et receptava alguna cosa, un medicament, però no hi havia un historial mèdic. És a dir, en la mesura que la Seguretat Social es va estructurant, i en la mesura que un cop entrats a la democràcia i cedits les competències de la Generalitat de Catalunya, el sistema sanitari català s'organitza i es van creant una estructura funcional mínimament òptima per la població. I això es concreta en el barri de Can Vidalet, que a principis dels anys 80 es creen 2 consultoris, un de pediatria i un altre de primària, un al carrer Pere Pelegrí i l'altre en un altre carrer. I posteriorment, a l'any 1994, s'inaugura, diguem, extraoficialment el CAP de la Bòbila, 1994, molts anys després, aquelles consultes que estaven en baixos, o sigui, la Generalitat es va trobar amb un problema molt gros, i és que per fer un CAP en condicions s'havia de disposar d'un solar gran on aixecar un edifici en totes les condicions per posar maquinària, per posar les consultes mèdiques àmplies i en condicions.
2: I això passa a la Bòbila.
3: I això passa a la Bòbila. I la Bòbila, que està just a la frontera entre l'Hospitalet, entre Pobilla Casas i Can Vidalet, per això la Bòbila està organitzada en 2 plantes que donen servei a 2 municipis diferents i a 2 barriades.
2: I hem de dir que la Bòbila, i de ben pensat, a part d'aquest equipament sanitari, es comparteix la biblioteca, que Exactament. És Hospitalet. De fet, ja és la vorera d'Hospitalet, la biblioteca, però també forma part de les biblioteques d'Esplugues. És una solució que prenen
3: sí.
2: per poder donar aquests equipaments
3: Exactament.
2: al barri, perquè necessiten moltes coses. Un sí, barri sí. que gairebé ha arribat a ser el 50% de la població d'Esplugues.
3: Sí, sí. I allà a la plaça de la Bòbila es diu plaça de la Bòbila perquè hi havia una fàbrica de maons, una Bòbila.
2: Que enllaça totalment amb la història industrial de la nostra ciutat.
3: Exactament, quan s'enderroca el que hi ha una lluita veïnal durant la dècada dels 80, que es reclama doncs que aquell espai no sigui edificat per pisos, que els especuladors volien fer-ho i que aquelles lluites veïnals dels anys 80 aconsegueixen aturar i s'aconsegueix que allò sigui una plaça en el barri, sigui el CAP, sigui la biblioteca, i es fa un bloc de pisos on hi ha una església evangelista, però després hi ha la gran plaça. Imagineu-vos que això no s'hagués aconseguit. És a dir, realment el que es va fer en tota aquella zona tan àmplia que us he dit, que abasta des de Can Vidalet fins a Collblanc, el gran disbarat urbanístic que es va fer. Llavors, a nivell sanitari, aquell primer CAP que estava un pediàtric i l'altre de medicina general, que estaven en 2 baixos i que, per tant, no reunien les condicions òptimes, el 1994 es traslladen provisionalment al CAP de la Bòbila, i el mes de març del 1995 ve el president Jordi Pujol a inaugurar doncs, aquest CAP tan necessari per la barriada. Les consultes privades es van reduint, igual que es redueixen les consultes a les escoles d'acadèmia, des que a la dècada dels anys 80 desapareixen totes perquè es crea una infraestructura educativa d'educació primària i secundària com cal. La de secundària està fora del barri, està a l'escola Joanot Martorell, i molts nanos aniran cap a Esplugues en el moment que les comunicacions a peu es faciliten després de les Olimpiades, quan es fan el Parc de la Solidaritat i la passarel·la del pont que uneix Can Clota i la Plana. I la interrelació entre els dos municipis és més intensa.
2: Doncs val a dir que amb aquest punt històric que ens estàs explicant és quan, d'alguna manera, podem introduir aquestes figures que tenim, que són amigues nostres, que són l'Hermínia Villena i el seu marit, que és el Jordi Casals, que amb dos tenien les seves consultes privades a Pubilla Casas, en principi.
3: No ho sabia.
2: I després ells passen al sistema de salut públic i tenien les consultes doncs, en l'ambulatori, que li diem, en el CAP de la Bòbila, i l'Hermínia va formar part i et va acompanyar a la xerrada que es va fer a Can Vidalet.
3: Sí, i l'Hermínia i el Jordi tenen... L'Hermínia té el gran mèrit d'haver estat directora del primer CAP de la Bòbila. Quan es va fundar, ella era la directora del CAP. Com a pediatra, que els dos van treballar en el primer establiment, en aquells baixos del carrer Pere Pellegrí, Pau Torres, que hi havia, sí. Doncs ells van estar allà i d'allà van inaugurar doncs, el centre.
2: Exacte. I a més el Jordi tenia la seva consulta privada a Pubilla Casas perquè ells en principi van venir a viure
3: al barri
2: de Pubilla Casas. Ens queda alguna cosa més per parlar de
3: serveis socials? És a dir... La immigració, per qualsevol persona i per qualsevol família, és un fet dur. Quan una persona decideix marxar del seu poble o del seu país cap a un lloc que potser parla la mateixa llengua, però potser no, és un procés que avui en dia estem veient i que ho tenim molt present amb el darrer procés migratori que hem estat, que estem veient, els espluguins d'avui en dia, estem veient en la gent que ve de la resta del món i... Aquest procés d'immigració doncs, s'ha produït sempre. Implica tradicionalment l'arribada d'una persona masculina, home, que busca un lloc de treball. Quan assegura aquesta feina, doncs, després ve algú més que pot treballar. Després ve la dona, venen els fills, i si els fills no hi són, vindran, perquè naixeran. I aquest procés és el que es va produir en aquesta època de creixement del barri. Aquesta població que emigra amb bones necessitats. I saben que hi ha una demanda de treball en el lloc d'acollida, hi ha problemes lingüístics, hi ha problemes culturals, en la qual ells s'han d'adaptar, però la realitat és que hi ha una mútua adaptació. És un procés sincrètic de barreja, dialèctic, potser, que les dues cultures, dos, tres, quatre, cinc cultures, tothom es va barrejant i es va coneixent. Al principi, a vegades, hi ha processos de rebuig, hi ha persones que... són més reàcies a aquests canvis, però en canvi hi ha persones amb, potser...
2: La por.
3: La por, la ignorància, exacte. La desconeixença permet moltes actituds personals, polítiques i culturals, de vegades, de rebuig. Però això canvia. Llavors, una de les característiques de la immigració és que ve gent amb dèficits socials i econòmics i sanitaris molt greus. Això va passar a la dècada dels 50, 60, 70, i venia gent molt pobra, molt. I avui en dia està passant. I d'aquí 20 anys, o d'aquí 40 anys, quan nosaltres potser no hi seguim, seguirà passant. I la gent que intenta travessar l'estret de Gibraltar amb les seves pateres, o que arriba d'altres llocs a través de l'aeroport, doncs estan intentant millorar, com tota la gent que va venir de la resta d'Espanya a la dècada dels 60, 70 i 80, va voler millorar, venien de societats agrícoles i van intentar millorar a Catalunya. I potser ells van sobreviure i potser realment els que milloren realment són els fills.
2: Reflexa aquesta realitat d'aquestes necessitats de serveis socials, doncs el fet de que tenim dos equipaments al barri. Un està a sobre de l'edifici Cadí, que hi ha unes oficines de Sant Joan de Déu i de la Generalitat, i després al carrer Cedres, a la cantonada, amb el carrer Eucaliptus, també hi ha una oficina de serveis socials de la Generalitat on el barri pot anar allà a fer els tràmits que necessiti. Si necessites tramitar una discapacitat, si tens... has de fer, per exemple, els tràmits d'uns ajuts per pagar el lloguer o per qualsevol tema que sigui competència de la Generalitat. I, per tant, veiem que, fruit d'aquestes necessitats històriques del barri encara hi són aquestes oficines a l'actualitat. Ens queda alguna coseta per dir del barri?
3: Sí, és a dir, seguint això que estava explicant dels serveis socials i que tu has complementat molt bé amb el present de l'assistència social, jo el que volia explicar és els orígens, com que el tema aquest és el que jo explico en el llibre.
2: Sí.
3: A partir del 1956, aquesta immigració tan exagerada que hi ha, sorgeixen unes necessitats de serveis socials. Unes necessitats que l'Ajuntament ni l'administració pública no oferia cap resposta. És a dir, primer apareixen els problemes, i quan apareixen els problemes amb els seus drames humans al darrere, es plantegen les solucions. Aquells anys, els anys 60 i 70, hi han tres dones magnífiques que des de el seu compromís personal van voler ajudar a tota aquella població. Una era Mercè Rimbau, que des de la parròquia de Can Vidalet i una associació de veïns de la parròquia de Pubilla Cases, i des de l'associació de veïns de Pubilla Cases va estar ajudant a molta gent del barri de Can Vidalet. Després també ens trobem amb la senyora Mercè Brilles, que jo personalment la vaig conèixer perquè era la meva tieta, vivíem a casa. Ella era responsable de la secció femenina de la falange de l'Ajuntament, que repetia de l'Ajuntament, per tant estava, diguem, dins del món polític. Però ella no era política, ella era catòlica. Era una persona que alhora, des de l'església, des de la parròquia de Santa Magdalena, amb cos i ànima, ella era una persona soltera que treballava en una fàbrica durant els dematins i totes les tardes estava anant al barri de Can Vidalet. Jo moltes vegades l'havia acompanyada, ens feia anar a veure en persona aquella gent que vivia en les barraques, que vivien amagades a dins de les mansanes o les barraques que hi havia a la part superior, que l'any 62 es van crear amb la riada, després de la riada de Rubí i Terrassa.
2: Estaven just al davant del parc de Can Vidalet.
3: Exactament, eren 62 habitatges. I llavors ella sempre anava a portar, tenia totalment classificat les persones amb necessitats, i anava a portar-los coses, o elles venien a casa, o anaven a la seu del local que hi havia, tant a la parròquia com al local que hi havia de l'Ajuntament, que ella des d'allà servia, que moltes empreses del tèxtil... el que està passant avui en dia ja es feia llavors.
2: Sí.
3: Persones que voluntàriament buscaven l'ajuda de qui fos, recollien material, tant alimentari com de roba, i el distribuïen. I després hi havia una tercera persona, amb un vincle diferent que les altres dues, perquè les altres dues eren gent amb unes profundes conviccions catòliques, compromeses amb l'ajuda social, la Mercè Mestres, tres dones magnífiques que es deien Mercè, i que...

0: necessàriament en la seva vida privada fa una projecció d'ajuda als altres, s'havia de canviar i professionalitzar-la. I l'any 72 es crea la figura, la primera persona que és l'assistent social, Dolors Gómez. Jo també la vaig conèixer, i llavors aquesta, la Mercè Brilles, l'Ajuntament, l'alcalde, l'aparta i es professionalitza des de l'Ajuntament aquesta tasca. I des d'aquells moments l'Ajuntament va anar ampliant el servei. I tal com molt bé has exposat abans, fa una estona, tots aquests serveis que avui en dia existeixen a Can Vidalet van ser iniciats per totes aquestes persones que de manera voluntària van tirar endavant. També cal pensar que a Esplugues hi ha el servei de Càritas que ajuda doncs, a molta gent.
1: Sí. Doncs mira, has parlat de tres figures voluntàries a Can Vidalet. Mercè Ridaura, la Mercè Brilles i la Mercè Mestres.
0: Tres dones.
1: Tres dones.
0: Magnífiques.
1: I deu ser que el carrer principal de Can Vidalet, que és la Rambla Verge de la Mercè, no deu estar dedicat a aquestes tres Mercès?
0: No ho crec.
1: No ho crec.
0: No ho crec. Però casualitat.
1: Però la casualitat no existeix. I van haver-hi tres dones que es deien Mercè que van donar tota la seva vida, tota la seva voluntat a fer un barri millor i resulta que tenen un carrer que està dedicat a elles.
0: Bueno, està dedicat a la Mare de Déu de la Mercè.
1: Doncs mira, jo ara reivindico que aquest carrer està dedicat o aquesta rambla a la Mercè Ridaura, a la Mercè Brilles i a la Mercè Mestres. I encara que no es digui Mercè, també a la Dolors Gómez, que és l'assistenta social, que hi va donar cos a tota aquesta feina.
0: Molt bé, moltes gràcies. L'objectiu torno a repetir, l'objectiu de la xerrada i d'aquest programa d'avui és explicar els orígens de Can Vidalet. I llavors la tasca difícil ha estat per part de l'Ajuntament durant els darrers 50 anys, els darrers 40 anys, des del 1980, és anar donant solucions i que s'han anat proporcionant solucions relatives a tota aquesta problemàtica humana. Però l'origen de la problemàtica és la gran densitat de la barriada.
1: Doncs dir-vos que en Josep Florença i Brilles, dintre dels seus treballs d'investigació, ha publicat els llibres El paisatge agrícola i ramader d'Esplugues de Llobregat del segle XIX i XX. També tenim l'evolució demogràfica d'Esplugues. Aquests quaderns han estat editats pel grup d'estudis d'Esplugues, del qual tu formes part, i per tant podeu trobar aquests llibres directament a través del grup d'estudis que es reuneixen al Casal de Cultura Robert Brilles els dimarts tarda vespre. I tenim un altre llibre que ha fet el Miquel Caselles, que també forma part del grup d'estudis, i que aquest quadern es diu Esplugues, pas a pas, 5 itineraris. Són bàsics per conèixer la història de la nostra ciutat. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, a Ràdio Esplugues, per oferir-nos la possibilitat de fer difusió del coneixement que anem esbrinant, que anem descobrint i anem posant en paper escrit i alhora en fent en radiodifusió. Gràcies.
1: Bon dia.
0: Isabel.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Són les 9.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: El passat mes de gener vam tenir aquí un grup d'alumnes del taller d'escriptura que es fa aquí a l'Avent Centre Cultural. I avui seguirem amb aquesta segona part. Aquests tallers d'escriptura creativa el que volen fer és endinsar a les persones que fan aquests tallers, que s'ha de dir que totes són dones, que no estava previst així, és una convocatòria que es fa des de l'Avent, és una proposta que ho porta la Ruth Estrada, doncs tots són dones i el que es vol és fer descobrir la imaginació i la creativitat d'aquestes dones i un cop s'ha fet el taller finalitzarem a la ràdio i aleshores fem aquests podcasts en el que cadascuna d'elles té alguna cosa a dir. Al final de l'espai el que us farem és una miqueta d'incentiu perquè qui vulgui poden seguir amb aquests tallers d'escriptura que es fan a l'Avent Centre Cultural. Per tant, és una aportació que des d'Esplugues FM fem, obrir els micròfons amb aquests tallers i amb aquestes dones que se'ls hi posa un paper en blanc i a partir d'aquí han de començar a fer servir el bolígraf, connectar-lo amb la seva ment, amb la seva imaginació i amb la seva creativitat. Així doncs que avui donem la benvinguda a la Cristina, a la Carla i a la Sara. Benvingudes a les tres, hola.
3: Bon dia.
4: Hola, què tal?
3: Bon dia.
2: Algunes de vosaltres ja repetiu taller?
3: Sí.
2: Val? Aleshores, faríem una miqueta d'experiència respecte al primer taller, perquè hi ha hagut alguns canvis, eh? La Sara no solament fa creativitat d'escriptura, sinó que també fa aportacions noves a cada taller perquè us vol sorprendre. Per tant, expliqueu-me una miqueta l'experiència del trimestre anterior i el d'aquest.
5: Bueno, l'experiència de l'anterior, que va començar l'octubre, acaba el gener, bueno, era una altra, bueno, diguem, fèiem munté i era com un ritual diferent. Sí que és cert que al final doncs, es perdia una miqueta de temps i ara doncs, aquell temps l'hem guanyat per tenir més temps d'escriure, perquè interessa també. Però el caliu i vull dir, l'essència de lo que és el taller no s'ha perdut. Vull dir, continua sent un espai creatiu, a més molt segur, sense judicis, que es deixa, la gent es deixa anar i surten coses que de vegades dius, uala, però com has pogut escriure això en aquest poc temps? I et quedes amb la pell de gallina de dir, buf, quin nivell, no? I és supermaco, és molt maco.
2: Perquè en aquests espais de seguretat que vosaltres esteu creant, també la ment se sent segura. Clar, és que és com una catarsi, no? De ment, sí, cos, totalment. Espiritualitat, eh?
5: De vegades pensem que és com un espai de teràpia.
2: També.
4: Perquè com que estàs,
5: perquè com que et trobes tan segur i estàs tan bé, escrius coses que podem en un altre espai o en un altre lloc no escriuries. Vull dir, de veritat, surten coses que et quedes, t'entren ganes de dir, ho has escrit ara o ja t'ho portaves escrit a casa, saps? Perquè és com molt, uau, surten coses realment impressionants.
3: Tens raó.
2: Molt bé. Doncs, a partir d'aquesta experiència pròpia, que ja en seguirem parlant, la Ruth el que fa és que us dona alguns indicadors, algunes coses, ella li diu disparadors.
5: Disparadors, sí.
2: Val? Perquè vosaltres pugueu desenvolupar aquest escrit, val? Aquest text que heu de fer creatiu. A mi ella m'ha donat una pista d'un dels disparadors i jo, si us sembla, m'agradaria que escoltéssiu aquesta cançó i a partir d'aquí ja m'expliqueu quin és aquest disparador i hi ha un segon que també vull que me l'expliqueu vosaltres.
4: Perfecte.

Aquesta és una versió musical, però és una cançó que qui no ha reconegut aquestes notes, ara mateix us poso una altra, la mateixa cançó, però diguem-ne que per un cantant super, super, super conegut. Perdó. Ara.

0: El disparador no era una noia, era una nina, però sí, com diu la cançó, està buscant a dintre seu. I la ruta el que volia és que amb aquesta nina de porcellana vosaltres també busquéssiu dintre vostra. I voldria saber una miqueta, quan ella us proposa aquest disparador, que és una nina de porcellana, us va portar físicament una nina?
1: La va portar físicament.
2: Sí, la va
1: era
2: portar.
1: Una nina seva de quan era petita, que li van regalar. Sí.
3: Que de fet s'assemblava molt a ella.
2: Sí, perquè... sí, jo penso que era... Sí, li van regalar justament per això.
3: Sí, sí.
1: Rosa, amb els cabells arrinxolats, sí. Molt ben vestideta. Sí,
0: que bo.
1: Sí. I llavors havíem d'explicar, de fer un relat, a l'estil que cadascú tingués, de lo que ens transmitia aquella nina. Clar, hi ha la versió de les persones que els hi transmitia una sensació de una nina dolça, la infantesa i tal. I hi ha altres persones que les nines d'aquestes els hi fan por i, clar, el text es transforma totalment en algú que no té res a veure ni amb la dolçó, ni amb la tendresa, ni... I és molt xulo perquè cadascuna fa la seva...
2: interpretació.
1: Exacte.
2: Era una descripció, era més aviat una descripció. Havíem de fer servir molts adjectius, intentàvem fer servir que després cadascú ho adapta al seu estil o al que amb ella experimenta davant d'aquella nina, no? Perquè cadascú fa la seva interpretació personal.
0: I després l'altra proposta va ser un quadre. Expliqueu-me també la proposta del quadre.
3: El quadre, la ruta ens va portar diverses impressions de diferents quadres, de diferents artistes, i el que havíem de fer era triar diferents verbs, i la proposta era com expressar sense dir, d'alguna manera. Mm-hmm. Havíem d'expressar aquests verbs sense enumerar, o sigui, sense enumerar-los com a tal. I la inspiració o el disparador era arrel d'això, d'uns quadres que sortien dones, totes eren dones, mirant a una finestra.
2: Mirant per la
3: finestra. Sí, hi havia quadres de Dalí, de...
2: Qui de més? Hopper, de Murillo, autors de totes les èpoques.
3: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
3: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs, si us sembla, comencem amb els textos que vosaltres heu realitzat. I no sé si comencem... Per qui voleu començar? Per la Sara o per qui voleu
2: començar? Mira, jo mateixa començaré, jo sóc la Cristina. El meu disparador no és cap d'aquests dos que hem parlat. El meu disparador era fer servir onomatopeies per descriure. I una altra cosa també era que havíem de triar paraules, totes nosaltres, que ens agradessin o que no coneguéssim el significat, però ens cridessin l'atenció. I era traslladar-les al text que hem escrit. I cadascú, ja et dic, va sortir d'aquí de tot, perquè clar, allò era molt lliure, no? I en el meu cas és una miqueta fosc, però posarem, com diu el Carles Porta, llum a la foscor. I aquí ho estem. Endavant. Una tènua llum es colava per l'escletxa de la paret. Tancats a l'habitació, només ens intuïem. Podíem sentir el toc-toc dels nostres cors bategant amb força, les respiracions accelerades, toc-toc, i els sospirs ofegats d'impaciència. Tots érem desconeguts. La desconfiança i el neguit es palpava. Algú xiuxiuejava amagant la por. La resta estàvem quiets, muts, en un silenci angoixant. Només deixaven anar el frec-frec de la roba. Quan tot d'una, la porta s'obre de bat a bat. Algú des de fora la tomba d'un cop. Plof! I el sol entra, il·lumina la sala i d'una llambregada descobríem els nostres rostres. Alliberats, els dels més vells, el somriure murri dels nois asseguts a terra, i un uf de tranquil·litat van fer tots. S'havia fet la llum.
0: Molt bé. S'havia fet la llum per la Cristina.
2: Sí.
0: Doncs ara, si un cas, anirem per la Carla. Tu quin text ens presentes?
3: Jo us presento el text d'El mar.
0: Sí?
3: Que la inspiració del títol ve per una cançó dels Manel.
0: Molt bé.
3: I bueno, intenta descriure una mica el que em va inspirar el disparador de La noia a la finestra, el quadre de Dalí. I el text diu així. Com cada matí, des que va fugir de la fusiva i frenètica ciutat de Barcelona, després de fer-se el cafè, corre les cortines del seu racó preferit de la casa de Calella de Palafrugell i observa el mar. Li agrada tenir aquesta estoneta només començar el dia, per aturar-se davant la finestra i pensar. Observa com els rasos de sol es reflexen en l'anar i tornar de les ones. Avui fa un dia esplèndid. El mar està tranquil i es contagia d'aquest estat. El soroll de les onades és harmoniós i li fa pensar en una de les seves cançons preferides. Fixant-se en el mar, s'inspira i desitja, algun dia, poder ser tan lliure i esporàdica com ell. Poder desfer-se de totes les expectatives i totes les exigències del dia a dia. S'imagina sent un dofí, ballant el ritme de l'olatge, valorant la bona mar, el poder sortir a la intempèrie per agafar aire, i el seguir nedant, vingui el temporal que vingui. Perquè entén que el dofí no pot controlar les onades, simplement s'adapta i aprèn els passos i els ritmes de la seva dansa. En aquest precís moment del dia, on no s'espera res d'ella, on es troba acompanyada del mar, és quan es recarrega per afrontar la quotidianitat. Contemplant el mar, escoltant-lo i perdent-se en ell, es contagia d'aquesta harmonia, d'aquesta pau i d'aquesta serenitat davant la incertesa i la inestabilitat. Agafa forces per centrar-se més en els petons, les abraçades, les olors, el tacte, les cançons, el menjar, la companyia de la gent que s'estima, el poder dedicar-se estones a ella, el poder sentir i el poder ballar al seu propi ritme, igual que ho fa el mar. S'està molts segons, molts minuts, contemplant el mar i desitja que aquesta tranquil·litat que li ha traspassat no es vegi afectada pel mòbil, per la feina, per les discussions dels seus pares, per la impotència de no poder veure més sovint els seus amics, per la ràbia que sentia cada vegada que engegava la tele i veia les notícies. Finalment, respira profundament, diverses vegades, amb els ulls tancats, sentint el vent, escoltant el so de les onades i ensumant aquella olor a aigua salada que tant li agradava. Deixa la finestra oberta i marxa.

0: Una cançó molt inspiradora.
1: La veritat és que sí.
0: I el teu escrit, un escrit també que delata moltes coses, no? D'aquesta vida que portem avui en dia i d'aquesta serenor, que suposo que totes ens passa, la serenor que ens dona a veure les onades del mar.
1: Correcte, sí, sí. Sí? Això és el que volia transmetre.
0: Molt bé, doncs ara anirem amb la Sara, a veure, ens proposes també un text que és, ve d'aquest disparador que proposa la Ruth, de la Nina de Porcellana.
2: Sí, el text no és meu, és de la Mont, una companya que avui no ha pogut venir, però ens l'ha enviat i el llegiré.
0: Molt bé.
2: És un dels exemples del que et deia abans, que aquest disparador, que era una Nina de Porcellana, no inspira a tothom doncs, la tendresa o el record d'infantesa que diríem habituals. Vale? Ara veuràs per què. Es titula La Titi.
0: Molt bé, endavant.
2: Si Dios quiere, decía siempre la tía Rosa cuando le daban las buenas noches y la rapaban en la cama hasta el día siguiente. Sí que quiere, tía, sí que quiere, le contestaba mi madre. De joven, a la tía la llamaban Titi por lo canija. Iba siempre muy limpia, delantal almidonado, gafas de sol de tenderete y un moño tirante que lo obligaba a la dulzura. Parecía una sonrisa, pero no lo era. Rara, o eso me parecía. Me daba miedo. Nunca pude mirarla a los ojos. Llevaba gafas oscuras todo el día, incluso en la cama, por su enfermedad. Yo de chica estaba convencida que era la encarnación de la medusa mitológica, que el día en que se las quitara iba a destruirnos a todas de un vistazo. Sonreír nos debilita, murmuraba de tanto en tanto. Se volvió una seca, contaba mi madre, en sus tiempos como institutriz en la Academia de Señoritas de San Roque. Ya de vieja, cuando se vino a vivir con nosotras, había noches en las que se levantaba antes del alba. A oscuras, encorsetada en su uniforme antiguo, el moño duro, la mirada escondida. Hacía sonar el cencerro de la entrada y nos arrancaba de la cama a mi madre y a mí como si estuviéramos en guerra.
0: Wow. És que m'he quedat així com una mica aturada en l'espai i en el temps. Visualitzant totes aquestes imatges que ens estaves relatant. Perquè, a més, les nines de porcellana les sempre identifiquem amb gent molt gran, perquè érem les nines que elles jugaven. Nosaltres, ja, almenys jo ja n'he conegut. Sí que les he vist. Però jo ja tinc una edat i jo les meves nines ja no eren de porcellana. Eren les de la meva mare.
3: Sí.
0: I tots aquests textos, tots aquests records, a vosaltres també us han fet una retrospectiva?
2: Bueno, es parlava de... Bueno, moltes de les coses que treballem també, i un dels tallers que vam fer un dels dies va ser treballar les emocions... No les emocions en si, sinó paraules que descrivien emocions o sentiments. I clar, cadascú, quan tu expresses o llegeixes un text, amb un li pot transmetre tendresa, però l'altre li pot transmetre... dolçura o dolçor, no sé, o una altra... I és el que et deia, vull dir, aquesta nina, a la Mont, per exemple, el que va veure era rigidesa. Era la rigidesa, l'afarador de la porcellana.
0: És veritat.
2: I és això el que cadascuna, doncs, el que ens treu de dintre, el que ens motiva, el que ens inspira.
4: Cadascú és diferent.
1: Sí, jo penso que es veu una mica la personalitat o el moment de vida que està passant cada una.
4: També és veritat.
1: Es veu reflectit en aquests textos que escrivim, no? Que al final venen de propostes comunes, però cadascuna treu o expressa el que porta a dins, no? I això és molt maco, perquè es crea com un espai segur, que dèiem, no?
0: Sí.
1: On podem obrir-nos d'aquesta manera que potser no podem fer doncs, fora d'aquí, o no sé.
4: I la varietat de sentiments que ens provoca, no? El mateix disparador, la mateixa fotografia, o la... no sé, totes les propostes, cadascuna l'adapta a la seva manera de ser o de viure en aquell moment,
1: exacte,
4: com diu les companyes. Està molt bé.
0: Aquest ambient es pot crear, i ara... és una aportació meva, gràcies a que la Ruth és una persona molt dolça, a més és psicòloga i sap perfectament com ha de conduir les sessions. i sap perfectament un cop us coneix els límits que podeu tenir cadascuna. I a més, com que la Ruth treballa molt les emocions, doncs és el que deia abans la Sara, que és un espai també, us sentiu com un espai de teràpia.
1: Sí.
0: Eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno, també perquè ella ho marca i ho diu, i des del primer dia, i la Carla ho sap perquè ho remarca moltíssim, no es jutja.
4: Sí,
2: I lo primer és no jutjar-te a tu mateix.
0: Això ens va quedar clar en el, primer programa que vam fer del vostre taller. No hi ha, no hi ha cap mena
2: de judici,
0: ni de prejudici. Ni de prejudici a l'hora d'escriure, ni de judici propi, ni de les companyes.
1: Correcte. I jo crec que això és bastant trencador amb la idea que tenim a vegades d'escriure, no? Perquè moltes vegades l'escriptura està associada a tasques més acadèmiques o tasques més exigents, no? Que al final moltes vegades ens limiten a escriure o ens fa... No sé, moltes vegades ens fa por començar a escriure. Veiem un text en blanc i ens abruma, no? I crec que trobar un espai on s'utilitza l'escriptura com a eina per, no sé, per transmetre, per expressar-te i en un entorn segur on tot el que escriguis és benvingut, tot el que escriguis està bé, és vàlid, no sé, dona com una llibertat, no sé, que poques vegades t'hi trobes, no? No sé.
0: Els tallers es fan els dissabtes al matí.
4: Al matí.
2: Un dissabte al mes.
0: Que això facilita molt per la gent que treballem, que podem assistir. El que passa que també hi ha unes responsabilitats familiars que a vegades el dissabte va malament.
4: Sí.
0: Però està bé que es faci una activitat en dissabte.
2: Està super perquè, bueno, jo crec que totes, en general, és una cosa que més hem parlat als tallers, és el nostre espai i és el nostre temps.
0: Clar.
2: I és com un algú que fem per nosaltres mateixes. Vull dir, al marge de les famílies i al marge de les nostres tasques.
1: Sí, jo també afegiria que és portable amb el dia a dia, perquè al final és un dissabte al mes. Vull dir que no és cada dissabte.
0: Cada dissabte.
1: I llavors això et dona, bueno, et dona bastanta llibertat de dir no estic compromès a cada dissabte, sinó un dissabte al mes, i a més és de 10 i mitja, 12 i mitja.
4: Us ho podem planificar, és a dir, que sí. Ho sabem amb temps, amb la qual cosa, si tenim altres activitats o altres tasques, de vegades ineludibles, però... que intentem fer un forat per aquesta activitat que és tan reconfortant.
1: Sí.
0: Aquests tallers, suposo que us motiven fora del taller a seguir escrivint, a seguir creant, suposo, eh? I després també hi ha una altra cosa que voldria posar en debat, és que si això també us ajuda... A nivell professional, per exemple, si hi ha alguna, perquè si hi ha alguna que és professora o alguna persona que treballa fent textos molt administratius,
1: sí.
0: Que els textos són molt repetitius, que no són gens creatius, no? I no sé si això a nivell personal, evidentment que sí, que per si heu fet el curs, però a nivell professional, si també penseu que us pot ajudar.
1: Bueno... Jo a nivell personal, entro primer en lo personal i després parlo de lo professional, a nivell personal sóc una persona molt emocional, que sento molt, sóc molt sensible i estic molt connectada amb les emocions i moltes vegades em costa posar nom a això que sento. I sí que és veritat que a través de l'escriptura trobes una manera de posar ordre potser una mica al teu cap, a les emocions que sents i no sé, també... El ser un espai compartit, el poder escriure com sents i poder compartir-ho i veure que hi ha més gent com tu o gent que entén el que sents és molt potent i jo penso que és de les virtuts més grans del curs d'escriptura. I a nivell professional jo em dedico, he estudiat, soc psicòloga, estic buscant feina, ara em trobo en un punt de la meva vida que, bueno, soc molt jove i llavors començar sempre costa, però, bueno, ja sortirà. Llavors, per mi ha sigut un espai, a nivell professional, també d'aprenentatge, no? El veure com la Ruth gestiona aquest grup, com van sortint conflictes i com ella els va resolent, o entre el grup també ens regulem. Bueno, conflictes, em refereixo a coses puntuals, vull dir...
0: Perquè un dia a la setmana hi ha un taller que deu durar una hora i mitja, poder, no? Doncs tampoc no poden haver-hi molts conflictes.
1: No hi ha molts de conflictes, però sí que surten... Surten cosetes que no són negatives, ni molt menys, però que es recondueixen i no afecta a l'ambient aquest creat. I Sí, per part meva, jo penso que aquesta, això és el que m'ha portat al taller.
0: I la Cristina?
4: A mi, Cristina, doncs mira, a mi m'agrada molt llegir i escriure m'agrada, i et dic, penso que he fet el curs com un repte personal de saber fins a quin punt, no, a veure, tampoc, no anirà més enllà, no? Però què podia sortir de mi, no? Perquè ja et dic, m'agrada molt llegir, especialment, estic a dos clubs de lectura, imagina't, i comparteixo opinions de coses que llegeixo d'altres, no? Però fins aquí, jo, què podia fer jo per mi mateixa, no? M'agradaria que hagués continuïtat en el meu cas. Sí, clar, quan compares el que fan altres i el que fas tu, doncs et quedes una miqueta petita. Però, bueno, estic contenta, no?, de veure que també puc desenvolupar, bueno, coses que tinc a dins i que m'agradaria. No m'hi dedicaré professionalment, lògicament, però, bueno, com a una vàlvula d'escapament, doncs sí, segurament que ho faré.
1: Que no us enganyi, escriu molt bé, eh?
4: No, sí, calla,
1: sí,
4: que calla.
1: Ho fa. S'està infravalorant, però
2: sí,
1: no,
2: que ho fa,
1: molt
2: sí, que ho
1: bé.
2: Fa.
0: Sol
2: no.
0: Passar.
4: No, a veure, perquè m'agrada llegir, ja et dic, ja està, això sí, sempre.
0: I la Sara?
2: Bueno, jo crec que ja ho vaig comentar l'altre, al gener, però jo estava, bueno, jo he escrit des de sempre, i he escrit poesia, no m'havia llançat mai a escriure textos normals, vull dir, de relats, i una de les coses que jo patia molt és que jo, i ho sap la Cristina, que porta més temps amb mi, no m'agrada gens, no em sento gens còmoda llegint en públic. I per mi era un repte. I bueno, era com això, una fita personal, de dir, bueno, pues ara escriuràs, t'escoltarà altra gent. I és per això que per mi és tan gratificant el fet del taller, de participar en el taller, perquè és que en cap moment m'he sentit incòmoda, m'he sentit...
0: Molt bé.
2: Saps? Vull dir, i ja et dic que per mi era... Jo llegir els meus escrits en públic era com que no. I a la ràdio ja ni te cuento. Però no, vull dir... I és això, és el fet de... Primer, que no sé com, ni per què, o és el destí o què, però la gent que ens hem trobat els espais, en general, salvat alguna persona que no... poder no acabar d'encaixar, pel motiu que sigui, la resta m'ha encaixat superbé.
0: I no us coneixíeu.
2: I no ens coneixíem.
4: Gens ni mica.
1: De res.
0: Molt bé.
2: I és, bueno, l'Agos i jo sí que perquè som d'Esplugues i hem estat en un grup de batucada juntes i tal, però la resta no ens coneixíem. I és com, de vegades penses, és com si l'hagués conegut de tota la vida,
1: sí,
2: saps?
1: Sí, jo penso que aquests espais, en certa manera, en el moment que t'inscrius, ja hi ha una predisposició,
4: clar,
1: no?
4: Clar, evidentment.
1: Ja hi ha cert filtre que passes, clar, només a apuntar-te, i ja són persones, doncs això, majoritàriament...
4: Que tenen unes mateixes inquietuds,
1: sí,
4: potser,
1: correcte,
4: no?
1: Sí, correcte.
4: Perquè si no ho faries,
1: sí,
4: pas, no?
1: Sí, sí, en aquest sentit jo crec que és casualitat, però que també hi ha una part, doncs, decidida o triada.
4: És cert.
0: Ja per acabar amb vosaltres, perquè després donarem pas al segon grup, alguna cosa que vulgueu dir, que jo m'hagi oblidat de comentar o que sigui important... de cara a les persones que ens estan escoltant. Després ja farem també al final la promoció del taller i de que la gent s'apunti. Però és alguna coseta que volguéssiu dir ara mateix?
2: Que cada taller és diferent, perquè els disparadors que fa servir la Ruth són diferents, que cada taller treballes un aspecte de l'escriptura diferent, que s'aprèn molt i s'aprèn també molt d'un mateix. Vull dir... Molt clar.
1: Sí. Sí. Jo crec que tot ha estat dit. No sé si em reitero dient el que diré ara, però ho diré igualment. Jo penso que aquest taller, a mi personalment, m'ha ajudat molt a retrobar-me amb l'escriptura. Vull dir, sempre...
4: És veritat.
1: Sí que és veritat que sempre he escrit, però diaris d'aquests que escrius, o moltes vegades quan ja no puc més, quan ja em noto en aquest moment catàrtic, emocionalment, llavors és quan agafo la llibreta i escric. I gràcies a aquest taller, doncs, m'ha ajudat molt a ser més constant amb l'escriptura, a reconciliar-me una mica, a veure que sóc capaç d'escriure bons textos, que els puc compartir i que, no sé, que és una eina molt potent, l'escriptura. I animo a tothom a fer el taller, i si no ve a fer el taller, que escriguin.
4: Que escrigui a casa, és veritat, sí. És veritat. És que és cert, és cert.
0: Val. La valoració de la Cristina ja la dones per... per dita, no?
4: Sí, sí, sí? Jo, val. Sí, sí, ja, tot està dit, tot val. Molt bé per les companyes. Tot,
0: jo només apuntar-vos, que suposo que ja ho sabeu, que aquí a Esplugues hi ha una associació que és de dones escriptores que fan convocatòries de relats, sempre ho fan al desembre, però que aquí a Esplugues també hi ha altres grups de convocatòries, és per si voleu presentar-vos amb algun concurs, que no cal, eh? Que crec que no és la vostra finalitat, no?
1: A mi em queda una mica lluny, jo vinc de Blanes. O sigui que...
0: Déu-n'hi-do. Sí, doncs sí, allà també hi ha...
1: Allà fa falta, coses així. Jo ho dic aquí en públic.
4: Anima't, va. Ho dic aquí en públic. Proposa-ho.
1: Que necessitem moure's.
0: Doncs mira, és una de les coses que podries fer.
1: Això és veritat, això és veritat. Veus?
0: Sí, sí. Veus, ja tens una proposta.
1: Sí, sí.
4: Vinga.
0: Doncs, no sé, animar-vos a que seguiu escrivint, que evidentment que no ho feu per anar a cap concurs ni a cap certamen. Jo conec una persona que es va apuntar als tallers d'escriptura de l'Ateneu Barcelonès i ell no es considera escriptor, pel que deia la Cristina abans, però ja ha fet 15 llibres d'autopublicació.
4: Déu-n'hi-do.
0: I cadascú d'ells totalment diferents. I bé, li va agafar això, la creativitat, i no podia parar. O sigui, els seus relats es anaven ampliant, fins que ja dic que al final ha fet 15 llibres amb bastants anys, ja és un senyor gran. Animar-vos a que continueu i animar-vos a que la vostra creativitat flueixi i que no s'aturi mai. Aquesta seria també una mica la petició que us faig.
1: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies per donar-nos aquest espai. També.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt. Ja sabeu que a la ràdio estem a disposició de les activitats que es fan aquí, a l'Avent Centre Cultural, perquè la ràdio som una secció de l'Avent Centre Cultural. Doncs vinga, moltes gràcies. Una abraçada.
1: Gràcies a tu.
4: A vosaltres.

0: Doncs seguim amb aquest grup de dones que han fet aquest taller d'escriptura creativa aquí a l'Avent Centre Cultural amb la Ruta Estrada. I ara estem amb la Moni, Agos i Esperanza. Benvingudes a les tres.
1: Bones.
2: Hola,
3: hola,
2: bon dia.
3: Bon dia.
0: Doncs ara justament pugeu de la sala on esteu fent aquest curs avui dissabte, o estem enregistrant, perquè aquests cursos es fan un dissabte al mes. Alguna de vosaltres ja sou repetidores, ja veu fer el trimestre anterior, ja heu estat aquí a la ràdio.
1: Sí.
0: Una miqueta que m'expliqueu aquest trimestre com ha anat, que la Ruth us ha posat uns disparadors diferents de l'altre trimestre, que era la Nina de Porcellana, el quadre i les paraules. Mm-hmm. I expliqueu-me i farem a l'ordre d'una miqueta aquests elements que us han provocat, que us han produït, i després llegirem els vostres textos.
3: D'acord.
0: Doncs comencem per l'Agost. Quan vas veure aquesta Nina de Porcellana, tot això et va remoure coses, passats, records o no?
3: Sí, tots els disparadors sempre inspiren, sempre et porten alguna cosa, sigui més personal, no?, d'una vivència real o que et toqui més a una emoció, uh-huh, o alguna història més per crear-la, més literària, no?, més... potser no tan personal, però sí molt, molt inspiradora, amb matisos, pots crear situacions, personatges, situacions, és molt guai. Molt, sí.
0: I per l'Esperanza?
1: Igual, cada proposta que ens porta la Ruth és una cosa nova que no imaginàvem i que ens porta a mons interiors nostres molt interessants, tant com dic nostres com el de les companyes, que també és molt interessant sempre escoltar el que a cadascú se li remou.
0: La Moni?
4: Sí, clar, comparteixo el que diuen les companyes, no? La Ruta, a part d'aquests disparadors, també ens dona recursos nous per fer un text, no? Llavors això et fa sortir també de la zona de confort, que a vegades costa més o menys, però sempre surt alguna proposta, no? Uh-huh. I aquesta immediatesa que tenim a l'escriure i compartir-lo en el moment, no? Tot és un conjunt que suma, no? Sí. I també el que deia la companya, de sentir el que escriuen als altres, és molt enriquidor.
0: L'Esperanza ha dit que aquests disparadors us fan treure coses, i per això la paraula disparador, no? Perquè ja ho tenim a dintre, ho tenim, però fa falta que algú ens empenti, i que és aquest disparador que ens proposa la Ruth. No sé si voleu afegir alguna cosa més, perquè hem parlat de la Nina, del quadre, els quadres que us va proposar la Ruth, els teníeu ja identificats, sabíeu una miqueta, no sé si ella l'havíeu vist, si sabíeu la història d'aquell quadre...
4: Jo, en el meu cas, el text que llegiré justament és del quadre, no?
0: Val.
4: I no l'havia vist, ens va fer diverses propostes. Crec recordar que tot eren dones que miraven a través d'una finestra. I en el meu cas vaig triar un quadre de Murillo, que
0: sí?
4: És Mujeres desde la ventana, crec que es diu. I el que ens deia la Ruth, imagineu, no? Aquesta dona està a la finestra perquè desitja, sospita, critica, espera, amaga, no? I de tots aquests verbs, uh-huh, crea la història. I a mi em recordar una relació, em va remoure una relació de mare i filla, no? La filla en primera fila, la mare darrere, observant-la, i a partir d'aquí vaig crear un petit diàleg entre elles. Wow. Que identificava això amb la relació inclús meva, no?, de la meva...
0: Molt personal, eh?
4: Molt personal, sí.
0: Déu-n'hi-do. Doncs, si voleu, entrem ja en matèria. Comencem amb els textos. Qui vol començar les tres?
1: La Ruta havia posat un ordre, pensàvem que faríem
0: doncs,
1: aquest
0: no,
1: ordre.
0: Doncs l'ordre que tingueu, val? Doncs vinga, va.
1: Començava jo?
0: Sí?
1: Qui era la
3: vinga?
1: Vale. Doncs vinga, començo jo. Des de la finestra. Saps, mama? Crec que estic enamorada. No em diguis, i qui és? La mare no pot evitar que un somriure càlid i divertit aparegui espontani. No vol que la filla el vegi i aprofita la punta del mocador per amagar els llavis.
4: aquest és un tema molt seriós. El fill del peixater, contesta la noia, el que ve cada dissabte i s'atura sota la nostra finestra, està ara a punt de passar. Avui sardines, bacallà, seitons. No puc deixar de mirar-lo, pensa l'enamorada. Somio amb una vida vora el mar. Segurament viu al costat de la platja, en una d'aquelles casetes de pescadors, blanques i blaves. Pel matí veurem sortir el sol i al vespre pujarem a la teulada per comptar les estrelles. La meva filla enamorada. S'ha fet gran i jo badant. Aquest primer amor que et fa somiar i desitjar parts iguals. Viu-lo amb tots els sentits i quan sigui el moment, deixa la finestra i trepitja el carrer.
0: Molt bé. Déu-n'hi-do, eh? Aquesta personalització i aquest contacte, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé. Doncs ara la següent lectura serà l'Agos.
3: Vinga. Sí, ja el sento piar sobre la finestra de la cuina. Un piu-piu conegut torna cada any quan menys m'ho espero. Perquè una s'oblida entre tanta manta, rutina i mitjons del rugit silenciós que va preparant la reconquesta dels colors i la carn tocada de brisa. Piu-piu fa de bon matí i m'agrada espiar-lo i endevinar l'idioma de les flors i dels bitxets de sota terra. Tot un moviment treballant clandestinament al sotabosc o als marges de les carreteres per de sobte un dia esclatar i sorprendre'ns. Piu-piu fa de bon matí. Afino els ulls, el nas, afluixo l'espatlla. Em deixo desencauar pel reclam de la festa, com un presseguer empaltat on maduren les penes verdes.
0: Molt bé. Moltes gràcies, Pal. Moltes gràcies pel teu text i per aquesta aportació. I ara tocaria l'esperança.
2: Hola, formando parte del océano. A ella le gusta agradar a la gente. Eso la hace sentir que existe. Especialmente tiene en cuenta lo que agrada a su padre. Ella sabe perfectamente lo que a él y a la gente les gusta. Lo que esperan de ella. Que sea delicada, amable, risueña. Así que ella se fija en las princesas de los cuentos de hadas. Eso le gusta. Aprende y comprende cómo debe ser y comportarse ella. Cuando juega, y cuando nadie mira, practica cómo hacer. Y cada vez consigue ser más delicada, más bonita, más amable, más agradable, más perfecta. Y así gustar a todos. Ver el rostro de felicidad de los demás la hace sentir cada vez mejor, más realizada, más segura, más tranquila, más feliz. Algo suyo está raro en sí. A la vez, dentro suyo, muy dentro, casi imperceptible, hay una tristeza muy profunda, un vacío. Lejos de sentir conexión con los demás, es como si cada vez que se acerca más a darles su felicidad, se aleja un poco más de la suya propia. Se siente feliz y segura en el momento de agradarles. Eso sabe hacerlo a la perfección. Ella es fuerte y sabe adaptarse, pero a la vez tiene ese vacío que no se va, que se siente agotador. Le gusta reflexionar, así que ella recuerda. Ella es feliz cuando baila fuerte, como en África se baila. Siente esa libertad, su naturaleza, sus pelos moviéndose libres como ella misma. También le gusta cantar, divertirse, crear. Aprendió, pero, a no molestar y cambiar su felicidad por la de los demás. Pero, ¿y ella? Ya es hora de que los demás también sean felices si ella lo es. Como también es osada, tiene la valentía y la gran voluntad de proponerse ser ella misma. Ahora sí, encuentra el equilibrio, ser ella misma y mantener el respeto por el resto.

0: la cançó de Noia de Porcellana, que la cantava en Pau Riba i en Joan Manuel Serrat, doncs ens indica, no?, aquesta noia que té alguna cosa dintre seu i que el vent l'ha de fer volar com a papallones. I és el que us ha portat a vosaltres aquest taller i és el que us ha portat també aquests relats d'aquest disparador que us va donar la Ruth.
1: Sí, sí.
0: No sé si... Quan he escoltat la cançó vaig pensar, ostres, és totalment indicadora d'aquest disparador de la proposta de la Ruth.
1: Sí.
0: Diu que sí, l'esperança.
2: Sí, de fet, de vegades també, avui mateix, mentre sí? esperàvem a que les sí? companyes estiguessin aquí xerrant, no?, sobre, sí, sobre els textos i el taller, hem fet un exercici i un disparador ha sigut una cançó.
0: Molt bé.
2: I la veritat sí. és que molt ben triada i molt, molt inspiradora també.
0: Perfecte. Doncs a partir d'aquí, i us preguntaré el mateix que el grup anterior, evidentment heu vingut per una motivació molt personal, no?, perquè les que ja ho veu fer el trimestre passat, doncs voleu desenvolupar aquesta escriptura. Entenc que no és el vostre objectiu a partir d'aquí dedicar-vos a escriure, val? Però sí que m'agradaria una mica que m'expliquéssiu i faríem la ronda i una miqueta de debat del que us està portant a cadascuna de vosaltres aquests tallers d'escriptura creativa amb la Ruth i si penseu continuar, si hi ha nous trimestres o nous cursos, que després explicarem una coseta que ens ha dit la Ruth. O sigui, que què us ha portat aquest taller a vosaltres a nivell personal? I també el que he dit a l'altre grup, a nivell professional, perquè suposo que això ja no t'ho emporta. Si t'ho emportes a nivell personal, t'ocupa en totes les facetes de la teva vida, no? Dic.
1: Sí, sí, és molt interessant. Això es pot dir moltes coses en aquest tema, no? El que deies de si ens dedicarem a l'escriptura, jo ja em dedicava, però perquè a mi m'agradava, no? Però és el que diu, de forma creativa. No és professionalment, però bueno, algun dia potser sí que faig alguna cosa. Però jo no m'he apuntat aquí per això, m'he apuntat perquè jo ja veig en mi mateixa com que em costa molt posar-me a escriure sobre mi mateixa. I jo, que conec a la Ruth, sabia que ens emportaria una mica cap a aquests llocs nostres, profuns, no?, com dic en el meu text, sí, que al final t'ajuden a descobrir-te a tu mateixa una mica, no? I com dius, doncs, a poder portar totes aquestes coses de tu que descobreixes, doncs, tant a la teva vida privada com laboral, perquè acaben formant part de tu. I com dic, també veure el que fan les companyes també et fa reflexionar. Llavors, sí, jo m'agradaria molt el proper... Bueno, si tornen a obrir aquest
0: taller.
1: Curs,
0: molt bé.
1: Poder apuntar-me a un altre taller. Sí.
0: No us coneixeu entre vosaltres?
3: No.
1: D'abans. Bueno, d'aquí, d'ara.
0: D'aquest taller, vull dir, no avui, sí, sinó abans del taller. No, vull dir, sí, que també ha sigut compartir... amb desconegudes, que això sí, també és una mica difícil, eh?
1: Sí.
2: Però és guai,
1: ha sigut,
2: no?
1: Jo crec que... El que hem rebut de les demés ha sigut molt... Ens ha fet conèixer-nos i apropar-nos molt.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Mm. Molt bé. Mm-hmm. Sí. Molt bé, molt bé.
3: Jo crec que, bueno, totes tenim l'inquietud, no?, de l'escriptura i de l'escriptura creativa, no? Per això, quan ho veus, et crida i t'apuntes. Però, clar, el fet d'apuntar-te... tens l'oportunitat de que almenys un cop al mes te sentes en un espai segur, tranquil, que estàs a gust i crees, no? Perquè si no costa molt de trobar aquest temps. O almenys a mi em passa, que sí, jo sola sí, em costa molt.
1: Sí, és com quan vas al gimnàs, que necessites que algú t'aixutxi una mica per, no? Sí. Doncs aquí sí, és això també.
3: Es dona aquesta oportunitat, saps que t'has apuntat i vas i tenim molt a gust perquè realment... és un aprenentatge i compartir amb un espai que suma, no?
2: Sí, sí, i a més, a mi són els disparadors que proposa la Ruth, però també la dinàmica que es dona de... hi ha un temps, no? T'explica els disparadors, compartim, però hi ha un temps, igual són 15 minuts el moment d'escriure, de vegades més, de vegades menys, però és... comença, perquè el temps s'acabarà i tu comença i ja veuràs cap a on vas i veure les companyes que ja estan i deixar-te anar, no jutjar, sí, tant, no? És com molt més... flueix, hi ha alguna cosa que es deixa anar i que no estàs jutjant, no, el full en blanc, o si no has d'escriure algo superbo, doncs millor no ho escric, no? Que de vegades ens porta bloquejos.
1: Sí, sí.
2: Doncs,
1: sí.
2: Bueno, escriurà i de vegades amb el temps que es dona i saber, ja vas buscant el final i alguna cosa encaixa, sí. No?
3: Això que deia és important, lo del judici, no? Que no hi ha cap judici, ni cap a tu mateixa, i saps que tampoc et jutjaran els demés, les demés companyes, no? I això, pues, t'ajuda, no? A ser lliure i a crear el que et surt.
2: Total, sí, i a més sentir com un mateix disparador a cadascuna la porta cap a un lloc totalment diferent, amb el seu matís, això és meravellós.
0: Sí, és increïble, no?, que una mateixa imatge, un mateix quadre, el que pot produir és totalment diferent, però això ens passa sempre a la vida, eh? Vull dir, tu pots llegir un WhatsApp i dir, ostres, que bé, i una altra persona del mateix grup diu, però has vist què ha dit?
1: Sí.
0: Què ha dit, no? Si no ha dit res, és perquè l'entonació la posem nosaltres sempre, i la intencionalitat. I amb una imatge passa això, no? Que pots veure una nina de porcellana tot portar a la relació entre mare i filla o no. Una nina de porcellana que abans s'ha comentat, la toques i és freda i et produeix calfred.
1: La gent que li té molta por a les nines de porcellana, per exemple. I altres és com, que bonica, la vull pentina, la vull cuidar, i és la mateixa nina, no?
0: Exacte. Molt bé. Algun altre disparador, perquè ja ho hem comentat una miqueta abans, al principi, no? Dels tres disparadors que us ha donat, el de les paraules, com va anar els mots que us va proposar? Perquè això ja és més difícil, eh? O sigui, crea a través d'una imatge, d'un quadre, que té molts elements de llum, de contrastos, d'imatges, no? Una dona a la finestra et pot suggerir moltes coses, però una paraula en concret, això ja és més difícil.
3: Sí, aquesta, la proposta que ens va fer va ser diferent, no? Perquè havíem d'escollir un valor o una emoció i fer una frase curta, però sense dir aquella paraula, o sigui, explicant el que volia dir sense dir la paraula. I els altres havien d'adivinar què és el que tu volies transmetre, no? I bueno, sí, tenia la seva complicació, però va ser divertit, no? I enriquidor, com sempre, sí.
1: A mi em va agradar perquè aprens a identificar com funcionen les emocions. I justament això que dèiem, no?, de les interpretacions. Perquè a vegades era una emoció i semblava una altra. I les persones, el que acabàvem dient, és aquesta emoció. I l'altre dia, no, és l'altra, no? I potser no eren cap de les dues, no? I també podia encaixar dintre de les tres. I llavors t'adonaves de com funcionen les emocions, les interpretacions, és que és molt, molt enriquidor.
2: Sí, per una banda, aquesta part més que es va generar, no?, també a la sessió de que vam acabar compartint emocions, però també per la part de recurs literari. A mi m'agrada molt aquest exercici per adonar-me que són recursos que hi són, no?, a la literatura, i que fem servir, que, com li deia, el nombrar sin decir, no?, va dir.
1: Exacte.
2: Però prendre, no?, agafi consistència i dir, ostres, doncs sí, mira, aquest recurs ajuda a que un text tingui més profunditat, més capes, no?, més...
1: Sí, te'l fas més teu, et fiques a dins, i et fa més interessant el text, bàsicament. Sí. Igual que l'altre dia que vam fer les onomatopeies. Toc, toc, toc, no? Per exemple, posa el toc, toc, toc en dintre d'un text. I t'havies d'inventar tot el text també per fer això, no? O les paraules que...
3: Ocells
1: d'animals, exacte. O una altra que també era de paraules, no? Una paraula que no coneguéssim el seu significat, busca-la per la següent sessió. I allà la compartíem, i clar, venien les companyes amb paraules que no sabies què eren, i ara fica-les dintre d'un text.
3: Wow.
1: Llavors també aprenies, no?, sobre paraules noves. Sí.
2: Sí.
0: És molt interessant, perquè realment estem perdent vocabulari en la nostra societat.
1: Exacte.
0: I aquest taller no solament és creatiu, sinó que t'impulsa a conèixer noves paraules.
3: Sí, és aprenentatge també, sí, no?
1: És molt íntegre, jo diria, aquests tallers són molt íntegres, per moltes coses serveixen.
0: Molt bé. Sí. I ara, un cop esteu fent aquest taller, perquè aviat ja s'acaba aquest trimestre, diguem-ne. Crec que ho acabeu ara el mes de maig.
3: Al juny, no?
0: Crec sí, al juny
2: queda, és... Queda una sessió.
3: Sí, queda, una sessió.
0: Queda, perquè és un cop al mes, exacte, les sessions que es fan. A la vostra vida quotidiana, a partir d'ara, us impulsa alguna cosa concret, un clic, no sé, m'invento, estic al metro i veig una persona asseguda amb les cames creuades i jo que sé, m'agraden els mitjons que porta. Això us impulsa a veure ara en el vostre dia a dia de que la vostra creativitat es vagi impulsant i de dir, ara no tinc temps d'escriure, però m'agradaria escriure-ho? Us està fent aquest clic?
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí, sí, sí. Sí, bueno, són exercicis o fórmules que igual ja estaven, no?, una mica, sobretot això de registrar un personatge, una situació, i deixar-ho per després. A mi m'has ajudat molt a que no es quedi tan per després a fer-ho sense, sense procrastinar, no?
3: Sí.
2: Sí, i ampliant la quantitat de recursos o de camins per on entrar a fer un text, sí.
3: Sí, vas agafant més la forma, no? Com deien allò del gimnàs, no? Quan comences a anar més vegades, doncs vas agafant. Doncs pues això et crea com més vici, diguem.
0: No? Addictiu, és addictiu,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, sí, sí. O sents alguna cosa i dius, hòstia, això és interessant, no? I apuntar-lo a la llibreta i a partir d'aquí, doncs, poder crear un petit test o... Sí, i després a mi també em fa el compartir-ho. O sigui, perdre aquesta por de compartir el que s'ha escrit, no? Sí, perquè ja ho has fet, no? Ja fas aquest exercici de sortir d'aquesta zona de confort, de dir, escric i ho comparteixo. Pues fora d'aquí, del nostre grup d'escriptura, també m'ha ajudat a compartir-ho.
2: Mm. Clar, és que això és l'altre, no? Una cosa és el moment de fer-ho, no? Com la cuina de l'escriptura i després...

0: a nivell professional, no sé si també us està ajudant a l'hora de, no sé, de crear textos a la feina o d'impartir el que sigui, no sé.
1: Jo és que la meva feina no és de fer text, és més pràctica,
0: val,
1: però sí que no només aquest taller, no, sinó tota la vida t'ensenya. Però aquest taller, parlant-ne, doncs sí, m'ajuda també a veure com que veig que les companyes d'un mateix text o imatge se'ns ocorren coses superdiferents, m'ensenya a veure que realment el món interior de cada persona és superdiferent. I llavors això m'ajuda a com no aprendre-m'ho a personal, no? Les diferències de les persones. I com que també es tracta d'emocions i tal, doncs me n'adono que sí, que tot el que mou a les persones realment són les emocions. Tant si és per un aprenentatge, és perquè jo em sento realitzada potser amb aquest aprenentatge. O sigui, el que hi ha al fons de tothom són les emocions, és el que jo veig, i el respecte profund per aquest món interior de cadascú. Mm-hmm. Llavors aprens a tractar la gent com amb més cura. I si veus que ells potser es prenen les coses d'una forma més personal, doncs saber que potser doncs, estan tenint por o qualsevol cosa, no? Llavors comprendre també això. I perquè veus molt com la comunitat, no? En aquest taller de les companyes i que res és personal i que pots no jutjar si vols no jutjar. I si no, i si jutges és perquè no pots no jutjar. I això també és com per donar compassió. I m'ajuda, a mi m'ha ajudat amb això, perquè ja dic, no escric res, és més pràctic. Doncs m'ha ajudat amb les persones.
0: Això és molt important, eh? O sigui, que aquest taller, a través d'aquesta mirada de no jutjar, ho pugueu traspolar a la vostra vida quotidiana, sí, professional, amb les relacions amb altres persones, doncs és molt important.
2: Sí. Jo a nivell professional sí que m'ha ajudat a agafar fluïdesa a l'hora d'elaborar els textos i d'estructurar-los millor també. Aquests dos aspectes sí que m'ha ajudat.
0: I això que tu ets sempre una gran lectora,
2: sí,
0: i estaves molt acostumada a llegir textos.
2: Sí, sí, sí.
0: Ara, ja no de la feina, eh? Sí, parlo, sí, de la teva vida personal.
2: Sí, sí.
0: Val?
2: Sí.
0: I per tant, sempre, qualsevol cosa que fem ens enriqueix i ens aporta. Encara que pensem que no. Encara que siguis professora i digues, ui, si jo això de parlar en públic, estructurar el meu diàleg, ho sé perfectament, però segur que si fem algun tipus d'activitat creativa i de taller, sigui amb la Ruth o amb qui sigui, ens enriqueix i ens ajuda.
2: Sí. Sens dubte, sí.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Ja per anar acabant, alguna coseta més que tinguem que afegir?
3: Doncs,
0: per despedir-nos? Doncs,
3: animar la gent, no? A apuntar-se, a escriure. Jo estava pensant, amb l'última pregunta, no? Jo estic a les aules, soc profe, i amb l'era de la IA, i també hi ha una qüestió, no? Amb l'escriure i amb l'art en general, que és com que s'apaga una mica. Sí. Llavors, sí que continuen el taller, l'escriptura, aquestes propostes, em continuen recordant la importància de portar-ho, de portar moments d'escriure, de no judici, de facilitar unes tones d'art.
1: Sí, clar, sí, de fer-ho tu, sí, mateix, que sí, no se'n, sí, vagi la creativitat, sí, perquè al final, sí, és el que ens fa també humans.
0: Sí. Exacte.
2: No podem renunciar a aquesta part de creativitat pròpia que tenim cadascú, no? D'artista, sigui en l'àmbit que sigui, no? Perquè ens completa, no? Com a persones, ens dona, sí, aquesta part harmònica, no? I no podem renunciar encara ni elles, ni perquè estem per sobre, no? Diguem.
3: Total, sí, el moment, des que apareix el disparador, aquells 15 minuts, el que t'està passant al cervell i a tot el cos, no? En, sí, general, és una experiència que, bueno, sí, sí, que no te la dona una, sí, no sé.
0: Doncs animem a tothom. Vosaltres acabareu ara aquest trimestre del juny, ho hem dit, però les persones interessades, que sapigueu que la Ruth està preparant un intensiu pel mes de juliol. Així que qui vulgui informació es pot adreçar a la Secretaria de l'Avent Centre Cultural, que estem al carrer Àngel Guimarà 27, i qui vulgui que s'apunti per fer aquesta creativitat, sí, que va més enllà de l'escriptura.
1: Sí, sí.
0: Val? Així que ara ens acomiadem amb una cançó que hem escoltat abans, perquè una de les vostres companyes ens ha fet una proposta d'un text que m'ha dit que estava inspirat

0: Són les 10.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

I quina sort haver tornat sa i estalvi, haver trobat lloc a l'ENA 80 i sense canvi, haver conegut gent dins la festa en un moment, haver compartit sangria per no sentir-me malament.

Vas mercadar aquestes mans amunt. Sí, sí, sí, sí, sí. Ben que diu, tinc que soc dolent. I que no sent. Va, que vos veiem a tots i no sent res aquí.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Aquest dissabte 11 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, l'Avent Centre Cultural ens ofereix la projecció del documental Notes de Voz, la purga de Franco en el Magisterio Soriano. És un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura. Està realitzat per en Manuel Barrios, que és un resident aquí a Esplugues de Llobregat, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i ha estat professor de l'Escola Superior de Cinematografia, director de la sèrie documental Crònica d'una mirada. Hem de destacar que també ha sigut un Premi Sant Jordi de Cinematografia i Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Notes de Voz és un documental que ha realitzat en Manuel Barrios a partir d'una obra d'Antonio Hernández García, La purga de Franco en el Magisterio Soriano, un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura, un documental que no ens podem perdre. En acabar la projecció, amb el seu director, es realitzarà el fòrum posterior. Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa. perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la coordinadora d'entitats de cultura popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas hi ha haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta festa major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de Graller amb les Antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta festa major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: El Josep Maria. Quan parlem d'espagueti western, sempre pensem en el desert del Maria, però la realitat és molt diferent. Més de 70 pel·lícules es van rodar als estudis Balcázar d'Esplugues del Llobregat. Aquests estudis van ser coneguts popularment com Espluga City. I avui tenim el Jordi Udina perquè ens parli en primera persona de com van ser aquests estudis i de totes les vivències que ell va tenir gràcies a ells. Com sempre tenim també a l'Agustí. Hola, Agustí.
1: Què tal, Josep Maria? Moltes ganes de parlar d'espagueti western.
0: Sí, moltes.
1: Després menjarem pasta.
0: Sí, sí, això que no falti quedarà tot complet. Jordi, benvingut. Hola. Molt bé. Anem a parlar una mica dels estudis coneguts com Espluga City. Quins són els teus records per començar? Bueno, recordem a la gent que hi havia dos poblats. Va haver-hi un primer poblat de la reconstrucció del poblat de l'Oeste, que va ser fet el 1964 i va estar fins al 1967. Tu amb aquest poblat ens explicaves que tens uns records més d'estar-hi.
2: Sí, bé, perquè aquest és el segon ja. Quan ja ho havia vist, ja no hi vaig anar. Però no, bé, nosaltres fem teatre aquí a l'Avenç, i al sortir el teatre era de 10 a 12 i a les 12 de la nit quan sortíem ells estaven en ple rodatge i anàvem allà per l'amagat, perquè no anàvem a veure els rodatges, anàvem una colla, el meu cunyat, la meva germana, tots el jovent que fèiem teatre llavors. I no gaire, perquè de seguida se't passava una hora. I, clar, arribar a la una a casa ja era... D'on vens?
0: Sí, era una hora perillosa, ja.
2: Sí. I, bueno, hi anàvem a veure, i recordo, pues, d'amagat allà, perquè, clar, amb els llums, amb els focus, si et deixaves veure malament. I, bueno, i recordo, pues, això, haver vist el Fernando Sancho... I disfrutàvem molt. I després, doncs, amb motiu del 50 aniversari, vaig dir, faré una pel·lícula de tot allò. I la vaig fer, i així vaig repassar tota la història, i, bueno, però no és que tingués absolutament cap lligam amb ningú ni a res. El que passa és que, bueno, vaig anar interviuant gent i explica'm coses i tal, i pràcticament, pues, m'he fet una petita història i amb imatges, no? Sempre recolzada amb imatges.
0: Aquests records que tens del primer poblat, bueno, també tenim que recordar que el segon poblat va estar fet el 1967 i va acabar perquè el van fer acabar.
2: Sí.
0: Perquè en aquella època, em sembla que a l'època franquista va haver-hi una trucada, no?
2: Sí, no, va haver-hi que, com que el primer va desaparèixer perquè passés l'autopista, doncs el segon es veia des de l'autopista. I llavors va venir un dels viatges que feia el Sánchez Vella.
1: Alfredo Sánchez Vella, el ministre.
2: Alfredo Sánchez Vella, que era el ministre llavors, passant per aquí, que o anava a l'aeroport o venia, no ho sé. ¿Esto qué es? ¿Esto que se ve por aquí? Li van dir, pues esto es un poblado de l'Oeste y tal. Excelencia, li deuria dir. I va dir, pues esto
0: no da
2: muy, muy mala imagen. Esto hay que quitarlo. I ja està, ja va començar... D'aquí va començar l'enderrocament.
1: Però el curiós és que quan es va inaugurar va estar sortir el Nodo, el poblat d'Esplugues.
2: Sí.
1: I tenim aquí el trosset del Nodo on explicaven què era.
3: Estamos en un poblado del oeste americano presenciando estampas típicas del Far West. Lo curioso es que se encuentra situado a 8 kilómetros de Barcelona, donde ha sido construido por una productora para esta clase de películas de tiros. Encuadre y colocación de figuras, carruajes y diligencias, gracias caninas, la casa del sheriff y el clásico salón forman parte viva de este curioso pueblo de madera, cuya calle principal de 120 metros de longitud sirve de marco para una serie de películas en las que intervienen algunas figuras del cine americano y europeo. Pero silencio, se rueda.

0: Parece que no ha quedado mal la secuencia.
1: És curiós, no?, que al començament sortís el Nodo i després fos un ministre també,
2: sí,
1: que digués això fora.
2: Sí, sí, sí.
3: Verdaderament, lo del Nodo, només escoltar les paraules que utilitzen, et recorda, ja et porta en una altra època, eh?
2: Sí,
3: perquè
2: sí,
3: verdaderament el vocabulari era especial, eh? El vocabulari era especial.
2: Aquí, així començo jo la pel·lícula, amb el Nodo aquest, que no el vaig tenir que passar a alta definició i tal. I sí, sí, és. Després vaig veure que hi ha l'escena del Pistoleros d'Arizona, que hi ha aquell colon que vol marxar amb la seva família i hi ha un que amb el látigo li tira, li lliga el coll. Doncs després vaig trobar la pel·lícula Pistoleros d'Arizona, que això primer no es deia així, aquesta pel·lícula, primer es deia...
1: Sí,
2: el Rancho de los Implacables, es deia originalment. I, bueno, i llavors vaig a la pel·lícula poso el tros aquest en blanc i negre i el de debò de la pel·lícula, tal com va quedar, amb colors. I faig el contrast aquest, que expliquen que hi ha el que tira el llàtic era un del circ.
3: Ah, bueno, clar, perquè, clar, per saber què utilitzar...
2: Sí,
3: bé,
2: perquè sí, se li enrotlla aquí el coll per no fer-li mal, esclar.
3: Ah, té que saber-ho fer. Escolta, parla'ns també dels actors, sobretot internacionals, coneguts, bueno, tot el que hem parlat abans dels actors que van arribar a fer westerns i els que no, els que van estar als estudis Valcárcel, però no directament al poblat del western.
2: Sí, bueno, per això que tothom, una de les coses que tothom es pensa, oh, és que va venir el Robert Taylor, sí... És veritat que va venir, però no a fer una pel·lícula de l'Oeste, o sigui, no al poblat. Va venir als estudis a fer el rublo de dos cares, amb el Charles Boyer i amb el George Chakiris. Però va venir als estudis, no va fer cap pel·lícula de...
1: Perquè era una pel·lícula d'espionatge.
2: Sí, era una pel·lícula d'espionatge, com també hi ha la creença que s'hi va venir el Clint Eastwood, que s'hi va... No, es barreja una mica l'Almeria amb...
1: Sí, sí, sí. Home, és que hi ha pel·lícules que es van rodar aquí que alguna escena es va rodar a Almeria.
2: Sí.
1: Com a Pistoleros d'Arizona.
2: Com a Pistoleros d'Arizona. Es gravava a Candasnos, em sembla, aquí a l'Aragó hi havia una localització, una caseta allà mig...
1: Per los Bonegros, allò.
2: Sí, que sortia sempre, i després a Almeria també, escenes de cavalls, sobretot, amunt i avall, llavors de cop i volta entraven al poble, entraven al poblat, això es veu... M'he trobat moltes pel·lícules de les que es feien aquí, totes comencen corrent els cavalls per els Monegros o per Almeria i pum, de cop volta entren les plugues.
1: No, lo divertit és després veure on s'ha rodat la pel·lícula. Si et quedes al final dels títols, i els diferents llocs on s'ha arribat a rodar.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I la primera pel·lícula que es va rodar aquí, quina va ser?
2: La primera va ser Els Pistoleros d'Arizona.
1: Pues escolta, anem a escoltar la música del començament de la pel·lícula.
2: Ah, sí,

0: Bé, aquest és el començament de Pistoleros d'Arizona, la primera pel·lícula que es va rodar a Espluga City.
1: Sí, així que la que es va estrenar l'Alfonso Balcázar va ser amb aquesta, que per cert li va sortir bastant rodona, és una pel·lícula.
0: Sí, no, jo l'he vist, l'he visionat i no està malament.
1: La veus ara i encara s'aguanta, vull dir...
2: La qualitat que es feia aquí no eren pel·lícules mal fetes des del punt de vista tècnic, tot el contrari, vull dir, tenien un valor... Tècnicament estava molt ben fet, tant pels extras, pels efectes especials, per tot, vull dir que no era... La música que escoltem està força bé, en anglès, però vull dir... A veure, que tot era molt, molt més que correcte, vull dir, una qualitat de producció alta.
1: Sí. És el que explicava el productor Ercoli, que perquè li pregunten per què ho feien i tal, doncs, bueno, si una pel·lícula valia 10 milions de pessetes aleshores, pues ho feien 5 per Espanya i 5 per Itàlia, no?
2: Sí, això era la coproducció, que solien fer les pel·lícules, solien fer coproducció tot, França, Alemanya, Itàlia i Espanya.
0: Coproducido por... Sí. Italo-francesa, alemana... Sí. Unes barreges?
2: Sí. Tenia, com bé deia el productor, tenia la part, la vessant, de que costava... Clar, dividies els costos entre dos o tres països, clar. I després també que l'estrena es feia a dos o tres països, clar. Amb el qual s'asseguraven...
0: Tenies una millor distribució.
2: Una millor distribució amb un preu tres vegades més barat que si tu t'ho feies tu sol.
1: Sí.
2: Tot eren avantatges.
1: Sí. Després, bueno, també ara recordo que la Nieves Navarro, aquesta era l'actriu com el James Wood, que sortia quasi a totes, o Fernando Sancho, aquest segur que sortia a totes. Doncs també, al final, sabeu que la Nieves Navarro era, perquè és mort l'Hércoli.
2: La dona, no?
1: Era la dona del productor.
2: Sembla que també es van conèixer gràcies a Espluga City.
1: Sí.
2: Vull dir que, bueno, que va sortir alguna història d'amor, també.
1: Sí,
2: i les que no sabem. Les puntuals i esporàdiques que van haver-hi en aquell entonces. Vull dir, això...
1: I després el que deies abans, tornant als actors que han passat per aquí, el Broderick Crawford, el Van Heflin, l'Audie Murphy... L'Audie Murphy també, que per cert tinc una seqüència que està menjant allà la bomba de l'aigua, que després
2: se la va quedar el
1: Jaume Déu Casas, que era el director de fotografia, quan l'estaven cremant, diu, jo vull la font aquella.
2: Escolta, explica'm també l'accident que va tenir quan estava a ple rodatge, amb l'extra.
1: Ah, sí, sí, estaven, la pel·lícula era Sonora, Sartana no perdona, totes tenien com sempre un doble títol, i després en italià i en alemany.
0: No tenien res a veure una amb l'altra, això és curiós.
1: Doncs aquesta sonora, el George Martin, que també era sempre el mateix protagonista, va caminant per sota un porxo i veu que cau una gota de sang, i llavors tira a través de la fusta i així el mata, no? Llavors aquest home, aquest mexicà, havia de caure del balcó a baix, i aquest, el Jaume Déu Casas, que era el director de fotografia d'aleshores, i es veu que era un llançat, va dir, no, jo agafo jo la càmera, m'estiro a terra, i tu tira't des de dalt, però cau aquí darrere, no? Sí. Venia a caure a sobre, amb la càmera aquí, poc més, i va fer...
2: I té ulleres, les ulleres se li van clavar...
1: Les ulleres, sort que la càmera tenia el visor, aquella goma, que si no... I un filtre, que el filtre l'aguantaven amb la mà, llavors eren de vidre, i es va tallar l'altre...
2: Bueno.
0: És que va ser una professió nova que va sortir, que és el Pro City, la d'extres, que no n'hi havia.
1: Sí.
0: No havia, bueno, escola aquí.
2: Explicaven no. En un dels interviews explicaven que hi havia gitanos que venien a muntar cavall, perquè sabien muntar cavall,
1: sí.
2: I que feien qualsevol cosa per mitja passeta.
1: Sí,
2: i que els deien, bueno, tira't, i es tiraven.
1: O
2: feien...
1: muntar o caure del cavall, i els italians, quan venien aquí a les coproduccions, es posaven les mans al cap perquè... ja t'asseguro que també ja té... Ja té
2: si li passa alguna cosa, què passarà?
1: Sí, res, sí, tots aquí, preocupats.
2: Aquí en entonces, va, no passa nada, tira endavant.
1: Sí, sí.
2: És curiós, que els gitanos feien aquest paper d'extres de cinema, és curiós.
1: I després hi va haver un capítol d'anuncis, anuncis per la tele.
2: Ah, he vist el del Lois, molt interessant, el del Lois molt xulo, a més amb el ball, el vaig recordar, el vaig recordar quan era petit, sí, el vaig recordar, sí.
1: Bueno, comença aquí al Poblat i acaba a la Diagonal, però tot amb un ball tipus West Side Story. Sí.
2: No, molta gràcia.
1: El ball és tipus West
2: Side Story. Es nota que aquell anunci, la producció d'aquell anunci, vull dir, avui en dia dubto que es gastessin els diners que es van gastar fent la producció de l'anunci, perquè verdaderament és com una mini, com un minifilm.
1: Sí.
2: I molt ben rodat. Sí. Recomano a tots que per YouTube el trobareu, que busqueu l'anunci del Lloi rodat d'Espluga City, que veuràs que, que està treballat i és força xulo. És força xulo.
1: Ja, també vam fer el tocadiscos Koniger, llavors també el vam fer aquí, i el lavador Steady, també. Les noies del cancan rentaven els cancans amb lavadora Steady.
0: Sí, una curiositat de l'Spaghetti Western és que abans les pel·lícules americanes sempre es expulsaven el sombrero i estaven nets, i a l'Spaghetti Western es va veure, ja comença a veure la gent més bruta, més, sí. Potser per això...
2: Sí, perquè tota la pel·lícula en si ja era una pel·lícula amb pols, més tenia com... Sí. Tenia aquest punt de substància, de pols, de brutícia... De...
0: El John Wayne, escolta, sempre estava després d'una baralla, estava...
1: Sí. Impecable.
2: Els Spaghetti Western són més tocant de peus al terra, per aquest aspecte.
1: Sí. Ho tenien molt en compte. Després, d'això, execucions, la forca i tal...
0: I també era diferent el so dels cops de puny, els tiros de les pistoles, era un so diferent a les pel·lícules americanes.
2: Sí, és més realista, no? Potser l'Spaghetti Western, més els cops de puny més forts, les pistoles
0: sí,
2: més...
0: Sí, no, posaven potser més intenció a la violència, a vegades, a l'acció.
1: Sí.
0: Perquè els guions eren molt senzills, si ho mires bé.
1: Sí.
0: El bueno contra el malo, el xèrif contra...
1: Sí.
0: Sempre, clar, i llavors hi havia la noia, l'amor del bueno que l'agafa l'altre i sempre es movia per aquí l'història.
2: Era un cinema de consum. Pensem que en aquelles èpoques les televisions hi havia una Grande y Libre i el segon canal que només era per la tarda un ratet. Llavors no hi havia gaire on mirar. Vull dir, l'oferta de lleure era la que era.
1: Sí.
2: I el cinema era una part important i les sessions dobles de dues pel·lícules...
0: Ui, això ho trobo a faltar, ja, les sessions d'aquelles dobles.
2: Les sessions dobles eren el pa de cada dia.
0: Cine de l'estreno.
2: Els diumenges a la tarda, el dissabte a la tarda, és el que fèiem, anar al cine del barri i veure dues pel·lícules. Sempre veien la bona i després la torna. Però clar, això es tenia que emplenar, es tenia que fer.
1: Es llogaven per lots, les pel·lícules. T'havies de quedar la bona i la dolenta també.
2: Sí.
0: Però el bo és que si la bona t'agradava molt, podies tornar a quedar a veure-la perquè ho queres així contínua, el veies dues vegades.
2: O quantes vegades no havia passat que et perdies al començament
1: i
2: quan d'allò deia, bueno, al començament que no l'he vist, el veuré ara al final, que ja sé com acaba, però vull veure el començament.
1: Sí.
2: I quedava a saber el començament.
1: Jo aquelles èpoques havia anat aquí a l'Avenç, hi havia el cine, i, per exemple, a les 4 de la tarda veníem aquí, dues pel·lícules. A les 7 ja anàvem cap al Savoy, al carrer de l'Iglésia, dues pel·lícules més. I a les 10 a casa. I havies vist quatre pel·lícules.
2: Quatre pel·lícules en una
1: tarda. Dos nodos i...
2: Bueno, i el nodo. El nodo també, recordem que en aquelles èpoques era obligatori abans de les pel·lícules passar el nodo.
1: Sí.
2: Perquè el nodo era obligació nacional. Vull dir, tenies que passar-lo i veure'l i tragar-lo.
0: A vegades anaves al cap d'un mes al cine de l'última vegada i encara era el mateix nodo.
2: Sí, perquè es anaven canviant cada X temps.
1: Sí.
2: Rodats en 16 mil·límetres.
0: Aquell allà inaugura empreses de...
2: Sí. Era tot això. La gent jove que ens escolta es pensarà que estem parlant de ciència ficció. També parlàvem de cinemes d'una capacitat de 500 a 1.000 persones. Vull dir, no era com ara.
0: I grans pantalles.
1: Això és el més enyoro.
2: Sí, les grans pantalles, jo crec que avui en dia ja queden molt... A Barcelona sí que encara queda un cinema, però vull dir, s'ha perdut quasi completament. És una pena. És una pena perquè la gran pantalla, la majestuositat i la grandiositat...
1: Del cinema Urgell. O de
0: l'Aribau. Jo tinc una anècdota del cinema Urgell. Vaig veure Tiburón a la fila 2 de la gent que havia, i quan sortia el Tiburón fotíem uns vots de pànic perquè ens sortia allò a la segona fila que ens mengés de veritat.
2: Sí. Clar, és que...
1: Sí. És que jo crec que el cine és això, emocions fortes d'aquestes i tal, i això no ho tens amb una pantalleta de tele, ja no dic de mòbil, que hi ha gent que veu pel·lícules pel mòbil, que ja m'horroritzo ja quan
0: sent... No, hi ha gent per tot.
1: Sí.
0: És que potser com que no han conegut l'altre...
1: Clar.
0: Ja s'adapten a el que hem vist de petits. Bueno, si és una pel·lícula,
2: sí,
0: és diferent.
2: És un costum, perquè com no veuran mai una pel·lícula amb una pantalla com vam veure nosaltres, tampoc ho trobaran mai a faltar, perquè no ho han vist mai ni ho veuran mai, perquè no queden pantalles d'aquestes.
0: Sí, sí, tots són multisales i pantalles petites.
2: Hi ha multisales que jo trobo que no es tindrien que obrir, perquè jo a casa meva tinc un petit cinema i escolta, la meva pantalla fa 3 metres. Sí. Hi ha multisales que igual fan 4. És que dius, és que no val la pena pagar per anar a veure una... És que no,
1: clar,
2: és que no,
1: sí,
2: jo em nego.
1: Sí.
2: De totes maneres, queden encara, a Madrid queda alguna sala, a Barcelona queda alguna sala d'aquestes grans, vull dir que bueno, encara queda alguna cosa, molt poc, molt poc.
0: Cada vegada menys.
2: El Fenomen, queda el Fenomen, que també sí. Solen fer projeccions en 35, que això també és una altra cosa a tenir en compte.
0: El Texas també ha tornat a fer pel·lícules.
2: Obrir. Però saps què passa? Que també lo del... Tot va enganxat una cosa amb l'altra. També la digitalització de la pel·lícula també fa perdre una certa qualitat de visió, de color, i perquè avui en dia els tecnicolors que veiem abans, amb digital perdrien el contrast i tot això, perdria,
1: sí.
2: Ja vam parlar del tema,
1: sí,
2: vull dir, perdrien completament la gamma cromàtica. Però bueno, són també...
1: Home, si tu vols, el tecnicolor aquell era una mica fals.
2: Sí,
0: bueno, però era, sí. Maco, era,
2: però era maco.
0: Era maco.
2: Però al final tu vas a somiar.
1: Era com una postal. Bueno,
2: però tu vas a somiar. Tu vas al cinema a somiar.
0: Vistarama en tecnicolor. Ja deia, ho veies tot
2: bueno,
0: allà.
2: Però vas a somiar. És una part de somni, és una part d'escolta, és així. El cine és això. Vull dir, no vols veure exactament el color que tu veus al carrer. Vols veure la fantasia.
1: Sí.
2: I als anys 50, no diguem, quan anaven al cinema i veien els vestits de les noies americanes i quan aquí encara es passava gana, clar, allò era somiar. I el cinema va néixer per ser un somni.
1: Sí.
2: I jo ho reivindico. M'agradaria que continués sent un somni.
1: Sí, sí,
2: de totes
1: sí.
2: maneres, mirem un positiu. També la part digital té la part aquesta part negativa, però té la part positiva que dintre de molt poc temps es faran estrenes mundials via internet o via satèl·lit,
1: sí.
2: les mateixes pel·lícules es projectaran a tot arreu al mateix moment, vull dir, tindrà una sèrie d'avantatges, pot veure una pel·lícula amb 7, 8, 10 idiomes la mateixa pel·lícula, té avantatges també.
1: Sí, sí, sí, però bueno...
2: Som uns nostàlgics.
1: Sí,
0: per això estem parlant d'Espluga City.
2: Sí, per això. Sí. Ja ens anem del tema perquè comencem a parlar de cine i jo sóc el primer.
0: I el que tindria que ser divertit és com s'entenien tants actors tan diferents. Italians, espanyols...
1: Sí, si es veu que...
0: Si no...
2: No, hi havia traductors també, hi havia
1: sí.
2: gent que només traduïa.
0: I també s'estudiaven els diàlegs de memòria.
1: Sí, però es veu que hi havia bona...
0: Home, bona bon sintonia.
1: Si
0: van fer 70 i pico pel·lícules amb por,
1: sí, sí.
0: La cosa devia...
1: I parlen de dues a tres a l'hora.
2: Bueno, que parlaven...
1: Uns roden aquí, l'altre roden allà.
2: El productor parlava que deia de 9 a 12, hi havia una agenda de rodatge que de 9 a 12 els filmen els francesos,
1: sí.
2: El no sé què, de 12 a 4 els italians, no sé quan, i de 4... No sé, i llavors estava tot distribuït
1: sí,
2: per
1: sí.
2: horaris, i estaven fent 4, 5, 10 pel·lícules a la vegada amb els mateixos, amb el mateix decorat i 6 o 7 productores diferents. Imagina el cacauet que vol dir això.
1: Sí.
2: Clar, per això molts actors devien ser els mateixos, perquè era molt més fàcil contractar-los per 24 hores i tenir-los tots en nòmina, perquè era més barat que anar-los contractant cada vegada.
0: El tema extras està clar que els sortia a compte tindre'ls amb nòmina i els fent servir per totes les pel·lícules.
2: Sí.
0: Això...
2: Bueno, el Ministeri marcava, amb el seu dia, marcava un mínim de pagament per un actor de primera, un actor de segona.
1: Sí.
2: Hi havia unes llistes de mínims.
0: El sindicato.
2: Sí. Cinematográfico espanyol marcava...
1: Després ja he trobat un tràiler, la pel·lícula no l'he trobat sencera, d'una pel·lícula que es deia Crònica d'un atraco, que no era de l'Oeste, però van aprofitar, la van fer aquí al Poblat, van disfressar-lo una mica d'un poblet americà i tal, cotxes americans i tal, i és una crònica d'un atraco. I aquí i amb aquesta va venir l'Anita Ekberg.
0: Hombre!
2: Guapíssima, guapíssima.
1: Sí, sí.
2: Preciosa.
1: La pel·lícula amb el Tomàs.
2: Amb la pel·lícula aquella, el Premio, és
0: sí.
2: preciosa, i amb l'altra del ja ho diré demà, el professor xiflado del
0: Jerry
2: Lewis, també preciosa. És una actriu, és un look dels anys 70 total, però una dona preciosa.
1: Sí, sí, la Dolce Vita era?
2: No, la Dolce Vita no, no era ella. El que passa que la Anita Webber era sueca, em sembla recordar, no?
1: Sí,
2: i clar, i aquella dona era exuberant, era una dona exuberant.
1: Sí, sí. Bé, doncs no sé, anècdotes de, per exemple, el Van Heflin, que anava a rodar una mica passat de voltes de...
0: És que jo crec que aquí venien a passar-s'ho bé, també.
1: Sí, sí, bueno...
0: Els tractaven com a grans estrelles, a vegades actors una mica mediocres, però com que eren internacionals, llavors aquí eren els reis, sí, del mambo.
1: El Van Heflin va fer una pel·lícula que es deia El Oro, era d'una mina d'or que bueno... El Oro, no sé si era... No, el... veure, les... bueno, una pel·lícula que d'una mina d'or i tal, i el tio es veu que el whisky que es prenia no era aigua amb te, o no era...
0: No sé, que era autèntic.
1: Es veu que era autèntic. Que
2: li agradava...
1: Sí, bueno, explicat per un altre, bueno, director de fotografia.
2: Sí, però explicava que hi havia algun que era...
1: Paco Marín.
2: Sí, que era una mica alcohòlic i que tenien problemes perquè no podia...
1: No veure...
0: El problema és quan repeteixes per 70a vegada una escena.
2: No, explicaven que a partir de les 4 de la tarda ja no podien rodar, no, perquè ja se'n tenia que anar a dormir perquè estava ja... Sí, sí. Ja no podia ni parlar.
1: Grans professionals, però, perquè també val a dir... que explica que quan sentia, o sigui, anava una mica tocat, quan sentia la paraula acció, el tio es transformava i feia exactament el que havia de fer, i com que expliquen, doncs, que s'ha de tirar en un riu, que em sembla que era el mes de gener, l'aigua estava gelada, però el tio ni un espaviento, no?
2: Es va tirar i... Com un professional.
1: Sí, exacte.
2: Bueno,
1: sí.
2: Bueno, no, ja, almenys ja que bevia, doncs almenys que complís la feina.
1: Sí.
0: Bueno, estem a la meitat del programa i ara anem a posar una música d'una pel·lícula que es va rodar a Esplugues City, una pistola per a Ringo de l'any 67, i qui era l'autor? Ennio Morricone.

0: Pues acabem d'escoltar l'Ennio Morricone, una pel·lícula de l'any 67, Una pistola per a Ringo, que el Ringo aquest feia moltes pel·lícules aquí, i el Clint rodada a Espluga City.
1: Sí, sí. I després em sembla que era el Retorno de Ringo, que va estar rodada a Aigües Tortes.
0: O sigui, aquí es va també... És que s'ha de dir que sempre s'ha dit Spaghetti Western, Almeria, no, aquí a Catalunya
1: sí,
0: es van fer moltes coses.
1: Que va ser primer que els poblats d'Almeria, jo vaig estar, també em van, no amb un rodatge, però que allà fan unes actuacions.
0: Un espectacle, sí.
1: Fan un espectacle i vaig estar-hi no fa gaire. I clar, allò és un altre... Allà no es tenen que preocupar per aforar, que diem nosaltres, la gent de teatre. Aforar vol dir que no es vegi el que hi ha darrere, no? Allà no s'han de preocupar perquè darrere hi ha muntanyes i ja queda perfecte. I si no hi ha un desert i ja no.
0: En canvi aquí
1: havien d'ajuntar les cases. Les cases estaven separades per 3 metres o 4. I clar, es veia, per aquí es veia el cementiri, per entremig de casa i casa, es veien els arbres del cementiri, la paret des de fora, evidentment, la capella del cementiri, que aquesta era, la feien servir, perquè era una bòveda així que donava...
0: Donava joc.
1: Sí, però que vull dir que s'identificava com un poble magicà, i la feien servir. Pues aquí tenien que tapar sempre els forats aquests, no? Allà no.
2: Allà era igual, perquè verdaderament, com tot el desert és desert, vull dir, el deserto d'Arizona i el deserto d'Almeria, poca diferència hi ha.
1: Sí, sí, sí.
0: Per això van fer el carrer aquest de 120 metres i tot ben tapat.
1: Sí.
0: I explica, els edificis era solament la façana.
1: Sí.
0: Perquè després on anaven a rodar els interiors? També estaven aquí a...
1: Aquí, a la ciutat satèl·lit, que diu.
0: A Cornellà era, no?
1: Sí, no, a Cornellà no, era Esplugues, que ara hi ha el tanatori per allà, i hi havia els transportes Posades, que eren unes naus... enormes, i es van anar convertint en els estudis, sí, sí.
0: No, estan explorant. Era curiós que solament era façana, entraves a la casa i no havia res.
1: No.
2: Era atretxo.
1: Les portes del vaivent del
0: salon, sí, això sí.
1: Era, entraven per aquí i
0: sortien
1: per allà, pel plató, eren les mateixes.
0: Home, llavors aquí hi havia una bona feina de muntatge també, a fer aquestes pel·lícules.
1: Sí, clar, sí, sí, clar.
0: Que jo diria que van sortir grans professionals d'aquí, d'aquests estudis.
1: Sí, i tant, sí, sí. Després tenien ells, el Balcázar, també tenien uns estudis de doblatge, allà mateix. Aquí es deien Tramuntana, que per cert jo hi havia anat a fer algunes incursions en el doblatge, i era d'ells també, clar. Llavors el doblatge era molt bo, el feien molt bé.
2: Bueno, hi havia...
1: Bueno, tu veus les pel·lícules ara i sents la veu de l'Arseni Corselles,
0: sí,
1: de la Glòria Roig, sents veus...
2: Bueno, dit pels americans, els millors dobladors del món eren els d'aquí. Dit pels americans, eh? Els mateixos que produïen, venien la cinta i deien que com el doblatge espanyol no hi havia res.
1: Sí, sí, sí.
2: I recorda el trist doblatge de la Disney quan va anar a fer-ho a Puerto Rico, que el doblatge aquell sud-americà, que era horrorós, com, bueno, ens va quedar nosaltres de petitets a la veu del Bambi, de la Cenicienta, Blancanieves, en tot aquell d'allò, però bueno, que no té res a veure amb la qualitat de doblatge que hi havia aquí, que era sensacional, i des d'aquests micròfonos sempre estem dient que la qualitat de dobladors que hi ha en aquest país és admirable.
1: Sí, sí. Després ja, ara també recordo Los Largos Días de la Venganza. Va ser una pel·lícula que sortia penjaven a una noia i el Pasqual Joan, que és l'autor del llibre aquest de Més enllà d'Espluga City, explica que ell es va trobar la noia allà penjada amb el gran... es va quedar com traumatitzat, no?, perquè va veure tan real allò, i ell era un criu que es veu que anava a escola llavors, i ostres, i bueno, he trobat la pel·lícula, i sí, l'escena aquesta, que que el noi tira la corda i cau abans de... Però està molt ben feta, molt ben feta. I aquesta era... ja aquesta era un CinemaScope fantàstic. I la que dèiem abans del retorno de Ringo, que estava feta amb 70 mil·límetres, va ser l'única que van fer amb 70 mil·límetres, que això li dona una qualitat que no tenien abans les que feien aquí, perquè sempre filmaven de nit, sempre era de nit, perquè hi ha molta llum, molt... no podíem fer la noche americana, no podíem perquè les pel·lícules aleshores eren molt dures, necessitaven molta llum, saps? I tot i així, hi ha escenes que ara no es farien perquè són fosques,
0: sí.
1: Es veu res, molt fosc. I aquesta 70 mil·límetres pues, va ser amb aquells paisatges i tal, i explica ell, explica que bueno, van tenir uns problemes terribles perquè allà els hi van deixar fer una cabana, una espècie de cabana amb quatre troncs i tal, però que bueno, van tenir que firmar que no quedaria ni una estella ni un clau perquè allò era paisatge natural, no sé, bueno. Van tenir molts problemes d'aquest tipus, però la veritat és que va quedar... Aquesta pel·lícula la vam passar aquí al Casal Brilles. Em sembla que arrel del 50 aniversari que es va fer una projecció que va venir el George Martin i es va passar aquesta pel·lícula i es va passar en digital, perquè aquí al Casal no hi ha màquina de 70 mil·límetres. Però que bé, molt bé. Va ser una pel·lícula que queda... La segona, em sembla, del Balcázar, va ser la segona, sí, amb gran èxit.
2: I recordem, deixa'm que recordi que el 70 mil·límetres, pel que no sap el que és el doble, és el fotograma el doble de gran del cinema normal, que era 35,
1: sí, sí.
2: Amb la qual la qualitat que es lograva fent a l'escop era molt superior a la del mateix cinemascop, que és 35 amb un objectiu davant que estira la imatge. Llavors, la qualitat, com bé deia el Jordi, la qualitat d'aquesta projecció era d'una qualitat súper, perquè no es podia veure millor del que es veu.
1: Ja, sí. Vaja, ja que tot és herba, veies a la perfecció.
2: Veies, sí, la margarita que estava sobre l'herba.
1: Sí.
0: I jo el que anava a comentar és, explica l'anècdota aquesta, que anaven els nens del col·legi del sortir de classe, anaven als estudis... perquè anaven a menjar els vidres del salon.
1: Els vidres trencats, sí.
0: Com
1: sí,
0: feien
1: sí.
0: Baralles. De què estaven fets aquests
1: sí,
0: vidres?
1: Sí, home, la pel·lícula també vaig anar a buscar el fill del Fígols, pastisseria Fígols. Sí. El seu fill ens explica com el seu pare feia aquests vidres sobre d'un marbre, sucre, amb i a més... Són d'uns colors, un color vermell, groc, verd, blau. Aquests vidres surten molt a la pel·lícula sonora, aquesta del Sartana... Bueno, sonora, aquesta que dèiem del mexicà que li cau
0: sí,
1: a sobre.
0: De l'especialista, sí.
1: Doncs surten tots aquests vidres, es recrea, vaja, la càmera es recrea, jo crec que per ensenyar els vidres, perquè si no, no té motiu... d'uns colors vius que allò eren colorants alimentaris legals, era com els que fan ara els xupa-xups
0: sí.
1: O les piruletes aquestes i el sortir.
0: Però què passa, que els deixaven entrar els nens després de rodar o es colaven ells? O...
1: Bé, segurament algú es colava, però sí, com que si es rodaven l'escena tres o quatre vegades, es trencava tres o quatre vegades la vidriera, doncs no vegis, a base de... Els repartien els trossets.
0: Caramelos de sucre?
1: Sí. I eren boníssims, vull dir, perquè... Bueno, i aquest el Fígols explica, doncs, com els feien, no?, sobre d'un marbre, i així quedaven lluents, transparents, no? Però, clar, està només muntant la vidriera ja se'ls hi trencaven, Diu que es trencaven molt i que... en feien quantitats industrials.
2: Ah, perquè al final és la part que no coneixem del cinema, que hi ha una feina sempre darrere de molta gent que sempre queda amagada per el que és la pel·lícula, i que és una feina que sense ella no es podria fer les pel·lícules.
0: Mm. Home, i els seus primers estudis eren primers maquilladors, primers perruquers, vestuari... Bueno, havia una...
2: No, diuen que portaven cavalls a Madrid, també, perquè no hi havia prous cavalls aquí.
1: No, potser no n'hi havia prous, però aquí hi havia pujades que encara ara, quan fem els tres toms, encara porten...
2: Encara porta cavalls.
1: Carruatges i cavalls, el pujades. Llavors, si no n'hi havia prou, els portaven de Madrid. Sí, llavors, en el poblat hi havia una de les casetes, aquestes... cases, era una que no era només la façana.
0: Que era tot un establo ben fet.
1: Sí, que guardaven els cavalls allà a la nit, perquè clar, amb allò que acabaven a les 5 de la matí del rodatge...
0: Els cavalls no els pots portar amunt i avall, els has de tindre tranquils.
1: I els tenien preparats per l'endemà, sí, sí. Hi havia una casa, no sé si la barberia, coses que sortien molt sovint i eren fixes, o sigui...
2: I l'altre era tot
1: petits, de tretzo. Petits coses, petits decorats, que també explica el Jaume Déu Casas, que potser anaven a rodar, perquè no sempre rodaven de nit. També els Pistoleros d'Arizona, em sembla que quasi tot és de dia. I quan anaven a rodar, doncs ja tenien si plovia, per exemple, es podien trobar que de cop i volta plovia. Pues què fem? No podem rodar. No podíem parar, perquè parar allà mitja hora era un pastón, vull dir, que es perdia, no? I a part de que potser venia un altre equip a darrere a rodar.
2: I no podien perdre ni no el segon.
1: Pues mira, pues anaven allà a la barberia, que era un decorat petit però complet, amb els seus sillons i amb el seu... I mira, rodaven aquella escena que
2: no tocaves al cap de tres dies, per aprofitar el temps, no perdre ni un segon.
1: Sí, sí.
2: Bueno, perquè val diners, clar, tots els extras, clar. Les personal, els actors, tots estan allà, bueno, clar.
1: Clar, clar. Després hi havia també vaig anar a interviuar el Joan Mendia, que té un restaurant aquí, que aleshores ell era cambrer de Cal Quirze, del restaurant Quirze, i m'explica que anava a portar-los entrepans i a la una de la nit i aigua, sobretot perquè el Balcàcer no volia beure alcohol per allà. I es quedaven allà doncs, a veure-ho fins a les 4 o les 5 del matí, tot i que s'havien d'aixecar a les 7 o les 8 del matí per la feina, no? Però, bueno, són vivències de la gent que he anat trobant i que en aquella època es miraven les coses d'una altra manera i es feien amb una passió i amb una alegria que avui dia potser et dirien... Vés-hi tu, que no.
2: Bueno, perquè avui en dia hi ha tant de tot que al final la gent ja va tipa de tot.
1: Sí.
2: I en canvi, aquella època era ganes de veure, de conèixer, i no hi havia res, per tant, qualsevol cosa et feia feliç.
1: Jo estic encara, he trobat moltes pel·lícules de tota la llista que hi ha en aquest llibre, moltes les estic buscant encara, perquè no tot ho trobes.
0: No tot està.
1: Ni a YouTube, ni a... N'hi ha que no... Suposo que...
0: N'hi hauran de descatalogades i que potser solament les tindrà la productora, si és que encara existeix la productora.
1: Exacte. Però jo busco perquè el meu avi matern, m'havia dit que ell estava en una de les pel·lícules, estava a la ferreria allà picant...
0: I l'estàs buscant.
1: I l'estic buscant a veure si... I esclar, això fa que m'hagi de veure...
2: Això és com buscar a Wall-E, però amb més dificultat, sí.
0: Escolta una cosa, si has de veure la pel·lícula de l'Oeste, jo vinc a veure-les amb tu, si vols, perquè m'encanta.
2: L'Agustí és un enamorat de l'Oeste, és un fan
0: jo,
2: número 1.
0: Jo me les trego totes.
1: Pues, bé, una de les coses perquè estic...
0: I no et va dir mai el nom de la pel·lícula?
1: No. Bueno, jo l'estic buscant per si de cas el trobés, pues mira, seria...
0: Bueno, aquí fem una crida, si algú ens escolta, si algú ha vist pel·lícules d'Esplugues City on hi ha una persona a la ferreria picant amb el martell, que ens avisi i ens digui el títol. A veure si així anem més ràpid.
1: A veure,
2: perquè a més hi ha còpies d'aquestes que estan en mans també de col·leccionistes, i per aquestes còpies de 16 es van tirar, quasi totes es van tirar en còpies de 16, vull dir que això té que existir, la que no s'hagi acabat a...
0: La Filmoteca no tindria totes les pel·lícules.
1: No sé, còpies de 16 no... No, vaja, no n'he vist cap.
2: D'aquestes sí que n'hi havia, sí, perquè corrien, perquè era com... Home, quan feien els capellans, feien cine, així, jo me'n recordo l'escola, quan feien pel·lícules d'aquestes...
0: Sí, els
2: salesians, i tot això, feien pel·lícules d'aquestes en 16 i eren aquestes produccions.
1: Aquells de Sant Pablo Films.
2: Sant Pablo Films, feien produccions de tot això, en tenien, vull dir, aquells còpies en van fer de 16.
1: Sí, sí.
2: Ara, quedarà, no quedarà, haver anat a mans del drapaire, això no ho sabem.
0: Jo, una pregunta, a veure si la saps. Quan, per exemple, feien pel·lícules on havia explosions, les explosions que se'n feien al poble, se sentien des d'Esplugues, les explosions que se... La gent deia, què és això? No, és que estan rodant una pel·lícula... Perquè és que jo he vist escenes i que déu-n'hi-do les explosions,
1: sí,
0: que havien, els efectes que...
1: Almenys el fum feia,
0: sí, sí,
1: molt.
0: No, i molts efectes de l'oest, especials d'aquests així,
1: sí,
0: que es van inventar en aquell moment.
1: Bé, jo no sé, perquè en aquella època tampoc no estava... Però, vaja, com uns focs artificials es hauria de sentir, clar, evidentment.
2: El que sí saps és l'última pel·lícula que es va fer i que va servir per cremar el Poblado de l'Oeste, perquè com li feien tancar, va dir, ja que fan tancar, aprofitarem de guanyar una pela fins a l'últim minut,
1: sí,
2: i van rodar una última pel·lícula. Explica'ns-ho, això, explica'ns-ho tu.
1: Sí, bueno, la llamaven Calamidad, em sembla que era la...
0: Sí, l'any 73.
1: Sí. Bueno, primer van dir, es veu que van dir, tal dia heu de tancar o això s'acaba, i van posar l'excusa de que estaven a mig rodatge, no era veritat, però van rodar unes escenes d'una pel·lícula que ja no l'haguessin pogut fer aquí, però bueno. I després van dir, bueno, doncs ara anem a cremar-ho tot i això, i traurem... van estar rodant amb 3 càmeres, vull dir, que podien haver-ho fet amb 6 o 7, si havia d'aprofitar tot, no? Però, bueno, amb 3 càmeres, 2 torretes d'així d'alçada de Pla General, i aquest, el Jaume Deucases, va dir, jo agafo una a l'ombro i me'n vaig per aquí dins. I que va ser quan va descobrir la font aquesta... Però que bueno, entre que hi havia una colla de... Allò semblava un circ, aquests protagonistes de la Calamida, llamaven Calamida, eren som saltimbanquis per allà, amb les, sí, entre explosió i explosió, sí, feien tamborelles per allà, i vull dir que ho veus i dius, bueno, a què ve tot això, no?
0: Bueno, nosaltres no ho podrem veure, però ho podem escoltar.
3: Le quedan 3 segundos. Suerte, chicos.

0: Tequila, sal corriendo.
1: Le llamaban Calamidad en 73.
2: Sí, sí. I es veu, el poc que he vist, es veu que només cau la façana. El que passa que posava molt de fum i...
3: Bueno, perquè com tu dius, van gravar tres càmeres perquè van pensar, a part de fer la pel·lícula sí. aquesta, podrem vendre exacte. Aquestes escenes sí. a qualsevol pel·lícula que necessitin cremar un poblado sí, sí. d'aquest de l'oest.
2: I encara traurem profit.
3: Traurem un profit del tancar. Sí que em va fer gràcia perquè està ben pensat.
2: Sí.
3: No, d'una desgràcia treure profit.
2: Sí, comercialment va ser un èxit. Es van adelantar a tot aquests Balcázar. Va ser... Tenien una visió, que ell diu, jo faig el que em demana, no el que jo vull fer, el que demana el mercat en aquest moment.
3: Ah, en aquell moment no. El mercat necessitava això, ens dava pel·lícules comercials de l'Oest i d'entretenir la gent.
1: I això que dius que tenien una visió molt futurista, és que quan veien que la cosa no anava bé, havien pensat convertir el poblat en un... parque temàtic,
2: sí.
1: que no els hi van deixar. Explica
2: sí.
1: això.
2: Sí, sí.
1: Que havia sigut el primer parque temàtic d'Espanya.
2: Clar, això que van dir, bueno, no el cremem, deixem-ho tal com està i traiem un rendiment...
3: Ben pensat.
2: Esclar, i no sé qui és que va tenir... van dir que no, poca visió de futur.
3: Bueno,
2: perquè...
3: en l'època franquista gaire visió de futur. No...
1: D'aquí una salutació al senyor Alfredo Sánchez Valle, que vaja, on ens va fer.
2: Vella.
1: Vella, perdona, Vella.
2: Sí. sí, sí, que mira... per ell se'n va anar tot en orris. Així.
1: Pues,
3: bé, estem arribant al final. La veritat que no ens ha passat l'hora volant, perquè parlant de cinema i parlant d'Espluga City, aquí, a part de que el Jordi ha vingut amb molta informació, molts llibres, i és un referent perquè ha fet un DVD molt extens de Vida i Miracles d'Espluga City, ho coneix de primera mà perquè ho ha viscut, doncs és un plaer parlar amb ell, perquè com a coneixedor del cinema i com a part...
1: I com a fans, del Far West...
2: Sí.
1: I del Far West català encara més.
3: Hem disfrutat moltíssim parlant d'Espluga City. Bueno, aquí tenim que acabar, ens acomiadem. Jordi, un plaer, com sempre, tenir-te aquí amb nosaltres.
2: Molt agraït a vosaltres per haver-me convidat.
3: Esperem que tornarem a parlar de cinema junts en qualsevol moment.
1: I una forta abraçada, Jordi.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
4: Estàs escoltant... Esplugues FM.
5: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
6: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia. Sou una entitat?
7: Organització sense ànim de lucre?
8: Associació de veïns?
9: Artista?
10: ONG? Músic?
6: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
11: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
12: És gratis!
13: Aquest dissabte 11 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, l'Event Centre Cultural ens ofereix la projecció del documental Notes de Voz, la purga de Franco en el Magisterio Soriano. És un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura. Està realitzat per en Manuel Barrios, que és un resident aquí a Esplugues de Llobregat, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i ha estat professor de l'Escola Superior de Cinematografia, director de la sèrie documental Crònica d'una mirada. Hem de destacar que també ha sigut un Premi Sant Jordi de Cinematografia i Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Notes de Voz és un documental que ha realitzat en Manuel Barrios a partir d'una obra d'Antonio Hernández García, La purga de Franco en el Magisterio Soriano, un homenatge als mestres represaliats durant la dictadura, un documental que no ens podem perdre. En acabar la projecció amb el seu director, es realitzarà el fòrum posterior. Avens Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
0: Esplugues FM.
8: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Quan jo espantat callava, encara sento aquella olor de pa d'hòstia i vi dolç, sotanes, sermons, creus cobertes de pols.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
3: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells.